0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

Hola, bon dia. Comencem aquesta nova setmana d'un mes de setembre, de moment marcat per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada van baixar, la recta final, el cap de setmana s'han tornat a recuperar i avui tocaran sostre aquesta setmana. I és que de cara a dimecres tornarem a tenir un canvi de temps, amb xàfecs i tempestes cap a la tarda i vespre, que ens acompanyarien fins al matí del dijous, ja desapareixent dijous a la tarda i, lògicament, també amb un nou descens de temperatura. De moment avui, però, ambient assolellat i unes màximes que fàcilment arribaran a l'interior de la comarca cap als 32 o 33 graus. A prop de la costa, fins i tot, també podrem superar els 30 de màxima. Pel que fa als vents, en general, bufaran fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí per la mar rissada, augmentant a marejol al migdia i maró durant la tarda a conseqüència del vent moderat del sud-oest al llarg de tota la tarda. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, avui pugen, han pujat les mínimes, faran el mateix les màximes, i de cara a demà s'espera que es mantingui un temps semblant al d'avui, però, a diferència d'avui, el vent girarà a component est i sud-est. Serà un vent més humit, per tant també més fresquet, i això farà que les màximes puguin baixar una mica. Tot i així, hi haurà alguns valors per sobre o igualades o per sobre dels 30 graus de forma puntual. A prop de la costa quedarien entre els 28 i els 29 graus. Com dèiem, dimecres, canvi de temps, augment de la nuvolositat, encara amb màximes que arribarien cap als 27-28 graus puntualment, però amb una clara tendència a baixar les temperatures al llarg de dimecres, les mínimes registrant-se a última hora del dia, amb xàfecs i tempestes que es mantindrien i podrien anar a més la matinada del dijous.

0: Guess you moved on really easily.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. L'empresa encarregada de la recollida d'escombraries ha dut a terme una campanya extraordinària de neteja i de manteniment dels punts de contenidors de reciclatge de Palafolls. Després del notable augment de residus registrats durant la celebració de la festa major, el consistori ha activat aquests treballs intensius per tal de millorar la higiene, l'estat general dels equipaments i també garantir uns espais més cuidats per a tota la ciutadania. La campanya va començar la setmana passada pel nucli urbà, també per Sant Lluís i Santa Maria, i avui s'estén a les diferents urbanitzacions del terme municipal per assegurar que tots els punts de recollida quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que ja s'executa de manera habitual al nostre municipi per tal de mantenir netes aquestes illes de reciclatge. Dins d'aquest pla d'actuació, dimecres també s'haurà de retirar definitivament un contenidor de fracció orgànica situat al carrer Ramon Torró, situat a l'entorn del Parc Central, que havia generat molèsties per la forta olor, després d'haver estat precintat durant el cap de setmana i sotmès a una neteja diària per evitar la propagació de males olors. L'element serà substituït per un de completament nou. Es dona el cas que és una de les queixes més reiterades per la ciutadania a través de les xarxes socials, és precisament l'estat de les illes de contenidors de reciclatge arreu del nostre municipi. Sovint s'acumulen deixalles al voltant d'aquests contenidors o també amb la calor els residus fan molta més pudor del que és habitual, i d'aquí les queixes expressades en nombroses ocasions a través de les xarxes socials pels ciutadans palafollencs. De fet, l'Ajuntament ha anunciat també que aquesta setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per millorar-ne l'estat i les condicions. I el consultori local de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui, el cap de Palafolls ha tornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que havia mantingut vigent durant aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari palafollenc reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i tarda. Concretament, les instal·lacions estan obertes de dilluns a dijous, de 8 del matí a 8 del vespre, mentre que divendres l'atenció s'oferirà de 8 del matí a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixa enrere la jornada reduïda d'agost i principis d'aquest mes de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del cap palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal en el qual estava obert el consultori palafollenc s'havien de derivar directament cap al cap de Malgrat, que com és habitual ha tingut horari de 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El cap de Malgrat ja no disposa d'aquest servei de les 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del cap de Palafolls s'atenen directament als hospitals tant de Blanes com de Calella. És tot i tornem a més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio
1: joguines,
0: Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Acs. Òptica Palafolls, 20 anys mirant per tu.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls.
5: Ràdio Palafolls.
6: Cada dia més a prop.

0: Obert el termini per inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de cara a aquest nou curs 26-27 organitzats des de l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, que estan impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per internet, una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindrà lloc els dimecres i els divendres de 3 a 1 quart de 4 de la tarda. En aquest cas, d'altra banda, també s'ofereixen dos tallers de llengua catalana d'inscripció anual, pensats en aquest cas per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls, per tal de millorar la seva fluïdesa oral. L'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i dijous també a la tarda, mentre que el taller de la A a la Z en català s'impartirà els dijous de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques en general. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els requisits per poder accedir a cada un d'aquests tallers formatius.
1: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'Espai de Conversa i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
0: El període per poder presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 de setembre i la tramitació es pot realitzar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas d'optar per aquesta segona opció, de manera presencial, cal recordar que és recomanable sol·licitar prèviament cita a través del portal web corresponent.
1: Per als tallers de català són cursos, les prescripcions es fan ara, però són cursos que es faran en format anual. I el curs de Naveguem per internet, la preinscripció és per 4 mesos, es farà quadrimestral. És a dir, es faran ara aquests 4 primers mesos i seguidament hi haurà un altre període de preinscripció pels 4 següents. Les sol·licituds es poden realitzar tant de manera telemàtica a través de la web de l'Ajuntament, fent una instància o un tràmit d'inscripció a aquests tallers, i també es poden realitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'OH, amb cita prèvia.
0: Al web de Ràdio Palafolls hi trobareu els enllaços per poder demanar cita prèvia o també per fer el tràmit telemàtic per la inscripció d'aquests tallers formatius que posa en marxa l'Ajuntament de Palafolls. De moment és tot i tornem amb més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: time!
1: Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aroma Ana Herbo. Centre de teràpies i formació Aroma Ana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
4: Senzillament som així i ens agrada
5: Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 14 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi repassant la proposta que ens fa la Puput conjuntament amb l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar i l'Església de Sant Genís. En aquest cas, parlem d'un nou cicle anomenat Cicle Clàssica a Sant Genís. Aquest pròxim dissabte, a partir de les 9 del vespre, es podrà escoltar i veure el grup vocal A Piacere amb Piacere d'Amore. Les entrades anticipades es poden comprar per un donatiu de 10 euros, anticipades a l'Aula de Música Contrapunt o en cas que en quedin el mateix dia del concert.
0: No t'ho perdis.
1: Del nostre municipi també destacarem que tot just avui comencen les inscripcions pels tallers formatius 2026-2027 organitzats per l'àrea d'educació i també de serveis socials. Tres tipus de tallers. El Parlem, espais de conversa en català, de la A a la Z en català i Naveguem per internet. Les inscripcions es poden fer fins al 27 de setembre al MIT, al Música i Dansa. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Aquests dies continuen les inscripcions obertes per als cursos de l'Indie Hop que es fan a la Barretina Vermella a nivell iniciació, intermedi i bàsic i que començaran el 21 de setembre. Tot i així, el pròxim diumenge, 20 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà una ballada de l'Indie Hop i classe oberta en la mateixa seu de la Barretina. Més enllà, consultem també les activitats al municipi de Pineda. Nova reunió del grup de suport a la lactància materna aquest pròxim 17 de setembre entre les 10 i 2 quarts de 12 del migdia, a càrrec de Sara Vernell, infermera de l'EAP Pineda de Mar al consultori de Poble Nou. A part també, pel pròxim 17 de setembre tenim Hora del Conte. Porta per títol Dins la Clariana, a càrrec de Marta Esmarats. La proposta es farà a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Manuel Serra i Moret.
0: No t'ho perdis.
1: I encara afegirem una proposta més el pròxim 18 de setembre i a xerrada d'alimentació complementària infantil. Una xerrada que es farà al Centre Cívic de Poble Nou a partir de les 11 del matí. Més propostes, girem plana, anem ara fins al municipi de Calella. Aquesta nit al punt de les 9 a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau hi haurà concert tribut a Paco de Lucía, a càrrec del duo Ciriat. Les entrades es poden aconseguir anticipades a través de www.mediterraneanguitarfestival.com. I avançant-nos una miqueta més, per dijous destacarem a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres al punt de 4:45 de la tarda la conferència en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, a càrrec de la doctora Teresa Casadevall, neuròloga de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
0: No t'ho perdis.
1: Si visitem Tordera, apuntarem per aquest pròxim dissabte el taller que porta per títol La roba d'abans. Com es confeccionava, s'aprofitava i es cuidava la roba al segle XX. Una proposta que es farà a l'Arxiu Històric Municipal a l'Espai Prudenci Bertrana. I el dissabte també comptarem amb la pedalada familiar de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. La sortida serà des del Parc de la Sardana amb inscripció prèvia al formulari que trobareu al web municipal. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Planes. El pròxim 16 i 18 de setembre hi haurà campanya de donació de sang del Banc de Sang i de Teixits a la planta baixa de la Biblioteca Roberto Bolaño. A part d'això, dins el cicle de cinema Gaudí, aquest dijous proposem la pel·lícula Tres Adioses, a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. Les entrades es poden comprar anticipades a través de www.teatredelacostabravasud.cat o a la mateixa guixeta abans de la projecció de la pel·lícula.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: desplegat les activitats habituals de la nostra festa, com ara el sopars a la fresca, el pregó, l'alterfesta, el correfoc, els castellers o les verges trobades. També hi ha hagut propostes noves, com la mateixa White Party o el concurs de fotografia, entre moltes d'altres. Totes les activitats han estat molt participades, ja que en totes les jornades d'aquesta festa major s'ha gaudit de bona climatologia. És per això que l'Ajuntament valora molt positivament la festa que tot just ara deixem enrere. Susana Pla és regidora de Cultura, Festes i Joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Una festa major que ha sigut molt participada, la gent hi ha participat molt. Crec que hi ha hagut molta diversitat d'actes i per tots els públics, i el que estic rebent aquests dies de la ciutadania doncs és una mica aquest retorn, no? que estan contents. Segurament sempre hi ha coses. Ara posarem també, no, a disposició de la ciutadania aquesta enquesta que ens permet tancar aquesta festa major i que sobretot la ciutadania ho valori i ens digui aquelles coses que es poden millorar o aquelles coses que els agraden més o que també els agraden menys i que es poden millorar.
0: En els propers dies, ho sentíem, es posarà en marxa aquesta tradicional enquesta de valoració de la festa per tal que tothom valori com ha vist aquesta darrera edició i també formuli opcions de millora de cara a la propera edició de l'any que ve. També es farà una trobada amb les entitats que han organitzat les activitats en aquesta darrera festa major amb la intenció de valorar i posar també en comú com han anat en aquesta darrera edició. Serà també el moment de saber si les activitats noves tenen perspectives de repetir en la programació de l'any que ve o no.
1: Ara, doncs, en els propers dies doncs, farem valoració, no, amb les diferents entitats doncs, que les han dut a terme, a veure com han anat, no, perquè és la primera vegada, no, que fem una White Party o aquesta retornada, no, de les veces trobades. Jo el que espero en els propers dies, i de fet ja ho hem estat parlant, doncs, seure'ns, valorar, doncs, i entre tots acabar de decidir doncs, si hem tingut per quedar-se. Crec que la ciutadania està contenta i ho voldria, però crec que això ens toca doncs, analitzar-ho, fer una reflexió i decidir què fem.
0: La festa major ha tingut moments de molta participació en activitats com, per exemple, ho sentíem, la White Party o també el sopars a la fresca o el pregó o també el concert de la Salvatana, entre moltes altres de les propostes realitzades enguany. És tot. Més informació d'aquí una hora serà l'informatiu del migdia amb tota l'actualitat de la jornada.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Snap.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran.
2: Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
5: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: 24 hores de bona música.

0: Ja és en punt la una del migdia. Acaba la festa major de Palafolls amb bona participació en les activitats i bona valoració, de moment, de l'Ajuntament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.
0: L'Ajuntament de Palafolls fa una valoració molt positiva de la Festa Major després de dues setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries, com la nova White Park

0: Avui dilluns també és notícia que Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. Els treballs d'aquesta campanya, que es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria, s'han estès avui a les urbanitzacions del nostre terme municipal. Dins d'aquestes actuacions de reforç, dimecres també retirarà definitivament un contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró per les furtors que generava a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font de crítiques i de queixes per part de la ciutadania. I el CAP de Palafolls recupera el seu horari habitual d'hivern i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui mateix, el consultori local, posa fi a la jornada reduïda d'estiu per reprendre el seu servei continuat de matí i tarda, de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda. Aquest canvi d'horari reactiva l'atenció de proximitat i modifica la redistribució de les urgències mèdiques no vitals fora de l'horari del centre. Com que el CAP de Malgrat deixa de prestar el servei les 24 hores, l'atenció nocturna i de cap de setmana es derivarà ara directament als hospitals de Blanes i de Calella. I s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de català i d'internet organitzats a Palafolls. L'oferta inclou un taller quadrimestral que es diu Naveguem per internet, que està destinat a persones majors de 65 anys, així com també els cursos anuals de català Parlem, espai de conversa, i de la A a la Z en català, per a residents d'origen estranger. Segons explica la tècnica Mari Parra, aquest espai es busca oferir eines pràctiques per guanyar autonomia digital i fluïdesa lingüística en el dia a dia. Les inscripcions estaran obertes fins al 27 de setembre. I avui també ens fixarem en Blanes, que recuperarà la celebració del Festival Birra Sana en la seva 11a edició al Passeig de Mar. El Festival Internacional de Cervesa Artesana ha retornat al seu municipi d'origen amb la presència de fins a 12 productors procedents de Catalunya, l'estat espanyol i també d'Europa. La trobada ha combinat la mostra cervesera amb una zona de food trucks, parc infantil, espectacles itinerants i també concerts en directe de grups tribut i de DJs locals. Tot plegat en un dilluns amb cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 0 a 3 de component variable. Mar arrissada augmentant a marejola tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 15 als 23 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu d'aquest dilluns. L'Ajuntament fa una bona valoració de la Festa Major que just acaba, amb la multitudinària proposta de la White Party, que segons l'organització va reunir més de 6.000 persones dissabte a la plaça de les Valls d'Ax. S'ha tancat l'edició d'aquest any de la Festa Major, que s'ha allargat durant dues setmanes. Durant aquesta jornada s'han desplegat les activitats habituals de la nostra festa, com són els sopars a la fresca, el pregó, l'alterfesta, el correfoc o els castellers. Però també hi ha hagut propostes noves, com la mateixa White Party, el concurs de fotografies i el retorn de les verges trobades al castell. Totes les activitats han estat molt participades, ja que enguany, a més, no hi ha hagut cap dia de pluja o d'inclemència meteorològica. De fet, la calor ha estat una de les altres protagonistes també d'aquests dies festius a Palafolls. És per això que l'Ajuntament valora molt positivament la festa que tot just ara deixem enrere. Susana Pla és regidora de Cultura, Festes i Joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Una festa major, doncs, que ha sigut molt participada, la gent hi ha participat molt. Crec que hi ha hagut molta diversitat d'actes i per tots els públics, i el que estic rebent aquests dies de la ciutadania, doncs, és una mica aquest retorn, no? Que, bueno, doncs, que estan contents. Segurament sempre hi ha coses. Ara posarem també, no, a disposició de la ciutadania aquesta enquesta que ens permet tancar aquesta festa major i que sobretot la ciutadania ho valori i ens digui aquelles coses que es poden millorar o aquelles coses que els agraden més o que també els agraden menys i que es poden millorar.
0: Justament, ho escoltaven, en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració de la festa per tal que tothom valori com ha vist aquesta darrera edició i formuli també opcions de millora de cara a l'any que ve. També es farà aviat la trobada de les entitats que han participat i organitzat activitats en aquests darrers dies. La intenció és la de valorar i posar en comú com han anat aquesta darrera edició. Serà també el moment de saber si les activitats noves, com per exemple aquesta White Party, esdevenen activitats recurrents a la programació de cara ja a l'any vinent.
1: Ara, doncs, en els propers dies, doncs, farem valoració, no, amb les diferents entitats, doncs, que les han dut a terme, a veure com han anat, no, perquè és la primera vegada, no, que es feia una White Party o aquesta

0: la tornada, no, de les bèsties trobades. Jo el que espero en els propers dies, i de fet ja ho hem estat parlant, doncs seure'ns, valorar, doncs, i entre tots acabar de decidir, doncs, si han vingut per quedar-se. Crec que la ciutadania està contenta i ho voldria, però crec que això ens toca doncs, analitzar-ho, fer una reflexió i decidir què fem.
1: La Festa Major ha tingut moments de molta participació, com aquesta White Party, els sopars a la fresca, el pregó o també els concerts de la Salvatana, entre d'altres propostes festives viscudes aquests darrers dies a Palafolls. Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la Festa Major. L'empresa encarregada de la recollida d'escombraries ha dut a terme una campanya extraordinària de neteja i manteniment dels punts de contenidors de reciclatge a Palafolls. Després del notable augment de residus registrat també durant la celebració de la Festa Major, el consistori ha activat aquests treballs intensius per millorar la higiene, l'estat general dels equipaments i garantir uns espais més cuidats també per a tota la ciutadania. La campanya va començar la setmana passada al nucli urbà, a Sant Lluís i a Santa Maria, i avui s'ha estès també a les diferents urbanitzacions del terme municipal per assegurar que tots els punts de recollida quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que s'executa de manera habitual al nostre municipi per mantenir netes aquestes illes de reciclatge. Dins d'aquest pla d'actuació, dimecres es retirarà definitivament el contenidor de la fracció orgànica del carrer Ramon Torró situat a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra, que havia generat molèsties per culpa de la furtó. Després d'haver estat precintat durant el cap de setmana i sotmès a una neteja diària per evitar la propagació de males olors, l'element serà substituït finalment per un altre bujol completament nou, com dèiem, a mitjans d'aquesta setmana. Es dona el cas que una de les queixes més reiterades per la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials, és l'estat de les illes de reciclatge. Sovint s'acumulen deixalles al voltant dels contenidors o amb la calor també els residus fan molta més pudor del que és habitual. De fet, l'Ajuntament ja anuncia que aquesta mateixa setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per tal de millorar l'estat i també les condicions. I una altra manera de saber que es torna a la normalitat és que el cap de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui dilluns, el consultori de Palafolls ha retornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que s'havia mantingut vigent durant poc més d'un mes en aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari del nostre municipi reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i de tarda. Concretament, les instal·lacions romanen obertes de dilluns a dijous de 8 a 8, de 8 del matí a 8 de la tarda, mentre que els divendres l'atenció s'ofereix de 8 a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixa enrere la jornada reduïda d'agost i també d'aquests primers dies de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del CAP palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal de Palafolls s'havien de derivar directament cap al CAP de Malgrat, que, com és habitual, ha tingut horari 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris hivernals, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El CAP de Malgrat ja no disposa d'aquest servei 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del CAP palafollenc s'atenen ara als hospitals tant de Blanes com també de Calella. I s'ha obert ja el termini per tal de poder inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'ha obert el termini per poder inscriure's als tallers formatius de cara a aquest curs 26-27 que estan organitzats per l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen bàsicament tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per Internet, que és una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindran lloc els dimecres i també els divendres de 3 a 1:15 de la tarda. D'altra banda, també s'ofereixen dos tallers al voltant de la llengua catalana, d'inscripció en aquest cas anual i pensats per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls. Per millorar la fluïdesa oral, l'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i els dijous de 3 a 1 quart de 4 de la tarda, en aquest cas un quart de 5 de la tarda, mentre que el taller de la I a la Z en català s'impartirà els dijous de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques, en aquest cas generals. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els objectius que busquen aquests cursos, tant de català com també d'internet.
2: Els objectius que tenen aquests tallers, pel que fa als cursos de català, doncs, evidentment és la promoció i la millora de l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana, incrementar, no?, també els vincles entre les famílies, entre les persones, promoció de la llengua oral i també facilitar la integració de la ciutadania nouvinguda. Pel que fa al curs de Naveguem per internet, que en aquest cas està dirigit a persones majors de 65 anys, voldríem aconseguir reduir la bretxa digital que encara hi ha d'aquest col·lectiu.
1: Para també descriu quins són els requisits per poder inscriure's a qualsevol d'aquests tres tallers que s'ofereixen, com dèiem, a partir d'ara per part de l'Ajuntament.
2: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'Espai de Conversa i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
1: El període per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 d'aquest mes de setembre i la tramitació es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica municipal o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'edifici de l'Ajuntament. En cas d'optar per fer la gestió de manera presencial a l'OAC, cal recordar que és recomanable, en aquest cas, sol·licitar prèviament cita prèvia a través del portal web corresponent a palafolls.cat. I acabem el raps de l'actualitat d'aquesta jornada avui dilluns a Blanes, que ha recuperat el Birrassana en la seva 11a edició. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'11a edició del Birrassana, marcant el retorn del Festival Internacional de Cervesa Artesana a la vila on va néixer l'any 2011. Després d'haver-se traslladat a Lloret de Mar, el certamen ha tornat al Passeig de Mar amb 12 productors tant de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. La proposta s'ha completat amb un parc infantil, espectacles itinerants, food trucks i també actuacions musicals en directe de grups tribut i també de DJs locals. En un dels actes principals ha estat precisament el dinar de maridatge que s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on 30 comensals han gaudit d'un menú a càrrec dels xefs Jordi Ávila i Pep Noguer. L'activitat va combinar productes del segell Girona Excel·lent amb diferents cerveses de cervesa marina, posant en valor el potencial gastronòmic d'aquesta beguda en un entorn institucional adaptat a gas per l'ocasió. El festival tanca així una edició amb un balanç molt positiu, consolidant novament el lligam històric del Birrassana amb la ciutat de Blanes. Mantenim també aquesta nova temporada a l'Hemeroteca, és a dir, repassar quines són les informacions més destacades que us explicàvem del dia com avui, un 14 de setembre d'anys enrere. Comencem parlant de Palafolls, en el qual coincidia amb la celebració del Dia Sense Cotxes, i llavors el consistori va anunciar que continuaria treballant per pacificar l'entorn dels centres educatius. Les primeres actuacions en aquesta línia s'havien iniciat 4 anys abans i l'equip de govern preveia impulsar noves mesures un cop finalitzessin les obres de la rotonda. De fet, va ser ja el tercer trimestre com va començar la pacificació a les escoles i de cara a aquest nou curs es mantenen. Ara fa 5 anys, el 2021, el procés participatiu de barris arribava a Santa Maria. El consistori continuava els processos participatius als barris i també urbanitzacions del nostre municipi que havia començat la primavera anterior al barri de Sant Lluís. La següent parada era a Santa Maria, on es va programar una primera sessió local jove de Can Batlle. Els veïns van rebre cartes de la convocatòria per participar en aquesta trobada amb l'objectiu de conèixer les seves opinions i també identificar les principals necessitats i prioritats del barri. Com ja s'havia fet a Sant Lluís, una empresa externa era l'encarregada de dinamitzar la sessió i recollir les propostes dels participants. I ara fa 10 anys, el 2016, les escoles de Palafolls sondejaven la possibilitat d'implementar la jornada intensiva de cara al curs següent. Feia temps que les dues escoles del nostre municipi perseguien redefinir la seva jornada lectiva i convertir-la en jornada intensiva, és a dir, que els nens i nenes anessin a l'escola només en horari de matí i no pas matí-tarda, com es fa, de fet, encara fins ara. Tot sembla, tot sembla indicar que la majoria de pares i mestres estaven d'acord amb l'implantació d'aquesta jornada intensiva a les escoles i es demanava tot un seguit de requisits, com ara que tota l'oferta educativa del nostre municipi, és a dir, les dues escoles, estiguessin en sintonia, cosa que sí passava a Palafolls. Tot i així, no cal dir-ho, que es continua fent encara jornada a partir de matí i tarda a les dues escoles del nostre municipi. Tot i així, aquesta era la nostra hemeroteca del 14 de setembre.

0: torna a la rutina i, per tant, estar molt pendents també de l'agenda cultural del nostre municipi i de les poblacions veïnes. Cada dia a l'informatiu una proposta per tenir en compte, una proposta cultural que ens apropa en Jordi Pratsavalls i que avui parla de música clàssica. Jordi.
1: Hola, Marc. Doncs avui us volem parlar d'un nou cicle de música clàssica que organitza la Puput i que comença tot just aquest mateix dissabte a les 9 del vespre a l'església de Sant Genís. Es diu Cicle Clàssica Sant Genís i es farà els pròxims dissabte 19 de setembre, però també el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. El primer grup a participar és el grup vocal A Piacere, que ofereix Piacere d'Amore. Serà, com dèiem, aquest dissabte i les entrades ja són a la venda. Es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, que també col·laboren en l'organització de l'esdeveniment, i si no, el mateix dia del concert, amb un preu com a donatiu de 10 euros, que s'ha de pagar en efectiu.
0: Música clàssica que arriba també a l'església romànica de Sant Genís de Palafolls. Gràcies, Jordi, fins demà.

0: Comencem setmana i ho fem amb unes temperatures mínimes registrades aquí a Palafolls de 17 graus. La màxima en torna als 29 aquest migdia a l'Observatori Meteorològic de Palafolls. Quina és la previsió per començar setmana? Quim Serra, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa, alguna màxima puntualment cap als 31 32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.

0: Avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls fa una valoració positiva de la Festa Major després d'aquestes dues darreres setmanes d'activitat. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries com la nova White Party, que va reunir entorn a 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives. Ha destacat l'Ajuntament l'alta participació i també en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana. I coincidint amb aquests darrers dies de Festa Major, Palafolls ha intensificat la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç. Els treballs d'aquesta campanya es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria ara fa uns dies i avui s'han estès també a les urbanitzacions del terme municipal. Dins d'aquestes actuacions també es retirarà definitivament el contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font habitual de crítiques i queixes per part de la ciutadania. I ja has de saber també que a partir d'avui el CAP del nostre municipi recupera el seu horari habitual i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui, el consultori local té la seva jornada de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a dijous i els divendres de 8 del matí a 7 de la tarda. Això també implica que el CAP de Malgrat de Mar deixa de tenir el servei 24 hores i, per tant, l'atenció nocturna i de cap de setmana es deriva ara directament als hospitals de Blanes i Calella. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Allà us convidem, com sempre, a fer-ne una ullada i a subscriure-us a les diferents xarxes socials o als diferents serveis de missatgeria instantània per rebre totes les comunicacions i notícies del nostre municipi. Ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls s'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Comencem una nova temporada aquest 14 de setembre amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió de sempre. Enrere queda l'estiu, la festa major, i ara doncs toca recordar totes aquestes activitats culturals que es replenen amb l'inici d'un nou curs. I com dèiem, l'equip de Ràdio Palafolls som aquí per explicar-vos-ho tot. Poques coses han canviat dels últims programes. Seguirem parlant amb els protagonistes culturals no tan sols del nostre municipi, sinó dels municipis propers, i mantindrem les mateixes seccions de sempre. Avui, per exemple, parlarem d'història i ho farem amb la companyia de nou de l'historiador local Xavier Salicru. Això sí, ho deixarem pel final del programa, perquè en aquesta nova temporada el que farem és passar les entrevistes culturals al davant d'aquestes seccions. Avui, com a protagonistes, la Puput, i és que ens presenten un nou cicle, una nova activitat amb la qual no hi comptàvem aquí a Palafolls, però que comença aquest cap de setmana. És el cicle clàssic a Sant Genís, que de fet, diem-ho bé, organitza la mateixa Puput conjuntament amb l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar i també la parròquia de Sant Genís. Són 3 dies de música clàssica a la església de Palafolls. Avui ens visita la Dolors Ribot, la coneixeu, component de la Puput, però també en Sebastià Aguilar, que és el president de l'associació musical Contrapunt de Malgrat de Mar, per explicar-nos en què consisteix aquest nou cicle clàssica a Sant Genís i que comença precisament aquest dissabte. Però per parlar amb ells, abans, com mana la tradició, hem de fer agenda culturals. Benvinguts, doncs, en aquest primer programa d'una nova temporada del Palafolls en xarxa. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: I com dèiem, poques coses canvien, en aquesta nova temporada del Palafolls en xarxa. La nostra missió, fer agenda. Per tant, prepara paper i bolígraf, perquè en format titular reprenem aquesta xarxa cultural. I la nostra ruta comença al nostre municipi, a Palafolls. I és que avui mateix s'han obert les inscripcions pels tallers formatius organitzats conjuntament per l'Àrea d'Educació i Serveis Socials 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 27 de setembre i inclouen propostes de català, conversa, competències digitals adreçades a diferents perfils de la ciutadania i d'altres propostes. De fet, són 3 tallers. El Parlem, espai de conversa per parlar en català, que es farà els dimarts i els dijous en horari de tarda. Un altre taller que s'anomena De la A a la Z en català, que es farà els dijous, també a la tarda. I el Naveguem per internet, que es farà els dimecres i els divendres entre les 3 i un quart de 5 de la tarda. Per poder participar a aquests tallers s'ha de fer una inscripció prèvia. Com dèiem, aquests dies es pot formalitzar a l'àrea de música i dansa. I del nostre municipi també destacarem la primera proposta d'aquest cicle clàssic a Sant Genís que ens ve a presentar la Puput i que es farà a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. La primera proposta, el primer d'aquests concerts, serà aquest dissabte al punt de les 9 del vespre a l'església de Sant Genís amb el grup vocal A Piacere, que presenten Piacere d'Amore. Tot just abans d'aquest concert, en Xavier Salicru, historiador local, que per cert avui també el tindrem amb nosaltres, farà una petita explicació. Doncs bé, ens quedem amb aquest primer cicle perquè les entrades ja són a la venda i es poden comprar anticipades amb un donatiu de 10 euros que s'ha de fer amb efectiu, això sí, a l'aula de música Contrapunt o també el mateix dia del concert, en quan doncs quedin entrades. Ja sabeu que estem doncs pendents d'aquesta ocupació. Això per al que fa al nostre municipi, a Palafolls. Avancem una miqueta més i anem ara fins a Malgrat de Mar, d'on agafarem l'agenda de la Barretina Vermella, perquè són a punt de començar els cursos de l'Indy Hop. Els cursos començaran el pròxim 21 de setembre amb diferents nivells, iniciació, intermedi o també el curs bàsic, i que es fan al local social de la Barretina Vermella. Aquests dies, doncs, es poden fer les inscripcions a través del codi QR que trobareu a les seves xarxes socials. I si encara sou indecisos, hi ha una ballada de l'Indy Hop el pròxim diumenge 20 de setembre a la Barretina Vermella, una ballada més una classe oberta. Com dèiem, tota la informació la trobareu a través través de les seves xarxes socials. Més propostes, girem plana, anem ara fins al municipi de Pineda. De cara al pròxim 17 de setembre hi ha Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Aquesta setmana porta per títol Dins la Clariana, a càrrec de Marta Esmarats. Una proposta que començarà a 6:15 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca del municipi, dins el projecte Parcs i Biblioteques Naturalment. A Pineda també hem de destacar pel pròxim 18 de setembre la xerrada d'alimentació complementària infantil, que es farà el pròxim divendres al Centre Cívic de Poblenou a partir de les 11 del matí, una horeta fins a les 12. Comptarà amb la presència d'una dietista nutricionista i també una infermera pediàtrica sobre l'inici de l'alimentació complementària. Això per al que fa al municipi de Pineda, però agafarem l'agenda de Calella, que en breu, de fet, la setmana que ve comença amb la seva festa major, la festa de la Minerva, i també amb la fira de Calella i l'Alt Maresme, que començarà el 24 d'agost. Ja hi haurà temps a parlar-ne de tot això, abans, però, activitats prèvies. Per exemple, aquest mateix vespre, al punt de les 9, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi trobarem concert tribut a Paco de Lucía. A càrrec del duo Ciriap serà, doncs, dintre el Mediterrani Guitar Festival. De fet, al seu web www.mediterranean-guitarfestival.com es poden comprar les entrades o abans del concert. També destacar per demà dimarts que tornen les rutes pels voltants de Calella, el punt de trobada, com cada setmana, és a partir de les 7 del matí des del camp de futbol de mar, o avançant-nos una miqueta més per dijous a partir de 4:45 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres la conferència en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer a càrrec de la doctora Teresa Casadevall, que és neuròloga de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, organitzat per la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva, l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Si ens fixem també amb les activitats culturals al municipi de Tordera, hem de destacar per aquest cap de setmana, en concret dissabte, el taller que porta per títol La roba d'abans, com es confeccionava, s'aprofitava i es cuidava la roba al segle XX. Això sí, un taller que ja té les seves places exaurides i que es farà a l'Arxiu Històric Municipal Espai Prudenci Bertrana. Per dissabte, una altra proposta, i és que dins les actes de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible s'organitza una pedalada familiar, una pedalada que sortirà des del Parc de la Sardana amb inscripció que podeu fer a través del formulari que trobareu al web de Tordera. I acabem al municipi de Blanes, destacant també que a la biblioteca del municipi hi ha campanya de donació de sang els pròxims 16 i 18 de setembre. Serà la planta baixa de la Biblioteca Roberto Bolaño. A part, també projecció de cinema aquest dijous dins el cicle de cinema Gaudí, projectant la pel·lícula Tres Avioses. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. Com sempre, les entrades anticipades es poden aconseguir a través del web www.teatredelacostabravasud.cat. Nosaltres deixem aquí aquesta primera agenda cultural de la temporada i deixem ja pas als protagonistes culturals de la jornada d'avui. Parlem amb la Puput d'aquest nou cicle de música clàssica. En aquest primer programa del Palafolls en xarxa us volem parlar d'una nova iniciativa del cicle clàssica, de música clàssica, a Sant Genís de Palafolls, que organitzen a tres bandes: la Puput, la parròquia de Sant Genís i també l'Aula de Música Contrapunt. Amb nosaltres tenim en Sebastià Aguilar, que és president de l'Associació Musical Contrapunt de Malgrat de Mar. Sebastià, molt bona tarda, benvingut.
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies
1: a tu per ser amb nosaltres, i també a la Dolors Ribot, la coneixem, membre de la Puput. Dolors, gràcies per visitar de nou aquest programa.
3: Moltes gràcies.
1: Parlàvem d'aquest nou cicle clàssic, es diu, a Sant Genís, cicle clàssic a Sant Genís. Dolors, destaca'ns una miqueta, perquè crec que és la primera vegada que també treballeu amb l'Associació Musical Contrapunt de Malgrat de Mar. Per tant, d'on neix tot plegat, Dolors?
3: Bueno, l'associació ja ho havia fet anys enrere, no? Un o dos anys, no?
2: Dos anys.
3: I llavors aquest any ja es veu que varen parlar amb mossèn Salvador i varen, com que tenim aquest indret preciós, bonic i únic amb audició, varen decidir de fer-ho a Sant Genís de Palafolls. Mm-hmm. I ens varen demanar la col·laboració a la Puput.
1: Sebastià, tu a part formes part d'un dels grups que actuarà en aquesta edició del cicle Clàssica. Què té l'Església de Sant Genís que heu decidit en aquest cas portar aquest cicle cap a Palafolls i fer-ho precisament en aquest indret tan particular per palafollencs i palafollenques?
2: Sí, doncs, bé, nosaltres som un quartet vocal i normalment ens centrem en música últimament més del Renaixement, de manera que és un entorn ideal perquè l'església té una acústica preciosa, a part de l'estètica que té i la seva història. Sempre que hem anat allà a fer un concert sempre hem destacat la seva acústica. Se sent perfectament, es canta molt a gust i dona molts pocs problemes.
1: Mm-hmm. De fet, nois, estem parlant de moment, tres concerts que podrem veure a partir d'aquest dissabte. Ara repassarem dates, ara repassarem moltes coses, però si no m'equivoco, Dolors, Sebastià, són tres concerts, eh?
2: Correcte.
3: Mm-hmm. Sí, sí, tres concerts.
1: Tres concerts que valen molt la pena. El primer, com dèiem, aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 9 del vespre, amb el grup vocal A Piacere, que d'alguna manera, com dèiem, Sebastià, hi tens tu molt a veure, veritat, perquè formes part d'aquest grup.
2: Sí, correcte. Som cinc persones, som un grup vocal en què som quatre encantaires, la Maria Carretero, la Bel Garçon, la Núria Sunyer i jo mateix, i també el nostre director i pianista, que és en Xavier Garriga. I bé, tots cinc hem preparat doncs aquest repertori per aquest concert d'aquesta setmana i tenim moltes ganes de mostrar-vos-el.
1: Piacere d'amore, si no m'equivoco, es diu el concert que ens oferireu, no?
2: Ah, exacte, es diu Piacere d'amore. Mm-hmm. Perquè és un repertori molt especial pensat en temàtica amorosa. Bàsicament són melodies renaixentistes o del barroc i tot és de temàtica amorosa, des del desengany fins a l'amor passional i altres metàfores que es fan amb l'amor.
1: Perfecte, aquest serà el primer concert, tot i que n'hi ha dos més. El Quartet de Sant Simó ens visitarà el diumenge 27 de setembre a partir de les 7 de la tarda, també, entenc que queda entès que s'organitzaran tots aquests concerts dins la parròquia, l'Església de Sant Genís de Palafolls, com dèiem, el segon concert el diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda per presentar música dels carrers de Londres en el temps de Handel, qui ens ho pot explicar? Això no sé, Sebastià, Dolors... Li passem la pilota,
3: Sí.
1: Sebastià, aquest segon concert, què ens pots explicar?
2: Bé, el Quartet de Sant Simó, tinc moltes ganes d'escoltar-los. Jo personalment encara no ho he pogut fer. Qui sobretot ha pogut estar amb això són Xavier i la Maria. Mm-hmm. Però són, bé, es diuen Quartet de Sant Simó perquè estan vinculats a la Capella Sant Simó de Mataró i, si no m'equivoco, fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca.
1: Perfecte, un segon concert que farà les delícies de ben segur que hi accedeixi, i el tercer, ja per fer una miqueta d'agenda, ens n'anem fins a l'octubre, el divendres 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre, Biel Garriga, el violoncel, farà les delícies amb un homenatge a Pau Casals, Sebastià.
2: Sí, en Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals. Mm-hmm. Que de fet en algun moment, no sé si encara ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
1: Perfecte, doncs per tant, molt d'històric que tindrà aquest concert el divendres 2 d'octubre. Tota aquesta informació la podeu trobar a diferents webs, a les xarxes socials, també per exemple de l'aula de música Contrapunt, i en aquest cas suposo que és una de les novetats que afegim a aquelles activitats tradicionals d'Olors que la Puput organitza també, recordem, conjuntament amb aquestes dues altres branques, l'Església de Sant Genís i l'aula de música Contrapunt, però que vosaltres us hi heu sumat gairebé amb els ulls tancats, eh?
3: Sí, perquè ens va fer molta il·lusió com en Jordi Ballarri ens va proposar aquesta col·laboració i feia temps que no col·laboràvem amb cap altra entitat i això sempre és molt gratificant. Mm-hmm. I és com fer una cosa com diferent.
1: Mm-hmm. De fet, entenc que ara és molt aviat dir-ho perquè tenim aquest primer cicle clàssic a Sant Genís, tot i que com dèiem, no, des de l'aula de Contrapunt ja és el tercer any, si no m'equivoco, que organitzeu aquest cicle, Sebastià.
2: Sí, correcte.
1: Mm-hmm. Seria la primera trobada de moltes, és a dir, la Puputa proposta, per exemple, sempre que hi hagi entesa per totes les parts i que tot vagi bé, de seguir fent-ho any rere any, per exemple? Entenc que ara és un suposar, i estem imaginant moltíssim.
3: Esclar.
1: Però seria, una proposta que ens agradaria que vingués per quedar-se,
3: sí,
1: no?
3: Sí, estaria bé. I a més, l'any que ve pot ser que l'Ajuntament, aquest any només col·labora l'Ajuntament, però a veure si l'any que ve pot patrocinar, uh-huh, i llavors anirà molt millor.
1: Sebastià, us ha llançat un guà, eh? En aquest cas, jo ho he intentat, però de totes maneres, com dèiem, hem de veure com funciona aquest cicle clàssica, i per això és important també, i ara atenció, pareu tots bé l'orella, que us expliquem també com comprar les entrades, com podeu accedir precisament a aquest tipus de concerts. N'hi ha tres, com dèiem, el dissabte 19 de setembre, el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Però Sebastià, com podem reservar les nostres entrades, si és que ja es poden comprar, o si més no, com es pot fer aquest donatiu?
2: Sí, les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'aula de música Contrapunt. Nosaltres tenim les entrades i les podem donar ja mateix.
1: Digue'ns on sou a Malgrat de Mar, per la gent que no us conegui, a quina direcció podem comprar aquestes entrades, on és l'aula de música Contrapunt?
2: L'aula de música Contrapunt és al carrer Caporal Fredera 64.
1: Perfecte.
2: De totes maneres, segur que si busqueu el Google Maps us podrà sortir de les dues maneres.
1: En format físic podem comprar qualsevol d'aquestes entrades, aquesta és una opció, però crec que n'hi ha més.
2: Sí. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon. Va bé si el dic?
1: Sí, i tant.
2: Doncs 658-854-693.
1: Perfecte, us escrivim, us diem 80 entrades, entenc, per tal concert.
2: Sí.
1: I en aquest cas, després, com es fa efectiu el pagament?
2: Sí, miraríem de fer-lo doncs efectiu, o buscaríem, si d'alguna manera, per WhatsApp.
1: Perquè el mateix dia del concert entenc que també podem comprar la nostra entrada.
2: Exacte.
1: Sempre i quan hi hagi aforament, no?
2: Exacte, aquesta és la tercera manera que confiem qui vagi a l'església pugui tindre entrada, i la vendrem també en el mateix lloc in situ.
1: Com han anat les dues antigues versions, Sebastià? On ho fèieu, per cert?
2: Avui hem col·laborat amb la Barretina, amb l'associació de Malgrat de la Barretina també, i la veritat és que sempre hem sortit molt contents amb els concerts que s'han fet amb el cicle clàssica, i la veritat és que és un cicle que ens agrada molt que es faci i que promocioni la música clàssica en el nostre entorn, tant sigui Malgrat, Palafolls, Sant Genís.
1: Un cicle de clàssica que, de fet, entrem en molts mites, i en podríem posar molt sobre la taula, però que són concerts per gent gran, que la música clàssica no arriba a la gent jove, etc. Poder important també llançar un missatge, tu que ets jove, ja et podem veure, per exemple, ara a través d'Instagram, doncs precisament això, de que la música també és per a la gent jove, que s'animi a venir, per exemple, a qualsevol d'aquests tres concerts, no, Sebastià?
2: I tant, la música és per tothom i no ha de tindre fronteres, sigui del tipus que sigui, i jo convido tothom a que vingui a escoltar concerts de música clàssica, perquè canvia molt escoltar-lo des de casa inclús amb auriculars, anar en directe. L'experiència és completament diferent, te focalitzes totalment en el que estàs escoltant i gaudeixes moltíssim veient l'expressivitat dels músics en escena.
1: I en directe, suposo, Dolors, totalment d'acord amb el que deia en Sebastià, no? No és
3: sí.
1: El mateix escoltar-ho des de casa que viure-ho, i més en un entorn, els que som de Palafolls ho sabem, com és l'església de Sant Genís, que té una acústica especial.
3: Fa molts anys ja ho van fer, música clàssica, que ho feia des de l'Ajuntament.
1: Ah, mira!
3: Com hi havia en Salvatxi de tècnic de cultura. Mm-hmm. I ho van fer diversos anys, jo crec. Mm-hmm. I en allà és un indret, bueno, jo trobo màgic, ni que fa de tot lliga. Mm-hmm. Tot lliga.
1: I llavors, d'alguna manera, també, com dèiem, no tenim aquí cap representant, però la parròquia de Sant Genís de Palafolls s'hi ha sumat precisament en deixar l'edifici per poder, entenc, assajar una miqueta, no?, prèviament, o en algun altre dia, Sebastià, i en aquest cas fer el concert.
2: Sí, la veritat és que crec que serà bastant, almenys el nostre concert, ho farem el mateix dia, perquè al ser un quartet vocal no hi ha una gran complicació tècnica, perquè l'ambient dona molt per cantar sense cap tipus d'equip tècnic ni microfonia. Per tant, no serà una prova de so complicada i crec que la podrem fer el mateix dia. De totes maneres, l'espai el coneixem molt bé d'altres vegades que hem actuat, des de corals de Contrapunt o personalment en diferents ocasions, i sabem, coneixem bé l'entorn i creiem que hi cantarem molt a gust.
1: Tu que t'hi dediques, Sebastià, segurament les esglésies, per l'acústica que tenen, de ben segur és un dels millors llocs, no?, per poder cantar o oferir música clàssica.
2: Doncs no sempre.
1: No?
2: Hi ha moltes vegades que les esglésies són un problema. A vegades l'església, malgrat, precisament, no és la més indicada perquè té una alta ressonància, per exemple, i quan ressona molt, a vegades es fa una bola de so que fa molt complicat que es puguin escoltar els detalls de les peces. Té molta màgia, no direm que no, però... s'ha de vigilar sempre, no totes les esglésies són les idònies.
1: Si més no, no vull comparar l'església de Sant Genís amb Malgrat de Mar, ja em perdonareu, però com a mínim tu em deies, no, al principi també, que l'església de Sant Genís sí que és un bon espai per poder escoltar
2: clàssica.
1: És un
2: espai amb una acústica molt agraïda.
1: Doncs mira, ens quedarem amb això, i a més amb un cicle que esperem que tingui la seva projecció, Dolors, que esperem que hi seguéssiu apostant. Creu que em vols explicar alguna cosa també? Explica'm.
3: Falta afegir que col·laboren amb aquest cicle a la floristeria Nala Grim, d'aquí Palafó.
1: Tindrem detalls florals,
3: sí,
1: també?
3: Sí, desinteressadament.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: Que estem molt i molt agraïts. I la botiga de la Conca de la Tordera.
1: Perfecte.
3: Que també així els components, els músics i components que dels conjunts que vinguin podran menjar fruita.
1: Podran estar ben servits, clar que si
3: sí,
1: i també que col·laboren, no, Sebastià?
3: I també col·laboren desinteressadament.
1: Doncs nosaltres, com sempre, agraïts que ens ho expliqueu a la ràdio. Digue'm, Dolors.
3: El dia els dies del concert han de venir la gent amb diners a metàl·lics, que no tenim
1: el
3: datador.
1: Els 10 euros de donatiu, si no m'equivoco.
3: Sempre en metàl·lic.
1: Sempre en metàl·lic, per fer el favor, en aquest cas, a l'entitat i tota la gent de la Puput, que us hi volcareu, òbviament, amb tota la logística que es necessita. El cicle clàssic a Sant Genís arriba aquest cap de setmana, aquest dissabte en concret, amb el primer grup vocal a Piacere, amb en Sebastià i els seus companys, amb Piacere d'Amore a partir de les 9 del vespre, i després, òbviament, a les agendes us anirem recordant també els pròxims concerts. Sebastià, Dolors, gràcies per venir a explicar-nos aquesta dinàmica. Oberts els micròfons de la ràdio, com sempre, i aquest estudi Maria Sabatera, perquè ens expliqueu qualsevol d'aquestes propostes, i agraïts la visita d'avui. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Merci.
4: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
5: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Aquest inici del Palafolls en xarxa, mica en mica, anirem descobrint també i afegint totes aquelles seccions que any rere any ens acompanyen. Els dilluns, com sempre, ja sabeu, ens agrada fer història. I avui amb nosaltres, en Xavier Salicru. Xavier, ben trobat de nou en aquesta nova temporada.
6: Moltes gràcies, Jordi. Content de tornar a ser aquí.
1: Gràcies per acceptar la invitació ja feta abans d'acabar la temporada anterior. De fet, no era cap sorpresa. Ja sabem que podem comptar amb tu cada dilluns per parlar d'història. I avui que aquests dies hem viscut la tornada a l'escola, molts alumnes han començat de nou aquest curs escolar, crec que ens vols parlar precisament d'aquest tema, però com sempre, amb la perspectiva de la màquina del temps anant cap al passat, oi?
6: Sí, doncs com bé dius, Jordi, no? Aprofitant que fa pocs dies, no?, que les escoles han començat, doncs buscat un tema relacionat amb el món escolar dintre de la història de Palafolls, i ens anem, això sí, una mica enrere, ens anem cap a finals del segle XIX, concretament parlar de dos mestres que eren matrimoni i que bé, i curiosament ens han deixat molta documentació, no? Quan seguim el rastre de les actes i documentació municipal, doncs hi ha molta petjada d'aquesta parella de mestres que van ser força significatius.
1: Parella de mestres que té noms propis. Per on comença aquesta història, Xavi?
6: Sí, mira, són el Joan Pujol i la Maria Fitó. Però aquesta història comença una mica més enrere perquè fem una mica dels antecedents que tenim, una mica de la història de l'escola Palafolls. La primera notícia que tenim de mestres i d'aules que estan en funcionament, perquè parlar d'escoles al segle XIX, el concepte d'escola que tenim ara no és el que teníem a Palafolls en aquell moment, Parlaríem d'aules. Les primeres notícies que tenim és del 1859, que ja ens comença a aparèixer algun nom d'un mestre, per tant, si hi ha un mestre Palafolls, que actua com a mestre, per tant, s'estan impartint classes. Però aquesta parella, hi ha molt de moviment.
7: Tot el 2 també arriba...
6: El 60 van i venen, són mestres que duren molt poc, no sabem els motius, però estan un curs i desapareixen. Però sí que el 1865, no? Per tant, al cap de 6 anys, arriben a Palafolls aquesta parella, aquest matrimoni de mestres, no? Que són el Joan Pujol i la Maria Fitó, i si estan força temps, si estaran fins al 1891, i com que és un llarg període, doncs ens van deixant força documentació, no?
1: Per què són importants, doncs, al nostre municipi aquesta parella?
6: Mira, són importants per diverses coses. Primer, perquè no ens passa més quan aquests mestres marxen al 1891, perquè trien una altra destinació. Ells no eren natius d'aquí, sinó que el Joan Pujol era de Bagà, per tant, força amunt, no? Força amunt, cap amunt, i la Maria Fitó era de l'entorn, a l'entorn del poble, d'un poble de Lleida. Per tant, tenien les arrels junt i suposem que volen acostar-se cap a casa seu, no? Tot i que fan arrels aquí, perquè tenen 5 fills que els trobem estar escolaritzats i neixen aquí, però hi ha un moment que marxen, no? I al llarg d'aquests anys el Joan, sobretot de tots dos, el que trobem, que això que et deia abans, que no ho trobem amb altres mestres posteriors i mestres que hi estan molt, que en les actes de plens i en documentació que genera l'Ajuntament, sobretot s'insisteix molt en la bona tasca que fan aquests dos mestres. Potser perquè fins llavors hi havia hagut molta, una població molt de mestres que es movia molt i potser no havien tingut temps de realitzar bé la seva professió, però aquests, sobretot, no, des dels regidors i l'alcalde del moment, insisteixen molt en la bona tasca que fan, que els alumnes aprenen molt, que mai havien après tant els nens, no? Hasta fins i tot hi ha un document molt curiós que diu hasta fins i tot les nenes totes aprenen a llegir, no? Perquè ara ens pot sorprendre molt perquè no havien d'aprendre les nenes, perquè potser consideraven que havien de fer altres tasques, no? I no insistien, doncs amb la Maria Fitó, perquè això sí, sempre el mestre, l'home no feia de mestre en els nens i la mestra en femení en les nenes, no? Per tant, tots dos havien de ser molt bons mestres, i la Maria Fitó, que no li venia de nou, perquè ella era una nissaga de mestres. Quan hem buscat una mica els antecedents familiars d'aquesta gent, doncs la Maria Fitó ja era filla de mestres, no? Per tant, ja ho portaven una mica la genètica, no? Aquesta vocació de mestres.
1: Clar, tot això, com et referies al principi, ajuda moltíssim, Xavi, al fet de que s'hi poguessin estar durant un llarg període de temps, és a dir, van poder demostrar la seva valia, òbviament, i suposo que això també ajudava a que aquesta fama que tu deies, no?, que fins i tot sortien aquestes actes, doncs es fessi palès.
6: Sí, no, evidentment que van fer un bon paper, però potser també posem una mica, expliquem, perquè hem dit escola, no? I he dit que no ben bé eren escoles com els entenem ara, sinó com funcionava, no?, el món escolar, aquell Palafolls del segle XIX. De primeres, els nens de Sant Genís no baixaven a escoles ferreries, sinó que ells tenien un altre sistema paral·lel, i és que allà a Sant Genís el rector els impartia classes a nens i nenes junts. L'església, en el cas de Sant Genís, donava, barrejaven els
1: aquí
6: nens
1: tots
6: junts. No hi havia separació, cosa que no passava aquí a Palafolls, que potser ja era més organitzat, i els nens tenien tots en una aula, totes les edats concentrades en una aula, i l'aula aquesta estava en el que és l'Ajuntament actual. A la planta baixa hi havia un espai reservat com a aula, i les nenes allà en l'Ajuntament no hi cabien, i estaven també en a la plaça Major, una casa que ara és coneguda com a Can Roca, que em sembla que és el número 16 de la plaça, que ara és un espai, la planta baixa, que té l'Ajuntament llogat com a magatzem. Doncs allà hi havia l'aula de les nenes. I en aquest cas, en aquest moment, no, que tenim el Joan Pujol i la Maria Fitó de mestres, fins llavors aquests mestres que havien, no, basculat per aquí, anaven a dispesa en alguna casa. Anar a dispesa volia dir que l'Ajuntament els hi pagava el manteniment, els llogaven una habitació... I la casa, no, la mestressa de la casa, doncs els hi preparava el menjar, i estaven, el que es deia, dispesa. Pagaven per això, pel llit i pel menjar. Però clar, el seu matrimoni, anar a dispesa, ja no hi anaven, i el que va fer l'Ajuntament, que també l'Ajuntament en aquell moment es queixen perquè els hi suposa una despesa més important, en aquells ajuntaments tan migrats del segle XIX,
1: clar,
6: que no tenien diners per res, doncs han de llogar una casa pels mestres, i lloguen justament la casa del costat, on hi havia l'aula de nenes. I sabem que tots dos estaven empadronats en aquella casa, i és on els seus fills neixen en allà, no?
1: Entenc que això també el que feia era que fessin vida en el poble, per tant, eren coneguts dins l'aula, però també a fora. Eren persones ja, se'ls podia considerar persones de municipi, tot i ser nous vinguts, sobretot en els primers mesos, els primers anys, no?
6: Clar, eren palafollencs, no? Per tant, vivien i treballaven aquí, eren palafollencs. I està bé que em diguis això, que, no, que formaven part de la vida social, perquè el cas del Joan Pujol, el mestre, que no ho tenim amb altres mestres, aquest cas, és una persona molt, molt activa i també va voler participar de la vida més enllà social, sinó política, perquè en molts casos el trobem com a secretari. Feina la feina de mestre i la feina de secretari. En algun moment, hasta de jutge municipal.
1: Escolta, ho tenia tot aquest home, eh?
6: Però és una cosa que quan també tenim, no, al llarg d'aquests anys que estan aquí, que hi ha inspeccions, igual que ara hi ha inspectors d'ensenyament, doncs aquella època també n'hi havien i venien, doncs, bueno, a controlar com funcionava l'escola, i cada vegada que ve aquest inspector, no, d'ensenyament enviado por el ministerio, sempre li diu al Joan Pujol que no pots fer de secretari i de mestre, has de deixar la secretaria. Però el Joan Pujol, que era una persona molt de caràcter, doncs no ho feia, i quan tornava al secretari, veiem en les cartes, els escrits que dava a l'Ajuntament, que deia, diu, aquest senyor no pot fer de secretari perquè és incompatible, no? Però ell, Masell...
1: Ell anava dient que sí, que sí, que sí, però quan marxava, no? Quan es girava d'esquena l'inspector, ja seguia fent el que volia, no?
6: I una mica. I fins i tot, fixa't si era tossut, o era, jo me l'imagino, no?, el llegidor d'aquesta documentació, que era un home amb força caràcter, no? De la mateixa manera que era un bon mestre, doncs també estava lligat un fort caràcter, i també hi ha un document molt interessant en un dels alcaldes del moment, que ell va coincidir com a mestre, que era el Damià Puig, no?, un personatge rellevant de Palafolls,
1: sí.
6: I tenen una gran discussió perquè ell deia que com a mestre no havia de pagar l'impost de consums que pagaven tots els palafollencs, i bueno, i l'alcalde es queixa de que el mestre no vol pagar perquè diu, com que és el mestre no ha de pagar, no? I ell tossut sembla ser que va acabar pagant.
1: Ah, però era ho va aconseguir o no, Xavi?
6: Però era una persona amb caràcter, no?, que tenia les coses clares a la seva manera, no?
1: Important també la vida d'aquests mestres que d'alguna manera van aterrar Palafolls i que tenien tan bona fama. Ens parles molt d'ell, un caràcter tossut, però ella, veig que, o noto, que poder estar una miqueta a l'ombra d'ell, no? Es dedicava a ensenyar les nenes, això sí que ens ho has dit, però què en sabem d'ella?
6: Clar, aquest aspecte més de vida, la vida
1: de
6: aquesta,
1: vida social,
6: ella potser, si la tenia, no es reflecteix en la documentació, però sí que allò que et deia, quan l'Ajuntament i Inspecció d'Ensenyament parla de la bona tasca, la Maria Fitó sempre també diu que les nenes mai havien après tant com ara, no? Per tant, potser ella dedicava més a realment ensenyar les nenes, perquè també hi ha una documentació molt fantàstica quan marxen tots dos i ens ajuda a entendre com era aquell, no?, aquell ensenyament del segle XIX, quan
1: sí, imaginar, principis del XIX,
6: molt diferent, no?, en una època molt diferent. En l'aula de les nenes hi havia el que hem trobat, caixes de cosir. Per tant, hi havia una part de les nenes...
1: Labores, no?, que
6: s'endrien. Unes hores de, no, de que aprenien això, i sembla ser que la Maria Fitó el que volia ensenyar a les nenes, doncs igual que els nens, no?, a llegir, a escriure i a saber expressar bé. I això es reflecteix, perquè les nenes també diuen que tenen molt bones notes, que tenen molt bona lletra, bueno, que aprenen bé, no? Per tant, doncs potser eren... Ella era una mestra, per la seva època, doncs més moderna, no?, que anteriors mestres que havien vingut a Palafolls.
1: Xavi, quan va durar tot això? Ja per anar arrodonint una miqueta aquesta història, què més ens pots explicar?
6: Ells marxen el 1891. El motiu no sabem perquè es traslladen. Marxen no perquè es jubilin, perquè encara són joves, i marxen, no sabem on van, això no sabem, podríem buscar un dia, però no ho he trobat. Però sobretot el que es deixen és un gran tresor el dia que marxen, perquè com a bons mestres ens fan tots dos un inventari del que hi havia a les seves aules. Aquest inventari és una joia, perquè no ens està descrivint tots els elements que hi ha a l'aula. Clar, trobem coses molt esperpèntiques avui de dia per una escola pública, no?
1: Que hi havia...
6: Trobem, clar, des del crucifix, llibres d'història sagrada, no? Per exemple, trobem evangelis a la classe, no? Això és el que potser més ens sorprèn, però clar, per l'època trobem una foto del rei del moment, l'Alfons XII, que era un nen, encara en aquell moment, un nen molt petit. Trobem fotos de la reina regent, trobem una foto del papa del moment, que era Pius IX, que tot això ens sona estrany, no?, la foto del papa.
1: Clar, ens situem a principis del XIX, no?, llavors.
6: Clar, l'Església cas... tenia un paper molt important
1: de l'època
6: a la societat. Però llavors trobem coses, és una joia, no? Per exemple, a la classe dels nens ens diu 45 pissarres de pedra petites.
1: Cada una per un nen, no suposo?
6: Cada una per un nen, perquè ens hem d'imaginar, potser el segle XX ja, més avançats, els nens anaven amb la llibreta, però al final del segle XIX la gent tenia molt pocs recursos i no hi havia diners per comprar llibretes, i el que feia ensenyament, no?, el Ministeri d'Ensenyança, era proveir cada nen, doncs, una pissarreta, i quan devien fer un exercici, borrar
1: I tornar a començar.
6: I tornar a començar, no? No sé, per exemple, una cosa que també m'ha sorprès a mi, no? Llibre de faltes d'assistència. Sembla ser que hi havia nens que no anaven cada dia i convenia...
1: Ja tenien el seu control, eh?
6: I convenia. Llavors, moltes coses penjades a l'aula, eh? Quadres amb les taules de sumar, les de restar, multiplicar... nom, quadres amb noms de flors, amb nom d'arbres, no? Devien estudiar la natura del seu entorn...
1: Però eren els primers llibres de l'època, no? Suposo, en aquest cas, com a quadres a la paret...
6: Sí,
1: però
6: com que suposo que hi havia... Clar, és que costa, eh? Situar-nos en els recursos del segle XIX, no? Devien ser molt magres, no? Si ara ja ens queixem de pocs recursos, imagineu-vos el segle XIX, entenc que amb aquests quadres que duraven molts anys, doncs ho tenien tot en allà, i per exemple no podien faltar doncs el mapa de tota la península ibèrica, no? El mapa d'Espanya i Portugal, tenien compassos, feien coses en compassos.
1: Mira...
6: Per tant, bueno, és una joia, no? Tot això, llibres d'història...
1: El que sí que podem dir és que gràcies a ells entenem també com era una aula de l'època, no? Gràcies precisament a aquest inventari. Tu ara mateix ens ho explicaves, Xavi.
6: Clar, aquest inventari, dic que és, jo crec que és el llegat més important, perquè altres mestres, quan marxen, no deixen l'inventari. I ells, no sé, potser se'ls hi demana, no sabem més, però clar, aquest inventari és una joia perquè et pots traslladar el que era, no? El que era una aula d'aquell moment, no? Molt diferent del que pot ser l'ensenyament al segle XXI i fins i tot del segle XX.
1: Home, i tant, pots anar-ho assenyalant una miqueta imaginant-te, en el cap, construint aquella aula de principis del segle XIX, gràcies a aquests dos mestres importants també al nostre municipi. Xavi, avui hem conegut, hem sumat, de fet, a la nostra llista dos noms propis més importants també per la societat d'aquell segle XIX, amb aquest viatge en el temps que farem aquesta nova temporada també cada dilluns. Gràcies per ser amb nosaltres. Ens veiem la setmana que ve.
6: Doncs fins la setmana que ve, Jordi.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Poc temps ens queda per repassar més coses. Això sí, demà ens hi tornarem a posar, com sempre, després de l'informatiu, dins el Palafolls en xarxa. Us volem recordar també quin és el correu electrònic del programa perquè ens feu arribar totes les propostes culturals que nosaltres se'ns puguin escapar i així, entre tots, fer una miqueta d'agenda. És tan senzill com xarxa@radiopalafolls.cat. Passa molt bon dilluns i demà tens una cita de nou amb la cultura a Ràdio Palafolls. Adéu-siau.

Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. L'empresa encarregada de la recollida d'escombraries ha dut a terme una campanya extraordinària de neteja i de manteniment dels punts de contenidors de reciclatge de Palafolls. Després del notable augment de residus registrats durant la celebració de la festa major, el consistori ha activat aquests treballs intensius per tal de millorar la higiene, l'estat general dels equipaments i també garantir uns espais més cuidats per a tota la ciutadania. La campanya va començar la setmana passada pel nucli urbà, també per Sant Lluís i Santa Maria, i avui s'estén a les diferents urbanitzacions del terme municipal per assegurar que tots els punts de recollida quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que ja s'executa de manera habitual al nostre municipi per tal de mantenir netes aquestes illes de reciclatge. Dins d'aquest pla d'actuació, dimecres també s'haurà de retirar definitivament un contenidor de fracció

0: nombroses ocasions a través de les xarxes socials pels ciutadans palafollencs. De fet, l'Ajuntament ha anunciat també que aquesta setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per millorar-ne l'estat i les condicions. I el consultori local de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui, el cap de Palafolls ha tornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que havia mantingut vigent durant aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari palafollenc reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i tarda. Concretament, les instal·lacions estan obertes de dilluns a dijous, de 8 del matí a 8 del vespre, mentre que divendres l'atenció s'oferirà de 8 del matí a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixa enrere la jornada reduïda d'agost i principis d'aquest mes de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del CAP palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal en el qual estava obert el consultori palafollenc s'havien de derivar directament cap al CAP de Malgrat, que, com és habitual, ha tingut horari de 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El CAP de Malgrat ja no disposa d'aquest servei de les 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del CAP de Palafolls s'atenen directament als hospitals tant de Blanes com de Calella.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles.

municipi d'Àger a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la cinquena victòria en 5 partits, segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 en doblet del Lamin Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.

0: Vinga, som-hi, comencem una nova edició i avui ho fem amb un programa ben dolç perquè el 13 de setembre se celebrava el Dia Internacional de la Xocolata. Xocolata negra, amb llet blanca, amb fruit sec, segur que tots en teniu alguna de preferida. Però què en sabem realment de la xocolata? D'on ve? Què diferencia una bona xocolata d'una que no ho és tant? I és veritat que el cacau pot tenir beneficis per a la nostra salut? Avui en descobrirem algunes curiositats, aprendrem a escollir una bona xocolata i, sobretot, endolcirem una mica aquest dilluns de setembre.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: I comencem el programa d'aquest dilluns 14 de setembre repassant alguns dels mites més coneguts de la xocolata, un aliment que segur tots hem provat alguna vegada, Sergi Ferrer, però conec gent que no li agrada la xocolata i a mi això em deixa, doncs, força neguitosa.
2: És raro. De fet, ara veurem alguns dels... De fet, ho comentarem juntament amb aquests mites que se solen parlar de la xocolata i xocolata negra. Parlarem de si és més saludable, que si porta cafeïna, que si la blanca no és realment xocolata. Doncs avui intentarem separar el que sabem del que simplement hem anat sentint tota la vida i, va, comencem ja amb la primera afirmació. Si és mite o és realitat, que és que la xocolata negra engreixa més que la de llet. Gemma, què en penses?
0: A nivell nutricional, és a dir, calòricament, sí, la xocolata negra és més densa pel que fa a calories que la xocolata amb llet. Crec, eh? Ara em diràs tu el què.
2: Doncs mira, és un mite, d'acord? Perquè sovint associem la xocolata negra amb una opció més saludable i per tant pensem que també doncs, engreixa menys, però si mirem les calories, com bé has dit, Gemma, no és així. Segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, una xocolata negra amb entre un 70 i un 85% de cacau pot arribar a les 600 kilocalories per cada 100 grams, mentre que la xocolata amb llet les 535. Això sí, la xocolata negra sol tenir menys sucre i més fibra que la de llet. Per tant, negra no vol dir automàticament doncs, menys calòrica.
0: Val, per tant, engreixen igual, podríem dir.
2: Sí, podríem dir que sí, però el que has comentat abans al principi, si us agrada la xocolata, endavant, mengeu-ne.
0: Molt bé, més mites, Sergi.
2: Doncs el següent és que la xocolata té cafeïna. Gemma, què en penses?
0: Jo crec que no em sona gens.
2: Doncs és veritat, la xocolata conté cafeïna, tot i que en quantitats molt inferiors a les del cafè. Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, en una ració de 50 grams de xocolata negra hi podem trobar aproximadament 25 mil·lígrams de cafeïna. Per comparar-ho, va, Gemma, t'agrada el cafè?
0: Sí, amb llet.
2: Vale, doncs mira, un expresso, és a dir, cafè sol, de 60 mil·lilitres en té aproximadament 80 de mil·lígrams de cafeïna. I això també explica, en part, que la xocolata negra doncs, tingui un efecte una mica més estimulant.
0: Mm-hmm. Per tant, ens desperta, no? Podríem dir la xocolata?
2: Sí, llavors si de bon matí et prens un expresso o un cafè amb llet, com bé has dit, Gemma, amb una mica de xocolata, ja comences el dia, super
0: estimulat.
2: Exacte.
0: Molt bé, més mites al voltant d'aquest aliment.
2: Doncs mira, un que a mi se m'ha parlat molt, perquè de fet jo, dins de les tres xocolates bàsiques, la meva preferida és la blanca, doncs un dels mites que se'n parla molt és que la xocolata blanca no és realment xocolata. No sé si penses el mateix, Gemma.
0: Crec que sí, que no és xocolata, perquè és mantega, pot ser.

0: Mira, aquí hi ha una mica de trampa, perquè aquí els que hagin respost veritat, o sigui, realitat o mite, la resposta és correcta pels dos. Seria un mig mite. Expliquem el per què. Doncs la xocolata blanca existeix legalment com a categoria de xocolata, com bé has dit, Gemma. La diferència és que no conté els sòlids de cacau que podem trobar doncs, a la xocolata negra o amb llet. Es fa principalment amb mantega de cacau, llet i sucre. Per tant, si algú diu que la xocolata blanca no té cacau, estaria simplificant massa. Sí que conté un producte del cacau, que és aquesta mantega de cacau, però no els sòlids de cacau responsables del color i bona part del sabor característic. Llavors, a veure, per mi és xocolata, no sé per tu, Gemma.
1: Jo pensava que no, definitivament, perquè la relacionava amb mantega, amb llet, i pensava que no portava cacau, però vaja, com bé has explicat, porta mantega de cacau.
0: Clar, aquesta mantega de cacau, que molta gent doncs, defineix com a no cacau, i llavors per això hi ha gent que diu que la xocolata blanca doncs, no és xocolata, sinó que és simplement sucre i llet, no? Però amb pinces, Jo que sóc molt fan de la xocolata blanca,
1: Més mites.
0: Va, a l'últim, la xocolata és addictiva.
1: Mira, em sembla força complicada respondre aquesta pregunta, però vaja, jo et diré el que penso. La xocolata porta sucre i el sucre és una substància que ens genera dopamina, o sigui, ens dona plaer. Per tant, tot allò que ens dona plaer ens crea una certa addicció, com més en mengem o més prenem aquella substància, més dopamina generem al nostre cervell i, per tant, doncs, més en volem. Per tant, jo crec que sí.
0: Bé, és un bon raonament, O sigui, al final jo diria que és una de les afirmacions amb més debat que podríem tenir, que és si és addictiva o no. És un mite. És un mite. Hi ha persones, de fet, que diuen literalment que, com hem comentat, no?, que són addictes a la xocolata, també passa amb altres coses, no? Però, des del punt de vista científic, la xocolata no es considera, doncs, una substància addictiva. Una altra cosa, que hem comentat, és que ens agradi molt i que, doncs, tinguem ganes, doncs, de repetir un trosset de xocolata, no?
1: Clar, però el seu Sergi... sabor... Perdona, que et talli. O sigui, la xocolata, aquella que és autèntica, negra, que fins i tot a vegades no està ni bona, perquè és molt amarga i té un sabor molt fort, no? Té un gust molt fort. Però, clar, aquella xocolata que és industrial, que porta galetes o que porta altres coses, i també molts aliments sabem que la indústria alimentària fins i tot afegeix potenciadors al sabor i altres coses que potser ni sabem, no? Perquè la llista d'ingredients a vegades és llarguíssima. No creus que realment això sí que fa que sigui addictiva? La que és més industrial, no l'autèntica.
0: A veure, jo crec que és com tot, sí que ja ho has comentat, no? Que el concepte del sucre hi fa molt, perquè al final el sucre, doncs sí que quan parlem de gominoles, per exemple, que tenen molt de sucre, doncs sí que aquí en quant a addicció podríem entrar-hi més, però jo crec que quan entrem en xocolata negra, aquella, la xocolata pura, la 90%, jo crec que aquí és més complicat parlar d'addicció. Jo, quan parlem d'addiccions, entenc més a productes com, per exemple, aquestes begudes ensucrades o begudes energètiques, com podrien ser doncs, el Red Bull o els Monster o simplement les Coca-Coles, doncs que aquí sí que jo crec que tindrien una quantitat més alta de sucre i podrien arribar a ser més addictives.
1: O edulcorants, no? Perquè al final és el dolç, no? El fet que ens provoca aquestes ganes de voler-ne més.
0: Sí, correcte, però jo ja et dic que moltes vegades els ingredients aquests tan llargs i tan complicats no me'ls llegeixo. Si em ve de gust menjar-me una xocolata blanca, me la menjo amb moderació, òbviament, però no em poso a mirar sempre els ingredients de cada producte.
1: Et deixo continuar, que perdona que t'he tallat.
0: No, mira, simplement per tancar una mica ja la secció, el sabor de la xocolata, la textura, el sucre que hem comentat, també el greix, doncs fan que sigui un aliment doncs, especialment plaent per a moltes persones, per mi sobretot, quan parlem de xocolata dolça. Llavors, això de jo sóc addicte a la xocolata, diguéssim que podria ser una manera de parlar, no?, com d'altres productes, però jo crec que no és correcte, i de fet, buscant-ho, no és correcte equiparar-la, doncs, a una substància addictiva, ja que n'hi ha moltes altres i de molt més addictives. Llavors, després d'això, jo crec que, Gemma, podem mirar la xocolata d'una altra manera, no? Ja per començar.
1: Totalment, no. Ja ens has explicat, no?, aquests mites i aquestes realitats al voltant de la xocolata, i doncs ara en coneixem una mica més sobre aquest aliment, Sergi.
0: Correcte, i mira, ja que hi som, ara per tancar també, jo ja he dit que la meva xocolata preferida és la blanca, no? Llavors, en el transcurs del programa m'agradaria saber quina és la xocolata preferida dels nostres companys.
1: Molt bé, doncs mira, quan et toqui a fer xarxes, aprofitem la pregunta del dia i els hi preguntem, què et sembla?
0: Perfecte.
1: Molt bé,
0: perfecte.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
1: I a tots, o a gairebé tots, ens agrada la xocolata, però com es treballa? En parlem tot seguit amb la Laura Espanyol i el seu convidat, que és expert en la xocolata. Laura, endavant.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs des de Malgrat hem volgut parlar amb el pastisser i xocolater Arnau Fuster sobre com es treballa la xocolata i diferents curiositats d'aquest món. Bona tarda, Arnau.
3: Bona tarda.
2: Com diries que és treballar amb la xocolata?
3: Doncs bé, bueno, el primer de tot és que la xocolata és un producte molt bo, diguéssim, i molt versàtil, però també alhora és un producte doncs molt, molt exigent, no? Perquè requereix estar i tenir una tècnica, i sobretot tractar-lo amb molta cura, perquè qualsevol error que puguem tenir a l'hora d'elaborar-ho, doncs, fa que no surti el producte de la manera que vulguem.
2: I quines diferents tècniques hi ha per treballar la xocolata?
3: La primera tècnica que diria jo és la temperat. És la tècnica principal, que el que fa és estabilitzar les molècules, diguéssim, els cristalls de molècula que hi ha dintre de la xocolata en si, i llavors això fa que després nosaltres la podem treballar de qualsevol, de la manera que nosaltres desitgem, no? Però dintre d'això, de la xocolata, i un cop ja està cristal·litzada i tal, doncs podem fer moltes coses. Podem fer ganache, que diguéssim són per fer sobretot bombons, musos, emmotllar, diguéssim, per exemple, per fer rajoles de xocolata, banyar pastissos, és un producte superversàtil.
2: I és més o menys moldejable segons si és xocolata negra amb llet o blanca?
3: Doncs mira, cada una de les tres xocolates té, diguéssim, hi ha una gran diferència, perquè per començar la xocolata negra està composada per sòlids de cacau, sucre, i llavors normalment porta una mica de lecitina de soja o així, sobretot les industrials, per estabilitzar. Després la xocolata amb llet porta sòlids de cacau, però molt menys que la xocolata negra, porta llet en pols o sòlids de làctics, sucre, i un altre cop porta normalment estabilitzants o de soja o tal. Això torno a parlar de les que són industrials. I la xocolata blanca només conté mantega de cacau, no porta els sòlids, diguéssim, foscos de cacau, porta llet i això, lecitina, soja i sucre. Llavors, clar, com veieu, aquesta, hi ha tres grans diferències en cada una, s'elaboren diferent. Llavors també això varia molt depenent de si una xocolata és més fluida o no, perquè això és un món supergran, no? Però sí que podem parlar que la xocolata negra és molt més densa que la xocolata amb llet, i la xocolata blanca, pues, és la més líquida, no? Llavors, clar, entre les tres tenen diverses formes de treballar-lo, perquè no són exactament el mateix producte.
2: La xocolata negra, a vegades, quan compres mones de xocolata que són fetes de xocolata negra, sí que són, és una xocolata més dolça que la que tu pots comprar al supermercat, de 72%, 80% de xocolata. És justament perquè és més complicada de moldejar?
3: No, a veure, això dels percentatges és un món molt, molt gran, no? Perquè depèn també de la fava o del diguéssim, del conreu on s'hagi agafat, o si és un blend, que vol dir barreges de diferents faves. I, per exemple, les xocolates normalment que s'utilitzen per fer les mones, sobretot, com dius tu, són més aviat dolces, és perquè agradin als nens, no? Que al final la mona està encarada als nens, i si és de xocolata negra normalment s'utilitza del 55-60% de sòlids de cacau, val? Quan el percentatge aquest és de sòlids de cacau, vale? Llavors la resta d'ingredients solen ser sucres i estabilitzants, val? Clar, normalment s'utilitzen aquest tipus de xocolata. Sí que és cert que abans del supermercat ens trobem xocolates, jo per mi del 80 o del 90, però això realment 100% no és verídic, perquè una xocolata del 90% seria bastant difícil de produir, no? Però sí que és cert que, per exemple, del 70%, que en relació amb la resta d'ingredients crec que és el més adient, però ens podem trobar que una del 50% o del 60% sigui més amarga i més forta que una del 70%, perquè això depèn del procés d'elaboració del cacau en si, de com ha estat tractat aquest cacau, de la plantació que prové. Jo, per exemple, utilitzo un cacau i faig una xocolata del 70% que és més fluixa de gust que una que la faig del 60%.
2: D'acord. I tornant a com es treballa la xocolata, quines curiositats creus que ens podrien sorprendre els que no hem cuinat mai amb xocolata?
3: Doncs com tornar a repetir una mica el que he dit al principi, doncs la xocolata, si no es treballa bé o si no es té aquest coneixement sobre ella, no? Els resultats són molt diversos. Clar, si busquem fer una rajola de xocolata i el temperat no és l'adequat, o la temperatura de l'establiment, o la temperatura del motlle inclús, o la temperatura de si tot no està ben mesurat o ben estructurat, o un temps de que tu hagis pogut fer proves i errors, doncs ja és infinit. O sigui, ens podem trobar molts resultats diferents en el mateix producte.
2: D'acord, i per acabar, tindries alguna anècdota cuinant o moldejant xocolata?
3: Doncs sí, mira, així curiosament, com perquè veieu que estàs professional es posen coses, a l'últim concurs que vaig anar, la peça artística de xocolata que vaig fer pel concurs, que per sort vam guanyar la prova, però se'm va caure a l'hora de passar al jurat, la figura se'm va caure una part i no portàvem recanvi, i llavors ara per la pròxima vegada que em torni a presentar el concurs, doncs ja tinc pensat de portar un recanvi per si un cas.
2: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la xocolata a la ràdio.
3: A tu, moltes gràcies.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: xocolata, però ara ens fixem en una altra qüestió. Totes les xocolates són iguals? Per què quan anem al supermercat ens trobem rajoles del 50, del 70, del 85 o fins i tot del 99% de cacau? Xocolata negra amb llet, sense sucres afegits i entre tanta opció, és complicat saber quina és millor. Per això anem a descobrir què pot aportar realment el cacau, quins beneficis té i sobretot què hem de mirar a l'etiqueta per saber què estem comprant. La primera cosa que hem de tenir clara és que quan parlem dels beneficis de la xocolata, en realitat estem parlant principalment del cacau. El cacau conté polifenols, especialment flavanols, uns compostos antioxidants que s'han estudiat, entre altres coses, pels seus efectes sobre la salut cardiovascular. També aporta minerals com magnesi, ferro, coure o manganès. I aquí arriba la primera clau. Com més cacau i menys sucre afegit, millor perfil nutricional tindrà generalment aquella xocolata. Per això, quan anem al supermercat, més que mirar si posa negre, intens o pur a la part del davant de la rajola, el que hem de mirar és al darrere i mirar l'etiqueta. I ara bé, què hem de mirar? Podeu prendre nota perquè hem de mirar bastantes coses. Primer, el percentatge de cacau. Si busquem una xocolata amb un perfil més interessant, podem optar per una xocolata negra amb un percentatge elevat de cacau, per exemple, del 70% o superior, i si un 85% ens agrada, encara tindrà habitualment menys sucre. Però compte perquè 85% no significa automàticament que sigui millor per tothom, ni que n'haguem de menjar sense límit. Continua sent un aliment molt energètic i amb un valor calòric també doncs, molt elevat. Segona cosa, la llista d'ingredients. Els ingredients apareixen ordenats de major a menor quantitat. Per tant, ens interessa trobar ingredients com pasta o... No ens interessa, perdoneu, trobar ingredients com pasta o massa de cacau, sucre, i doncs hem de mirar aquesta llista d'ingredients. Si el sucre apareix com a primer ingredient, ja tenim una pista molt important. Probablement estem davant d'un producte en què el sucre té molt més protagonisme que el cacau. Per tant, mireu l'ordre dels ingredients. Tercera cosa, la taula nutricional. Podem comparar dues rajoles semblants i mirar especialment els sucres per cada 100 grams. De fet, us pot sorprendre bastant la diferència entre una xocolata i l'altra. I què passa, companys, amb la xocolata amb llet? Aquí acostumem a trobar menys cacau i més sucre, a més els ingredients lactis, i amb la xocolata blanca encara és més evident. Pot portar mantega de cacau, però no conté els sòlids de cacau que donen a la xocolata negra bona part dels seus flavanols. Per tant, nutricionalment no podem posar-les totes al mateix sac. I realment, un dubte que ens arriba quan parlem de la xocolata ens fa més feliços? Aquí també hi ha molta llegenda. La xocolata és un aliment molt agradable i pot generar plaer i sensació de recompensa, però això no significa que una rajola funcioni com un antidepressiu. Sí que el cacau conté substàncies com teobromina i petites quantitats de cafeïna, especialment quan té més cacau. Per això, si sou especialment sensibles als estimulants, també és una cosa a tenir en compte si mengeu molta xocolata negra, per exemple, al vespre, no un moment on és moment de dormir i per tant ens podem activar. Així que, en resum, la pròxima vegada que compreu una rajola, feu tres coses. Primer de tot, girar-la, mirar el percentatge de cacau i llegir els primers ingredients, perquè dues rajoles que per davant semblen pràcticament el mateix producte poden ser nutricionalment molt diferents. I no cal convertir la xocolata en un aliment miraculós ni tampoc demonitzar-la. La diferència està sobretot en quina escollim, quina quantitat en mengem i amb quina freqüència. Així que, si podem gaudir, sí que podem gaudir de la xocolata, però si a més de gaudir-ne volem aprofitar les propietats del cacau, que el cacau sigui realment el protagonista de la rajola. I bé, la xocolata és un dels elements imprescindibles a l'alta cuina. No hi ha restaurant amb estrelles Michelin que no tinguin xocolata bona i de qualitat a les seves postres. Ara, alguna d'aquestes creacions la podem degustar a la pastisseria Juanitas, amb obrador a Sant Iscle i botiga Arenys de Mar. Oriol.
1: Doncs sí, Gemma, estem en, mateix en disposició de parlar amb el Joan Grimal, que és qui està al capdavant de Juanitas. I de seguida, doncs, el saludem. Joan, bona tarda.
2: Bona tarda, Riol.
1: Bé, avui volem parlar de xocolata, Joan, d'això en sabeu un munt vosaltres.
2: Bueno, una miqueta. És un dels nostres ingredients principals, sí.
1: Explica'ns una mica, Joan, la teva formació. Volem començar una mica per aquí, perquè diguem-ne que estàs al capdavant de Juanitas, d'aquesta
2: sí.
1: important pastisseria. I bé, diguem-ne que n'has après de pastissers i de cuiners de renom.
2: Bueno, la meva formació ve més que res del món de la restauració. Sí que he treballat en pastisseries com Totel, de Paco Torreblanca, Alicant, però el que he fet més és restaurant, ja sigui restaurant, diguem, d'una gama normal com d'estrelles Michelin. Llavors el que em dedicava jo quan era més jovenet, però ja en tenim gairebé 45, és a fer els postres dels restaurants. La meva feina era principalment fer els postres, fer el que seria tot el tema de petit fours, que aquí també hi hauria xocolata, no? Si ja sigui amb bombons i així, i en alguns dels restaurants que vaig treballar també feia doncs, el pa. Llavors tot una miqueta és el que fem a Juanitas, no? Ja fem postres, fem pastisseria i toquem una mica la xocolata.
1: Home, déu-n'hi-do, em deies, has fet els postres, diguem-ne, de restaurants amb estrelles Michelin. Home, aquí a Catalunya en sabem d'això, en tenim uns quants, però tampoc
2: n'hi ha. Sí, però no n'hi havia, no havia tants,
1: Exacte, exacte.
2: Ara són 45, sí, això és l'any 2010-2009, a Barcelona crec que no hi havia cap dues estrelles, hi havia Néixel, hi havia el Jean-Luc on treballava jo, el Jean-Luc Figueres, i en Jordi Vilà va ser el que va començar a despuntar com a cuiner, diguem, jove, que quan li van donar la primera i això, però vull dir que no, en aquella època no hi havia tants, eh? El Jean-Luc on te vaig anar a parar sí que és veritat que hi han passat molts dels cuiners que actualment inclús tenen tres estrelles i així. Gent que havia treballat al Bulli, gent que havia, bueno, gent que ara actualment despunten molt.
1: Tema molts xocolata, fons. Joan, pot ser que d'aquí un temps es converteixi en un article de luxe, no? I cada vegada la trobem més cara.
2: Els últims anys hi ha hagut, crec que hi ha hagut una mica d'especulació. Tornem a anar avall. Ja fa uns mesos que està baixant el preu i m'estan dient que de cares a Nadal encara baixarà més. Vull dir que hi ha hagut algú aquí que ha jugat amb el mercat, ha comprat gran part del cacau, no? I ha jugat amb això. I els preus es van disparar moltíssim. Es van duplicar, bueno, es van triplicar, gairebé. Però res, dic, insisteixo que la cosa està canviant,
1: Perfecte.
2: La cosa està canviant i sortirem tots guanyant.
1: Home, doncs molt bona notícia que podem explicar aquí a l'Hora Maresma, en aquest programa.
2: Sí,
1: la xocolata està baixant de preu i encara baixarà més. Això pels que ens agrada és molt bona notícia.
2: Això ho sé pels proveïdors i, bueno, en general tots m'ho diuen, no? Poder comprar xocolata perquè no tinguin xisses als dits era un joc important. Havies de demanar a tots els proveïdors pues, on t'anàvem a parar, saps? I jugar amb un, jugar amb l'altre, inclús hi va haver xocolates d'altres marques franceses que aquí no eren tan conegudes al mercat, que venien cap aquí perquè eren més econòmiques, saps? I jugava una mica amb tot això. Però ja dic, sembla que no estarà als preus que estàvem, però que baixarà més del que hi ha ara, sí.
1: Bé, a més, com la gasolina, això, que també mai saps quan puja, quan baixa, doncs ens n'alegrem que baixi.
2: No sé si l'afecta la guerra, les guerres o no, però aquí estem. Jo sobre la xocolata volia comentar una cosa.
1: Digues.
2: Vale, que al mercat, i al mercat, quan anem a una cafeteria, quan anem a un lloc, sobretot amb el món de la bulleria, mengem moltes coses que ens venen com a xocolata i no són realment, són sucedanis de xocolata. I aquí el que mana és la mantega de cacau, que és el que realment dona valor a la xocolata, vale? El greix del cacau. Tenim compte el que ens posem a la boca. Una cobertura de xocolata, una xocolata bona, de qualitat, quan ens la menjarem farà crec. En canvi, aquestes altres xocolates és tot sucre, bàsicament, com una mantega més, vale?
1: Perfecte. I res, per acabar, Joan, si ens haguessis de destacar algun postre, alguna cosa feta amb xocolata que us surt la mar de bé, ara que fes-nos venir una mica de gana, va.
2: Ja des del primer dia que vaig començar a treballar aquí a Sant Iscle i que vaig obrir la botiga, hi ha un postre dels que porta xocolata, bàsicament, que és una mousse que fem de xocolata, és una mousse feta en base de pasta bomba, que és un rovell muntat amb xocolata i nata, vale? És una mousse de xocolata i porta un cruixent de praliné d'avellana, i la base és un brownie de xocolata, o sigui, és xocolata per xocolata per xocolata, i és un dels postres que agraden més i que hem fet més, eh?
1: Doncs pels amants de la xocolata, això que m'expliques, segur que ja estan salivant, eh? Ja deuen tenir una gana. Doncs Joan Grimau, de la pastisseria Juanitas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en el Dia Mundial de la Xocolata, i molta sort, i amb aquesta bona notícia que ens has donat ens quedem, eh? La xocolata està baixant de preu, això ens agrada moltíssim.
2: Vale, vinga, va, som-hi.
1: Doncs ja ho veus, Gemma, no sé si t'hem fet venir gana amb tota aquesta estona que portem parlant de xocolata, i sobretot quedem-nos amb això, està baixant de preu, això, molt bona notícia, sobretot de cara a Nadal, de cara a les mones, notícia important,
0: Totalment, no, i sí que com que jo ja sabia que em vindria gana i entull de xocolata, el que he fet és menjar-ne abans de començar el programa.
1: Ah, punyetera.
0: Per tant, ja se m'ha tret, no? No sé vosaltres si us està venint potser gana, no?
1: Sí, jo ho tinc pendent, ara sortint d'aquí i croissant de xocolata cau segur.
0: Molt bé. Oriol, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Molt bé, doncs nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer un resum al temps i ens fixem en la crònica del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre, de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir, i de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura, i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, que a la costa de la comarca aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol, i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa, alguna màxima puntualment cap als 31 32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
0: Doncs acabem d'escoltar la previsió del temps d'en Quim Serra. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem encara ens queda a fer el repàs a l'agenda setmanal d'activitats que podeu fer al Maresme durant aquests dies. També parlarem de gastronomia amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubió, i acabarem, com sempre, amb la tertúlia esportiva conduïda pel nostre company de Tordera, en Martres Serres, perquè ens expliqui doncs les principals notícies esportives, i la resta de companys en donen doncs la seva opinió. Tot això aquí a l'Hora Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I a aquesta hora, com sempre, és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials amb el nostre company des de Calella, en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Hola de nou, què tal?
2: Molt bé, què podem destacar avui al Maresme?
3: Doncs mira, ara que s'ha acabat, o s'està acabant, perquè encara fa calor l'estiu, hi ha hagut menys meduses a les costes de la comarca i també del conjunt de Catalunya. Els socorristes han detectat moltes menys picades i les dades del portal Minca confirmen la tendència. Els albiraments de les tres espècies més habituals han disminuït. En el cas de l'ou ferrat, les observacions han caigut gairebé un 53% respecte de l'agost de l'any passat, mentre que el born blau ho ha fet un 46%. Els experts plantegen diverses hipòtesis per explicar aquesta davallada, relacionada sobretot amb les temperatures extremes del Mediterrani i la formació d'una barrera d'aigua calenta que dificultaria que les meduses arribessin a la costa. També apunten al paper del vent de Garbí. Tot i que els banyistes poden celebrar-ho, els biòlegs recorden que les meduses formen part de l'ecosistema marí i que la seva disminució pot ser un altre indicador dels efectes de l'escalfament del Mediterrani.
2: Per tant, aquest any menys meduses que altres anys, no sé. Sergi, jo crec que tu no ets gaire de platja, però no sé si recordes un any, no sé si va ser l'any passat o l'altre, que la platja estava plagada de meduses, però moltíssimes, moltíssimes, semblava l'apocalipsi.
3: No t'ho sé dir perquè, com bé has dit, no soc de platja.
2: Vaja, bé. Doncs va, explica'ns més coses. En clau internacional, què podem explicar?
3: Doncs anem cap al nord, cap a Suècia, ja que el Partit Socialdemòcrata ha guanyat les eleccions parlamentàries del país i el bloc d'esquerres es perfila com a vencedor amb gairebé el 95% del vot escrutat. Els progressistes sumen 176 escons, un per sobre de la majoria absoluta davant dels 173 de la dreta. L'avantatge, però, és mínim. Només 28.000 vots i encara queden paperetes per comptabilitzar. La líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, podria tornar a ser primera ministra 4 anys després de perdre el poder. La ultradreta, que va ser segona força el 2022 i va recolzar el govern conservador durant l'última legislatura, retrocedeix i queda darrere dels conservadors. El resultat definitiu no es coneixerà fins als propers dies, quan s'incorporin els vots de l'estranger i part del vot anticipat.
2: Molt bé, doncs això ha passat a Suècia i el tema curiós del dia, demanaré, Sergi, però que el fem curtet perquè ens espera també la Txell i no vull que vagi ràpida perquè tenim poc temps.
3: No pateixis, doncs vinga, farem un paràgraf només. Els principals dirigents de les grans empreses d'intel·ligència artificial han alertat sobre els riscos d'un desenvolupament massa ràpid de la tecnologia. Dario Amodei, responsable d'Anthropic, assegura que en només 6 o 12 mesos la intel·ligència artificial podria arribar a controlar parts importants d'internet i que els humans podrien perdre la capacitat de supervisar-la. Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk també han defensat la necessitat d'alentir el ritme.
2: Déu-n'hi-do, doncs entra fins i tot una mica de por, amb aquestes afirmacions. Sergi, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, tu diràs que estem preguntant avui.
3: Jo crec que està clar quina és la pregunta d'avui, perquè portem tot el programa parlant. Jo ja tinc gana d'aquest tema, que és: quina xocolata preferiu? La xocolata blanca, la negra o amb llet? Jo ja he dit la blanca. Us falta a vosaltres?
2: Va, doncs aprofitem, no sé si tenim per aquí els companys, jo us diré que a mi la meva preferida és la negra.
4: Jo estic amb en Sergi, jo també la blanca.
2: Vinga, molt blanca. Saludable.
5: Soc molt tim també xocolata blanca.
2: Molt
5: de tota
2: bé.
5: La vida.
2: Visca el colesterol, què més? Què més tenim per aquí? Oriol, tens alguna preferència? No el tenim per aquí, potser.
5: És que la negra, Gemma, no ho sé, a tipa massa és bastant... No ho sé.
2: Jo no. En Marc diu la blanca, en Martí la blanca, en Sergi la blanca, mare Hat-trick. Meva. Marçal, digue'm tu què t'agrada.
5: La blanca, sens dubte.
2: En Marçal també la blanca. Mare meva, tu.
5: Està tot dit, Gemma.
3: Haurem de fer una quedada.
2: Haurem de fer una fundida, sí, exacte, de xocolata blanca. Molt bé, molt bé. I els filipinos, què? Us agraden?
3: Han pujat de preu.
5: De xocolata blanca, potser sí.
2: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Nosaltres us deixem aquesta pregunta i seguim. Fins ara.
3: Adeu.
5: Fins ara.
2: Molt bé, doncs ara saludem en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt perquè cada dilluns ens porta les millors propostes per fer al Maresme. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, amb ganes que ens expliquis quins plans has escollit.
4: Molt bé, no m'agrada dir-li les millors propostes perquè em poses en una tessitura que penso ui, ui, ui, a veure si ens estaran escoltant algú i ho posaran en tela de judici. Jo intento portar-vos algunes propostes per fer la nostra comarca i ja que cadascú ho valori. Però, si et
2: però tu, tens
4: gent...
2: un bon, tu tens un bon criteri, Martí.
4: Ah, bueno, s'intenta, s'intenta. Merci, merci pel piropo. Però, bueno, la qüestió és que començarem per dissabte amb una activitat que podem fer a Sant Vicenç de Montalt. Es tractarà d'un torneig popular de volei platja que està obert a participants de totes les edats. Serà una competició en format 4x4 i es farà a la zona de platja entre les guinguetes Mio i Oblique. La jornada començarà a 9:45 del matí i continuarà la tarda de 3:45 a les 6. Durant tot el torneig, val a dir que per als que potser no tinguin aspiracions a guanyar, que els hi aniran donant premis i obsequis als participants. Així que, no sé a tu, Gemma, si t'agrada el vòlei, però tenim el nostre company d'aquí de Sant Vicenç, el Miquel, que en fa molt i hi ha molta gent molt aficionada.
2: Ui, en Miquel que no s'apunti a aquest torneig perquè ens fotria una pallissa a tots, perquè ell juga entre cometes professionalment, no? Fa lligues i vaja, en sap molt.
4: Sí, sí, sí, en sap molt. Mira, poder, com és 4x4, haurem de buscar un company, intentem començar el Miquel i fem nosaltres tres i algun despistat que ens trobem per allà.
2: També, també. Més plans.
4: Vinga, ens anem ara cap a Mataró, però ens quedem amb el mateix dia, amb el dissabte, i és que hi ha un taller de rumba catalana al Cafè del Mar a les 10 del matí. I és que Mataró és una ciutat amb una llarga tradició vinculada a la rumba catalana, un gènere popular, viu i festiu, que forma part del patrimoni musical de Mataró. En el marc del Dia de la Rumba, que serà el dissabte, a l'exterior de l'edifici del Cafè del Mar hi haurà tallers intensius gratuïts per apropar aquest estil a tota la ciutadania i també fomentar-ne la pràctica col·lectiva. Aquests tallers doncs, tenen com a finalitat viure la rumba catalana des de dins, explorar-ne els seus ritmes característics, la percussió, la guitarra, les palmes i la veu, promovent la participació i l'aprenentatge del gènere.
2: Una proposta ben interessant que podrem fer a Mataró i encara tenim temps per una més, va.
4: Vinga, una última, també el dissabte, fem hat-trick de dissabte, i és que a Premià de Mar tenim la festa del barri Tàrtar Maresme, a la plaça Mercè Rodoreda. Serà bàsicament una d'aquelles activitats que podeu gaudir durant tot el dia, o més aviat dit, durant la tarda i nit, ja que tindrem des d'atabalades de Premià de Mar a 6:15 de la tarda fins a les 11 de la nit, que hi haurà un sorteig d'una panera i també tindrem a les 10 el DJ Toni amb música. I així com a acte principal d'aquestes festes, a les 9 tindrem la botifarrada popular amb un preu de 5 euros, la botifarra i la beguda. Així
2: molt
4: que,
2: bé.
4: Bueno, a més d'això, tindrem masterclass de zumba, salsa i bachata, així que animem a tothom qui li agradi la marxa a acostar-s'hi.
2: Molt bé, doncs dissabte, Premià de Mar, a festa del barri Tàrtar Maresme. Martí, moltes gràcies. Gràcies. Fins ara.
4: A tu, Gemma. Fins ara.
2: Vinga, moment per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra col·laboradora, la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i també saludem el nostre company, en Martre Serres. Avui un plat fresquet i encara d'estiu, oi, companys?
5: Sí, bona tarda, Gemma, de nou, i Txell, també, a tu, bona tarda.
6: Bona tarda i emocionada d'estar amb vosaltres, com sempre.
5: Lo d'emocionada, això ve lligat ja des d'abans d'entrar, perquè, escolta'm, Txell, estàvem fent el repàs dels ingredients i com amanir aquest plat que ara explicarem, que, ostres, tu mateixa t'has fet una mica la boca aigua, eh?
6: Sí, i m'emociono, però ja veureu per què, perquè, doncs, Ratatouille, el plat de la Ratatouille, també està molt lligat a les primeres formacions que feia de cuina. I, a més, aquella pel·lícula tan xula que, si no l'haveu vist, us recomano que la veieu.
5: I tant, 100%, jo també l'he vist unes quantes vegades i em va encantar el ratolí cuiner, que és fantàstic, i com ho gaudeix, no, la cuina, que esperem nosaltres fer exactament el mateix avui i com fem cada dilluns amb la teva secció. A veure, què toca avui cuinar? Toca una miqueta de truita, oi? Que sembla senzill, i de fet ho és, fer-ne a priori per la majoria de gent, amb una mica de pràctica, i vaja, a més, d'una forma ben saludable.
6: Sí, perquè avui fem, com vam dir, faríem platets saludables, econòmics, i avui és una truiteta especial, una truita amb crosta. Sabem la típica truita de patates amb mil coses, però aquesta és molt curiosa perquè té crosta i és espectacular. Per dintre sembla un soufflé i per fora té crosta, acompanyadeta d'unes verdures que quasi bé és una ratatouille.
5: Aquesta importància de que tingui crosta per fora és expressament per la textura o per què en concret?
6: Sí, de fet és expressament, és per combinar aquesta textura per fora de crosta, que ara explicarem per què, i per dintre aquesta truita que ha pujat més com si fos un soufflé. I sobretot, molt important, aquest plat, una mica l'estrella, és aquesta aromàtica que tenim, el romaní, que és molt important de la dieta mediterrània.
5: Exacte, una truita, com tu comentaves, és de verdures al forn amb romaní, que és la part estrella d'aquest àpat. A veure, som-hi, anem per feina. Ingredients que necessitem?
6: Doncs anem per feina, per fer la truita. Què necessitem? Per exemple, això pot ser per una persona o per compartir, però l'hem feta amb dos ous, hem posat una miqueta de sal, no molta, com sempre, sal marina, i 30 grams de formatge de cabra, d'acord? Preferentment d'aquest de rulo, que sigui, perquè queda millor, és això que fa aquest crunch quan es posa en una paella o en una planxa. Per una altra banda, les verduretes. Tenim carbassó, tenim patata, tenim, també hem posat una miqueta de ceba i sobretot el pebre i el romaní. Però després, ara, primer, tot això, aquestes verdures al forn. 180 graus poden estar aproximadament, depèn de la quantitat, entre 25 i 30 minuts. Només fa falta netejar-les i deixar-les tal qual. Potser tallar-ho per la meitat. Però pels més baguetes o pels que comencen, de moment no fa falta tallar. Al forn i llestos.
5: Doncs vinga, aquesta és la primera part. Ens deixem algun ingredient per col·locar en aquesta recepta després del forn?
6: Doncs no, en principi que es faci i nosaltres podem anar a fer, això ja ho podem tenir preparat, ja sabeu que fem aquest batch cooking setmanal, que això va molt bé perquè tenim les verdures i nosaltres una vegada estigui fet i refredat ho guardem en un tàper, de preferentment de vidre, a la nevera. Ara sí que anem per com fem aquesta truita tan fantàstica.
5: Vinga, som-hi.
6: Doncs una paella molt calenta o planxa, de fet que estigui ja calenta, i posarem, tallant en aquest formatge, doncs molt finet, i ho posarem com a base un xic d'oli i el formatge tot seguit, i hem d'esperar a que faci, comenci a estar dorat, i li posarem aquest ou que hem dit ben batut, ben emulsionat. Per què? Perquè una vegada hem posat aquest formatge ben calent, que queda després aquest ou ben emulsionat, què farem? Li donem la volta de seguida perquè ja està la nostra truita ben quallada, la girem i aleshores què passarà? Per una banda ha quedat crunchy i per dintre s'inflarà perquè farà l'efecte soufflé. Què vol dir això? Que la retenció d'aire es quedarà dintre i no sortirà, per tant quedarà molt xula. Li donarem la volta perquè es faci de l'altra banda i tindrem una truita estupenda amb crosta que en uns 2-3 minuts estarà feta.
5: Molt bé, ja no sé si cal donar-li algun toc final abans d'emplatar i començar-la a menjar.
6: Doncs mira, en aquest cas, sempre pebre negre, si voleu, que sobretot després, l'aromàtica que té el pebre negre, una vegada fet, espolvorejat i triturat al moment, és fantàstic. Nosaltres a l'emplatat hem continuat amb aquest rústic català d'estovalles, però avui vermelles, i li hem posat a sobre la truiteta unes fulles de menta, també molt característiques. I què hem fet amb aquestes verdures? Aquestes sí, les hem tallades tipus panadera, les hem posades també al forn amb una miqueta d'oli, una mica de sal marina, una mica de pebre i ve de romaní, sense estar-nos, però cuidado perquè si no quedarà molt fort, i un xic també de formatge. Què ha passat? Doncs que després de 2 minuts al forn ha quedat estupendo. I l'emplatat avui és de cuina mediterrània i cuina sana, que després del cap de setmana ja ens va bé.
5: Exacte, ja per anar baixant una mica aquests àpats potser d'algú una mica copiosos i tenir doncs aquest àpat, com tu comentes, amb tots aquests ingredients, a més antiinflamatoris i que van bé també pel fetge. Txell, nosaltres ho deixem aquí perquè no tenim més temps per explicar-ho, però moltíssimes gràcies per aquesta recepta que jo crec que molta gent no la sabia, tot i que és ben senzilla, i ens retrobem el pròxim dilluns.
6: Doncs fins dilluns, una abraçada.
5: A tu, que vagi bé.

0: I ara és moment de la tertúlia esportiva amb els nostres companys per conèixer tota l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Marc Tres Serres, aquí tenim avui.
1: Doncs avui tenim a Martí Capçada amb nosaltres. Hola, Martí.
2: Hola, Marc, què tal?
1: I també tenim a en Sergi Ferrer. Què tal, Sergi?
0: En Dani, crec, eh?
1: Ah, Dani, sí, sí. Dani, digues.
3: Hola, hola.
1: Dani Grau.
3: Sóc jo.
1: Hola, Dani. Doncs hola, vinga, Grau. Anem per feina amb aquests pocs minuts que ens queden de tertúlia, però, evidentment, fem un petit repàs del més destacat i, sobretot, ha sigut, evidentment, el que porta sempre la veu cantant, qui crida més l'atenció, i és el que fa el Barça. Van jugar el de bàsquet i el de futbol. Comencem pel de futbol. 2-4, victòria al Camp del Llevant, amb un Lamine Yamal i un Rafinha, nois, que, vaja, estan en un estat de forma estel·lar.
2: Sí, sí, tota la raó. Jo crec que seguim una mica amb la dinàmica que comentava en Marc a la tertúlia de la setmana passada. Un equip que sembla que està a uns nivells que m'atreviria a dir que s'està acostant. A veure, que és molt aviat dir-ho, però aquella millor època del Barça. Sí que és veritat que vam tenir un petit ensurt amb el 2-3, però crec que inclús els hi haurà anat bé i segur que l'entrenador els hi haurà fet un toc d'atenció i així doncs no ens passa en un futur.
3: El Flick va dir que no esperava el millor moment físic dels jugadors fins després de l'aturada de seleccions, que és, diguéssim, ara hi ha dues jornades, una intersemanal que comença demà, vale?
1: Sí.
3: I després el cap de setmana. Després hi ha dues setmanes, que seran tres a nivell de calendari, sense lliga, perquè hi ha partits de seleccions i tot aquest rotllo. Ell va dir que després de l'aturada de seleccions el Barça estaria en el seu millor moment físic. Jo crec que ja ha arribat, perquè clar, no millor que ara no crec que hi hagi gaire més. El problema és si seran capaços de aguantar tot aquest ritme, o almenys sí. Diguéssim, a un nivell acceptable, o tindrem un novembre com l'any passat, que va ser absolutament desastrós.
1: De fet, Dani, crec que ho estàs resumint molt bé, i ve un octubre novembre molt intens en quant a calendari. La pregunta és ràpida, nois, i senzilla. Creieu que el Barça té també equip suficient per mantenir aquest nivell de forma gran part de la temporada? Perquè tota, impossible,
3: crec,
1: però gran part...
3: Jo crec que té més fons d'armari que l'any passat. Mhm.
2: Uh-huh. 100%, Martí? Jo estic amb el Dani, té equip suficient i a més té rotacions per parar un tren, així que sí. Jo confio molt.
3: A més els fitxatges estan funcionant, sembla que juguin tota la vida aquí i només fa un mes que hi són. Gordon, Adeyemi, que hi va fotre un golarro que semblava Speedy González, d'una cosa tremenda. Per tant, diguéssim que jo crec que el tema és que quan surt un i entra un altre no es nota una baixada, per entendre's, no?
1: Molt bé, doncs a veure si així seguirà. Recordem, en Dani ja ho ha esmentat, ja partit intersetmanal aquest dimecres a l'Spotify Camp Nou contra el Racing. Nois, l'Espanyol també va aconseguir la victòria 0-2 al Camp de l'Osasuna amb un doblet de Roberto, que també ha sortit inspiradíssim en aquest inici de temporada. Ja du 5 gols al davanter centre de l'Espanyol. Demà, Camp del Rayo, i l'equip perico, que va fent de forma més irregular, però no, allà hi és.
3: Va fer un partit ahir molt, molt, molt interessant, molt seriós, i guanyant a l'Osasuna, que no és fàcil.
1: Allà, Martí?
2: Sí, estic amb tu, Marc. O sigui, de moment estan complint molt, i a més els fitxatges de Brian Zaragoza i Gorosabel, que són de primeríssim nivell, encara no han entrat del tot en la rotació, que jo crec que un cop entrin encara tindran un salt més de qualitat. No sé, veurem, però sembla que té millor pinta aquest any l'Espanyol.
3: Aquest, el Brian Zaragoza, és jugador Barça. Jo l'hagués fitxat pel Barça.
2: No.
1: No?
2: Bueno, obriríem un meló ara.
0: Companys, hem de plegar un sap moltíssim de greu, perquè no m'agrada interrompre d'aquesta forma, però vaja, dilluns tornem amb més tertúlia, us sembla bé?
3: Sí, no. Molt bé, Gemma. No podeu obrir un meló.
2: Vinga. Ja l'obrirem un altre dia,
0: no.
2: Dani.
0: El guardem per demà, per dinar demà. Apa, marxem. Adeu, fins demà, que vagi molt bé, i gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Adeu, adeu.
4: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca, i un besito. I no entrem al programa. No sents
1: res? Hola, Pili. Sí? Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
2: Ui, no vull sortir, no vull sortir, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
1: Bé, no puc dir que no.
2: No.
1: Doncs això, comencem.
2: Quan t'ho diguis.
1: Doncs, va, comencem ja.
3: Eh? Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes-ho.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi, 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims, és correcte aquest raonament?
5: I tant, i no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé, de manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que a vegades la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa, Laura.
4: Doncs, bueno, soc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques i, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo

0: realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs jo continuava sent formal allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres, que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar en, sobretot en recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i per tant no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc., que alhora comuniquin i motivin.
1: Antoni,
0: així vaig començar.
1: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles, o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
0: Sí, és un procés llarg, que jo avui em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general una pregunta que de mica en mica te'n vas donant compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos això què em pot ajudar a mi? Com em pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar, i per l'altre el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I en aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica, però a la vegada les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina, Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador, però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície amb de sabó mínima, és a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible, i els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre, i això és magnífic, és a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles, si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles, és molt divertit, de veritat, hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva, i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs, bé, li van donar un premi en l'activitat, i va ser molt divertit, i a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. I jo crec que aquest binomi és l'important.
2: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
0: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè clar, la geometria la toquem, de manera i la podem transformar, etc, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més en determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal. Em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
1: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
0: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors, no? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
1: Llavors, com si fos hereditari, no?
0: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui, no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar per petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones: les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden però que els agradaran, segur,
2: I Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
0: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques en general és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius, si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no, deies?
2: Sí, s'ensenyen bé.
0: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
1: Si se'ls dona prou importància.
0: Ah, exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la, no, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos, ara no, ara ja hem anat millorant, ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores, però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els quatre anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
1: mica en mica,
0: és molt homogeni. En mica en mica, no?
1: Anton,
0: i llavors què passa?
1: Digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
1: I ens quedem enrere.
0: Tu has dit, jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diuen, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
1: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia, i així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat, seré rambler. Doncs... vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
1: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home, Això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
1: Vinga, doncs molt ràpid.
0: Què et sembla?
1: Vinga.
0: Quan val, t'ho dic així, eh? Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs
0: ho repeteixo?
1: Sí, vinga, digues.
0: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
5: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
6: Lo carrile de la cava fa uns quants anys.
1: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo. Una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
6: Sempre me'n recordaré.
1: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, bon dia. Bona tarda.
1: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
7: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
1: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
7: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, soc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, soc enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural.
1: Està molt bé, està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
7: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys, i són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens explicava, ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
8: Anava molt a Elo Carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en el Carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar el Carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del Carrilet com una espècie d'homenatge al Carrilet, diguéssim.
1: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
7: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble, i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
8: Ell sempre diia que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa, era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer, i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra, i sí, la cantaven ells, i llavors, clar, això va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i clar, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó, i va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
1: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit abrenc quan tot el territori se la fa seva, no?
7: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
1: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
7: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
1: Déu-n'hi-do.
8: Uns pares tenien botiga de roba, i quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare: t'imagines que ara tu que sé el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos, era de dir, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el Carrilet. Però, clar, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, l'agafarà algo, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
1: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
7: I a més interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera era una manera, el territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
8: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen: mare, quin munt de vegades li canto el Carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-la dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no? I mantindré aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no? I és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això, i també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista, que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer, doncs diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
1: Nerea, això de dormir els fills cantant-los Lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
7: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
8: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo de més jovenita sempre, Lo Carrilet, està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que El Carrilet, i llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebro, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia, i llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
1: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
7: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
8: La meva tasca, doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser, jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes, i aquesta cançó per què, i quan va ser, i gràcies a això doncs vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament, cada un doncs va ficar lo, no es pot dir granet de sorra, perquè és molt molt més.
1: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del Carrilet.
7: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que El Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Boc crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Maselles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma, i n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensa que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno, Fondita Mexicana o Mexicana. Ana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs a la Paloma Fondita Mexicana,
8: yeah.
7: Me'n recordo del Pescado Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant. Quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que primerament el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot aquest... tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veus, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón. Per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment, donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que alamant, no? De, bueno, col·loquialment, alamant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants també, i bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot, i si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca, i això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recordi del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa, o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc, i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè clar, cadascun de nosaltres som diferents, i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no, o...
8: Sí, s'ha d'aprendre, bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica, pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no? Aquesta energia que també porta la gent, no? Pot ser amb por, no? Una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no? O gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no? De ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen també. Sembla una mica com
7: materialista. Com un escàner gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així, és com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no, tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites, jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre, no només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure, i jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que el pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs també, i per ser inclòs jo crec també n'has de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no? Perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no? Certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana, de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? El Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols
8: dir? L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també que jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molt molta gent que no ho saben, no ho saben, i que quan tu dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar a tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent, per exemple, quan vaig anar a Sesudirne a Noia, no?, per visitar Caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi, per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les paraulotes. Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no, o sea, per mi merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, o per favor, o saps, com o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec, i el merci és una d'aquestes, o mercès o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que han adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen a l'idioma, al català, al lloc en el que visc, no? A casa meva, pues, prenen en compte la cultura també, com avui, no? El dia de Diana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que en realitat la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes en geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim, perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado, en realitat nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de... de moure,
7: sí,
8: no?
7: De, com de sacsejar,
8: d'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així, però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt rica en tots els productes del mar, tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no, sí, volem, sí, parlar avui.
7: No, no cal anar que... a les sèries de Netflix,
8: diumenges,
7: no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no? El peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: no li treien?
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i li posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, sinó és sarandiao de sarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiao, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, ja a casa meva n'hi havia tres versions, però bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? Hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no? Al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui el mateix, la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes,
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Sí, Ricardon, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis, bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també en d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu, i allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà, tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava La Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la cambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Nutrició amb Laura Crosas.
15: El gluten. La paraula gluten, tot i ser un terme força escoltat avui en dia, crea moltes confusions. És important saber què és, com pot afectar l'organisme en cas de patir alguna malaltia relacionada, quins aliments en contenen o quins en poden contenir i com manipular-los per tal d'evitar una contaminació creuada. El gluten és una molècula anomenada glicoproteïna que està formada per una proteïna i un o més glúcids, en aquest cas per gluteïna i gliadina. La gliadina és una prolamina, un conjunt de proteïnes vegetals que es troben al blat i a la resta de cereals de la família Triticeae. Tot i que la resta de prolamines dels altres cereals reben un nom diferent, per comoditat i costum a totes les anomenem gluten. Per tant, les prolamines presents en la família del blat, l'ordi, el sègol o la civada, són les que afecten a les persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o intolerància al gluten. Aquestes patologies poden o no causar símptomes intestinals i extraintestinals, com diarrea o estrenyiment, dolor i distensió abdominal, fatiga i o ansietat, entre d'altres. Per diagnosticar-les, normalment cal realitzar algunes proves com una analítica de sang i una biòpsia. La més coneguda és la celiaquia de caràcter autoimmune, que afecta un 1% de la població, però que es creu que hi ha un 75% de casos sense detectar. El seu tractament és l'exclusió total del gluten de la dieta. Per tal de seguir correctament una dieta sense gluten, caldrà excloure aquells cereals que en contenen: blat, ordi, sègol, espeldra, triticale, camut i la civada o avena, sense certificar. Això inclou pa, cereals d'esmorzar, farines, productes que continguin farines com midons, fècules, sèmoles, proteïnes, malta, extractes de malta o xarops de malta. Tot el ventall de brioixeria i galetes fetes amb aquestes farines, els arrebossats, la pasta alimentària en tots els seus formats, fideus, macarrons, espaguetis, la cervesa home sense alcohol, llevats, germen i segó de blat. I també algunes salses com la de soja o productes vegetarians fet amb seità o farines amb gluten. Cal anar amb compte i llegir correctament les etiquetes. Alguns additius i conservants contenen gluten. Per aquest motiu, s'aconsella escollir aquells aliments que l'envàs especifica sense gluten o que porta el segell de l'espiga barrada, i evitar els productes de granel que no confirmin l'absència de gluten o on hi hagi risc de contaminació creuada. El més important, si segueixes una dieta sense gluten, és assessorar-te correctament amb un professional sanitari i dietista per dur a terme una alimentació correcta, equilibrada, sense riscos i seguint hàbits alimentaris saludables.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Obert el termini per inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de cara a aquest nou curs 26-27 organitzats des de l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, que estan impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per internet, una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindrà lloc els dimecres i els divendres de 3 a 1 quart de 4 de la tarda. En aquest cas, d'altra banda, també s'ofereixen dos tallers de llengua catalana d'inscripció anual, pensats en aquest cas per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls, per tal de millorar la seva fluïdesa oral. L'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i dijous també a la tarda, mentre que el taller de la A a la Z en català s'impartirà els dijous de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques en general. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els requisits per poder accedir a cada un d'aquests tallers formatius.
1: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'Espai de Conversa i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
0: El període per poder presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 de setembre i la tramitació es pot realitzar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas d'optar per aquesta segona opció, de manera presencial, cal recordar que és recomanable sol·licitar prèviament cita a través del portal web corresponent.
1: Per als tallers de català són cursos, les prescripcions es fan ara, però són cursos que es faran en format anual. I el curs de Naveguem per internet, la preinscripció és per 4 mesos, es farà quadrimestral. És a dir, es faran ara aquests 4 primers mesos i seguidament hi haurà un altre període de preinscripció pels 4 següents. Les sol·licituds es poden realitzar tant de manera telemàtica a través de la web de l'Ajuntament, fent una instància o un tràmit d'inscripció a aquests tallers, i també es poden realitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, amb cita prèvia.
0: Al web de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament fa una bona valoració de la Festa Major de Palafolls amb la multitudinària proposta de la White Party, que segons l'organització va arribar a reunir fins a 6.000 persones dissabte a la plaça de les Valls d'Ax. Es va tancar l'edició d'aquest any de la Festa Major de Palafolls, que s'ha allargat durant dues setmanes. Durant aquesta jornada s'han desplegat les activitats habituals de la nostra festa, com ara el sopars a la fresca, el pregó, l'alterfesta, el correfoc, els castellers o les verges trobades. També hi ha hagut propostes noves, com la mateixa White Party o el concurs de fotografia, entre moltes d'altres. Totes les activitats han estat molt participades, ja que en totes les jornades d'aquesta Festa Major s'ha gaudit de bona climatologia. És per això que l'Ajuntament valora molt positivament la festa que tot just ara deixem enrere. Susana Pla és regidora de Cultura, Festes i Joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Una Festa Major que ha sigut molt participada, la gent hi ha participat molt. Crec que hi ha hagut molta diversitat d'actes i per tots els públics, i el que estic rebent aquests dies de la ciutadania doncs és una mica aquest retorn, no? Que m'han costat content, segurament sempre hi ha coses. Ara posarem també, no, a disposició de la ciutadania aquesta enquesta que ens permet tancar aquesta Festa Major i que sobretot la ciutadania ho valori i ens digui aquelles coses que es poden millorar o aquelles coses que els agraden més o que també els agraden menys i que es poden millorar.
0: En els propers dies, ho sentíem, es posarà en marxa aquesta tradicional enquesta de valoració de la festa per tal que tothom valori com ha vist aquesta darrera edició i també formuli opcions de millora de cara a la propera edició de l'any que ve. També es farà una trobada amb les entitats que han organitzat les activitats en aquesta darrera Festa Major amb la intenció de valorar i posar també en comú com han anat en aquesta darrera edició. Serà també el moment de saber si les activitats noves tenen perspectives de repetir en la programació de l'any que ve o no.
1: Ara, doncs, en els propers dies, doncs, farem valoració, no, amb les diferents entitats, doncs, que les han dut a terme, a veure com han anat, no, perquè és la primera vegada, no, que fem una White Party o aquesta retornada, no, de les veces trobades. Jo el que espero en els propers dies, i de fet ja ho hem estat parlant, doncs, seure'ns, valorar, doncs, i entre tots acabar de decidir, doncs, si han tingut per quedar-se. Crec que la ciutadania està contenta i ho voldria, però crec que això ens toca doncs, analitzar-ho, fer una reflexió i decidir què fem.
0: La Festa Major ha tingut moments de molta participació en activitats com, per exemple, ho sentíem, la White Party, o també el sopars a la fresca, o el pregó, o també el concert de la Salvatana, entre moltes altres de les propostes realitzades enguany.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. L'empresa encarregada de la recollida d'escombraries ha dut a terme una campanya extraordinària de neteja i de manteniment dels punts de contenidors de reciclatge de Palafolls. Després del notable augment de residus registrats durant la celebració de la festa major, el consistori ha activat aquests treballs intensius per tal de millorar la higiene, l'estat general dels equipaments i també garantir uns espais més cuidats per a tota la ciutadania. La campanya va començar la setmana passada pel nucli urbà, també per Sant Lluís i Santa Maria, i avui s'estén a les diferents urbanitzacions del terme municipal per assegurar que tots els punts de recollida quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que ja s'executa de manera habitual al nostre municipi per tal de mantenir netes aquestes illes de reciclatge. Dins d'aquest pla d'actuació, dimecres també s'haurà de retirar definitivament un contenidor de fracció orgànica situat al carrer Ramon Torró, situat a l'entorn del Parc Central, que havia generat molèsties per la forta olor, després d'haver estat precintat durant el cap de setmana i sotmès a una neteja diària per evitar la propagació de males olors. L'element serà substituït per un de completament nou. Es dona el cas que és una de les queixes més reiterades per la ciutadania a través de les xarxes socials, és precisament l'estat de les illes de contenidors de reciclatge arreu del nostre municipi. Sovint s'acumulen deixalles al voltant d'aquests contenidors o també amb la calor els residus fan molta més pudor del que és habitual, i d'aquí les queixes expressades en nombroses ocasions a través de les xarxes socials pels ciutadans palafollencs. De fet, l'Ajuntament ha anunciat també que aquesta setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per millorar-ne l'estat i les condicions. I el consultori local de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui, el cap de Palafolls ha tornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que havia mantingut vigent durant aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari palafollenc reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i tarda. Concretament, les instal·lacions estan obertes de dilluns a dijous, de 8 del matí a 8 del vespre, mentre que divendres l'atenció s'oferirà de 8 del matí a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixen rere la jornada reduïda d'agost i principis d'aquest mes de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del cap palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal en el qual estava obert el consultori palafollenc s'havien de derivar directament cap al cap de Malgrat, que com és habitual ha tingut horari de 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El cap de Malgrat ja no disposa d'aquest servei de les 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del cap de Palafolls s'atenen directament als hospitals tant de Blanes com de Calella.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Acaba la Festa Major de Palafolls amb bona participació en les activitats i bona valoració de moment de l'Ajuntament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls fa una valoració molt positiva de la Festa Major després de dues setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries com la nova White Party, que va reunir més de 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes, el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives i propostes. El consistori ha destacat l'alta participació afavorida per un temps absent de pluges, on la calor també ha estat una de les grans protagonistes de la nostra festa. En els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana i també una trobada amb les entitats organitzadores per tal d'analitzar l'edició i decidir quines novetats es mantenen de cara a la programació de l'any que ve. Avui és dilluns, un dilluns de retorn a la rutina també aquí a la ràdio. Avui ja és 14 de setembre.

0: Avui dilluns també és notícia que Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. Els treballs d'aquesta campanya, que es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria, s'han estès avui a les urbanitzacions del nostre terme municipal. Dins d'aquestes actuacions de reforç, dimecres també es retirarà definitivament un contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró per les furtors que generava a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font de crítiques i de queixes per part de la ciutadania. I el CAP de Palafolls recupera el seu horari habitual d'hivern i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui mateix, el consultori local posa fi a la jornada reduïda d'estiu per reprendre el seu servei continuat de matí i tarda de dilluns a dijous de 8 a 8 i els divendres de 8 del matí a 7 de la tarda. Aquest canvi d'horari reactiva l'atenció de proximitat i modifica la redistribució de les urgències mèdiques no vitals fora de l'horari del centre, com que el CAP de Malgrat deixa de prestar el servei les 24 hores, l'atenció nocturna i de cap de setmana es derivarà ara directament als hospitals de Blanes i de Calella. I s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de català i d'internet organitzats a Palafolls. L'oferta inclou un taller quadrimestral que es diu Naveguem per internet, que està destinat a persones majors de 65 anys, així com també els cursos anuals de català Parlem, Espai de Conversa, i de la A a la Z en català, per a residents d'origen estranger. Segons explica la tècnica Mari Parra, aquest espai es busca oferir eines pràctiques per guanyar autonomia digital i fluïdesa lingüística en el dia a dia. Les inscripcions estaran obertes fins al 27 de setembre. I avui també ens fixarem en Blanes, que recupera la celebració del Festival Birra Sant en la seva 11a edició al Passeig de Mar. El Festival Internacional de Cervesa Artesana ha retornat al seu municipi d'origen amb la presència de fins a 12 productors procedents de Catalunya, l'estat espanyol i també d'Europa. La trobada ha combinat la mostra cervesera amb una zona de food trucks, parc infantil, espectacles itinerants i també concerts en directe de grups tribut i de DJs locals. Tot plegat en un dilluns amb cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 0 a 3 de component variable. Mar arrissada augmentant a marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 15 als 23 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu d'aquest dilluns. L'Ajuntament fa una bona valoració de la Festa Major que just acaba, amb la multitudinària proposta de la White Party, que segons l'organització va reunir més de 6.000 persones dissabte a la plaça de les Valls d'Ax. S'ha tancat l'edició d'aquest any de la Festa Major, que s'ha allargat durant dues setmanes. Durant aquestes jornades s'han desplegat les activitats habituals de la nostra festa, com són els sopars a la fresca, el pregó, l'alterfesta, el correfoc o els castellers. Però també hi ha hagut propostes noves, com la mateixa White Party, el concurs de fotografies i el retorn de les verges trobades al castell. Totes les activitats han estat molt participades, ja que enguany, a més, no hi ha hagut cap dia de pluja o d'inclemència meteorològica. De fet, la calor ha estat una de les altres protagonistes també d'aquests dies festius a Palafolls. És per això que l'Ajuntament valora molt positivament la festa que tot just ara deixem enrere. Susana Pla és regidora de Cultura, Festes i Joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Una festa major, doncs, que ha sigut molt participada, la gent hi ha participat molt, crec que hi ha hagut molta diversitat d'actes i per tots els públics, i el que estic rebent aquests dies de la ciutadania, doncs, és una mica aquest retorn, no? Que, bueno, doncs, que estan contents. Segurament sempre hi ha coses. Ara posarem també, no, a disposició de la ciutadania aquesta enquesta que ens permet tancar aquesta festa major i que sobretot la ciutadania ho valori i ens digui aquelles coses que es poden millorar o aquelles coses que els agraden més o que també els agraden menys i que es poden millorar.
0: Justament, ho escoltaven, en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració de la festa per tal que tothom valori com ha vist aquesta darrera edició i formuli també opcions de millora de cara a l'any que ve. També es farà aviat la trobada de les entitats que han participat i organitzat activitats en aquests darrers dies. La intenció és la de valorar i posar en comú com han anat aquesta darrera edició. Serà també el moment de saber si les activitats noves, com per exemple aquesta White Party, esdevenen activitats recurrents a la programació de cara ja a l'any vinent.
1: Ara, doncs, en els propers dies, doncs, farem valoració, no, amb les diferents entitats, doncs, que les han dut a terme, a veure com han anat, no, perquè és la primera vegada, no, que es feia una White Party o aquesta retornada, no, de les verges trobades. Jo el que espero en els propers dies, i de fet ja ho hem estat parlant, doncs, seure'ns, valorar doncs, i entre tots acabar de decidir, doncs, si hem vingut per quedar-se. Crec que la ciutadania està contenta i ho voldria, però crec que això ens toca doncs, analitzar-ho, fer una reflexió i decidir què fem.
0: La Festa Major ha tingut moments de molta participació, com aquesta White Party, els sopars a la fresca, el pregó o també els concerts de la Salvatana, entre d'altres propostes festives viscudes aquests darrers dies a Palafolls. Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la Festa Major. L'empresa encarregada de la recollida d'escombraries ha dut a terme una campanya extraordinària de neteja i manteniment dels punts de contenidors de reciclatge a Palafolls. Després del notable augment de residus registrat també durant la celebració de la Festa Major, el consistori ha activat aquests treballs intensius per millorar la higiene, l'estat general dels equipaments i garantir uns espais més cuidats també per a tota la ciutadania. La campanya va començar la setmana passada al nucli urbà a Sant Lluís i a Santa Maria, i avui s'ha estès també a les diferents urbanitzacions del terme municipal per assegurar que tots els punts de recollida quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que s'executa de manera habitual al nostre municipi per mantenir netes aquestes illes de reciclatge. Dins d'aquest pla d'actuació, dimecres es retirarà definitivament el contenidor de la fracció orgànica del carrer Ramon Torró situat a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra, que havia generat molèsties per culpa de la furtor. Després d'haver estat precintat durant el cap de setmana i sotmès a una neteja diària per evitar la propagació de males olors, l'element serà substituït finalment per un altre bujol completament nou, com dèiem, a mitjans d'aquesta setmana. Es dona el cas que una de les queixes més reiterades per la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials, és l'estat de les illes de reciclatge. Sovint s'acumulen deixalles al voltant dels contenidors o, amb la calor també, els residus fan molta més pudor del que és habitual. De fet, l'Ajuntament ja anuncia que aquesta mateixa setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per tal de millorar l'estat i també les condicions. I una altra manera de saber que es torna a la normalitat és que el CAP de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui dilluns, el consultori de Palafolls ha retornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que s'havia mantingut vigent durant poc més d'un mes en aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari del nostre municipi reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i de tarda. Concretament, les instal·lacions romanen obertes de dilluns a dijous de 8 a 8, de 8 del matí a 8 de la tarda, mentre que els divendres l'atenció s'ofereix de 8 a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixa enrere la jornada reduïda d'agost i també d'aquests primers dies de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del CAP palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal de Palafolls s'havien de derivar directament cap al CAP de Malgrat, que, com és habitual, ha tingut horari 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris hivernals, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El CAP de Malgrat ja no disposa d'aquest servei 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del CAP palafollenc s'atenen ara als hospitals tant de Blanes com també de Calella. I s'ha obert ja el termini per tal de poder inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'ha obert el termini per poder inscriure's als tallers formatius de cara a aquest curs 26-27 que estan organitzats per l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen bàsicament tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per internet, que és una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindran lloc els dimecres i també els divendres de 3 a 4:45 de la tarda. D'altra banda, també s'ofereixen dos tallers al voltant de la llengua catalana, d'inscripció en aquest cas anual i pensats per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls. Per millorar la fluïdesa oral, l'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i els dijous de 3 a 4:15 de la tarda, en aquest cas 5 de la tarda, mentre que el taller de la I a la Z en català s'impartirà els dijous de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques, en aquest cas generals. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els objectius que busquen aquests cursos, tant de català com també d'internet.
2: Els objectius que tenen aquests tallers, pel que fa als cursos de català, doncs, evidentment és la promoció i la millora de l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana, incrementar, no?, també els vincles entre les famílies, entre les persones, promoció de la llengua oral i també facilitar la integració de la ciutadania nouvinguda. Pel que fa al curs de Naveguem per Internet, que en aquest cas està dirigit a persones majors de 65 anys, voldríem aconseguir reduir la bretxa digital que encara hi ha d'aquest col·lectiu.
0: Para també descriu quins són els requisits per poder inscriure's a qualsevol d'aquests tres tallers que s'ofereixen, com dèiem, a partir d'ara per part de l'Ajuntament.
2: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per Internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'Espai de Convent, i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
0: El període per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 d'aquest mes de setembre i la tramitació es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica municipal o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'edifici de l'Ajuntament. En cas d'optar per fer la gestió de manera presencial a l'OAC, cal recordar que és recomanable, en aquest cas, sol·licitar prèviament cita prèvia a través del portal web corresponent a palafolls.cat. I acabem el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada avui dilluns a Blanes, que ha recuperat el Birrassant en la seva 11a edició. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'11a edició del Birrassant, marcant el retorn del Festival Internacional de Cervesa Artesana a la vila on va néixer l'any 2011. Després d'haver-se traslladat a Lloret de Mar, el certamen ha tornat al Passeig de Mar amb 12 productors tant de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. La proposta s'ha completat amb un parc infantil, espectacles itinerants, food trucks i també actuacions musicals en directe de grups tribut i també de DJs locals. En un dels els actes principals ha estat precisament el dinar de maridatge que s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on 30 comensals han gaudit d'un menú a càrrec dels xefs Jordi Ávila i Pep Noguer. L'activitat va combinar productes del segell Girona Excel·lent amb diferents cerveses de cervesa marina, posant en valor el potencial gastronòmic d'aquesta beguda en un entorn institucional adaptat en aquest cas per l'ocasió. El festival tanca així una edició amb un balanç molt positiu, consolidant novament el lligam històric del Birrassana amb la ciutat de Blanes. Mantenim també aquesta nova temporada a l'Hemeroteca, és a dir, repassar quines són les informacions més destacades que us explicàvem tal dia com avui, un 14 de setembre d'anys enrere. Comencem parlant de Palafolls, en el qual coincidia amb la celebració del Dia Sense Cotxes, i llavors el consistori va anunciar que continuaria treballant per pacificar l'entorn dels centres educatius. Les primeres actuacions en aquesta línia s'havien iniciat 4 anys abans i l'equip de govern preveia impulsar noves mesures un cop finalitzessin les obres de la rotonda. De fet, va ser ja el tercer trimestre com va començar la pacificació a les escoles i de cara a aquest nou curs es mantenen. Ara fa 5 anys, el 2021, el procés participatiu de barris arribava a Santa Maria. El consistori continuava els processos participatius als barris i també urbanitzacions del nostre municipi que havia començat la primavera anterior al barri de Sant Lluís. La següent parada era a Santa Maria, on es va programar una primera sessió local jove de Can Batlle. Els veïns van rebre cartes de la convocatòria per participar en aquesta trobada amb l'objectiu de conèixer les seves opinions i també identificar les principals necessitats i prioritats del barri. Com ja s'havia fet a Sant Lluís, una empresa externa era l'encarregada de dinamitzar la sessió i recollir les propostes dels participants. I ara fa 10 anys, el 2016, les escoles de Palafolls sondejaven la possibilitat d'implementar la jornada intensiva de cara al curs següent. Feia temps que les dues escoles del nostre municipi perseguien redefinir la seva jornada lectiva i convertir-la en jornada intensiva, és a dir, que els nens i nenes anessin a l'escola només en horari de matí i no pas matí-tarda, com es fa, de fet, encara fins ara. Tot sembla, tot s'ha indicat que la majoria de pares i mestres estaven d'acord amb l'implantació d'aquesta jornada intensiva a les escoles i es demanava tot un seguit de requisits, com ara que tota l'oferta educativa del nostre municipi, és a dir, les dues escoles, estiguessin en sintonia, cosa que sí passava a Palafolls. Tot i així, no cal dir-ho, que es continua fent encara jornada partida matí i tarda a les dues escoles del nostre municipi. Tot i així, aquesta era la nostra hemeroteca del 14 de setembre.

0: retorn a la rutina i, per tant, estar molt pendents també de l'agenda cultural del nostre municipi i de les poblacions veïnes. Cada dia a l'informatiu una proposta per tenir en compte, una proposta cultural que ens apropa en Jordi Pratsavalls i que avui parla de música clàssica. Jordi.
1: Hola, Marc. Doncs avui us volem parlar d'un nou cicle de música clàssica que organitza la Puput i que comença tot just aquest mateix dissabte a les 9 del vespre a l'església de Sant Genís. Es diu Cicle Clàssica Sant Genís i es farà els pròxims dissabte 19 de setembre, però també el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. El primer grup a participar és el grup vocal A Piacere, que ofereix Piacere d'Amore. Serà, com dèiem, aquest dissabte i les entrades ja són a la venda. Es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, que també col·laboren en l'organització de l'esdeveniment, i si no, el mateix dia del concert, amb un preu com a donatiu de 10 euros, que s'ha de pagar en efectiu.
0: Música clàssica que arriba també a l'església romànica de Sant Genís de Palafolls. Gràcies, Jordi, fins demà.

0: Comencem setmana i ho fem amb unes temperatures mínimes registrades aquí a Palafolls de 17 graus. La màxima en torna als 29 aquest migdia a l'Observatori Meteorològic de Palafolls. Quina és la previsió per començar setmana? Quim Serra, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra de l'est-sud-est i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31-32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28-29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, no canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.

0: Avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls fa una valoració positiva de la Festa Major després d'aquestes dues darreres setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries com la nova White Party, que va reunir entorn a 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives. Ha destacat a l'Ajuntament l'alta participació i també en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana. I coincidint amb aquests darrers dies de Festa Major, Palafolls ha intensificat la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç. Els treballs d'aquesta campanya es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria ara fa uns dies i avui s'han estès també a les urbanitzacions del terme municipal. Dins d'aquestes actuacions també es retirarà definitivament el contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font habitual de crítiques i queixes per part de la ciutadania. I has de saber també que a partir d'avui el CAP del nostre municipi recupera el seu horari habitual i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui, el consultori local té la seva jornada de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a dijous i els divendres de 8 del matí a 7 de la tarda. Això també implica que el CAP de Malgrat de Mar deixa de tenir el servei 24 hores i, per tant, l'atenció nocturna i de cap de setmana es deriva ara directament als hospitals de Blanes i Calella. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Allà us convidem, com sempre, a fer-ne una ullada i a subscriure-us a les diferents xarxes socials o als diferents serveis de missatgeria instantània per rebre totes les comunicacions i notícies del nostre municipi. Ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Èxits un rere l'altre.
11: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
12: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
10: Senzillament som així i ens agrada.
13: I love it!
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: 107.7 FM.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
12: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
13: Bon vespre a Palafolls. Si esteu al costat d'això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i avui tornem a tenir sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Després d'unes setmanes o uns mesos de parèntesi, el Minut a Minut torna a posar-se en marxa. Una nova temporada, un nou curs esportiu i moltes històries per explicar-vos des d'aquest micròfon. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una temporada del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem del nostre esport preferit, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt variades. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat al cap de setmana. I com que avui és un dia especial perquè encetem una nova temporada, vull presentar-vos als companys que m'acompanyaran durant tota la temporada. Comencem pel que vam trobar a faltar durant el tram final de la temporada passada, Nico Galván, de vuelta por aquí. ¿Qué tal, cómo estás?
14: Muy bien, estoy de vuelta ya después de bastante tiempo. ¿Se me echa de menos o no?
13: Un poquito, sí.
14: Sí, ¿no?
13: ¿Has sabido llegar o has puesto el GPS?
14: No, sí, yo tengo buena memoria. Sabía dónde estaba, me he equivocado de escalera, pero luego he llegado bien.
13: Entiendo que fallaste por temas de estudios este año, ya yo creo que compromiso al 100, ¿no?
14: Pues lo voy a dejar en incógnita porque no lo sé ni yo, la verdad. Entonces, no puedo prometer, yo digo como el año pasado, no puedo prometer una cosa que no sé. Yo voy a ir haciendo y si veo que lo puedo llevar bien, pues me entreno lo máximo que pueda.
13: Es curioso porque cada vez que vienes no hay nadie más. Te dejan solo aquí de colaborador.
14: Para las veces que vengo, pues yo creo que no les caigo bien.
13: Será eso. Perquè comentem que l'Eudald Vallicrosa també ha renovat una temporada més, avui no podrà estar per

0: Els titulars palafollencs.
1: I torna a la secció dels mini-spoilers, però una mica renovada. I avui, com que és el primer capítol d'aquesta temporada, ho farem amb un especial d'estrenes. Nico, esto estaba preparado para la Gemma, está en catalán, pero lo dominas también, ¿no? No hay problema.
2: No tinc cap problema.
1: Pues vinga, va, tot teu.
2: Entrevistarem la regidora d'esports per descobrir tots els secrets de la festa de l'esport, organització, preparatius i molts nervis entre bastidors. Avui toca veure el making of d'una gala de pel·lícula. També repassarem els grans protagonistes de la festa de l'esport, els guanyadors dels premis. Els Oscars de l'esport palafollenc ja tenen estatueta. El Sant Lluís de Futbol Sala ja està a la pretemporada i la majoria dels equips juguen amistosos contra el Vilassar. Primer tràiler de la temporada i encara queda molta pel·lícula. Francesc Orantes proclama campió de la Copa Catalana Màster de Ciclisme, una estrena de la nostra temporada per la Porta Gran i un final per a ell que mereix escena postcrèdits. Pedro Hilbrand i el seu karting trepitgen l'accelerador a la Comunitat Valenciana. Velocitat, motor i victòria. Aquí l'estrena ha anat a tota pastilla. El Club Bàsquet Palafolls ja ho té tot preparat per un nou memorial Cristóbal Roa. Una cita molt especial per tornar a recordar una figura important del club. Una història que no necessita efectes especials. La petanca de la Figuerassa també passa pel mercat de fitxatges amb un objectiu molt clar, anar a buscar l'ascens. Sembla que aquesta temporada no volen ser secundaris, volen el paper protagonista.
1: I fins aquí els titulars palafollencs, especial estrenes. Ara sí, s'aixequen els llums, comença la funció i continuem amb la secció dels ídols de Palafolls.

0: Avui a l'estudi Maria Sabatera tenim l'encarregada de que tinguem més coneixement sobre els ídols palafollencs, l'encarregada de la festa de l'esport, la regidora Marta Labart, i parlarem sobre aquesta exitosa gala que vam tenir fa just 8 dies. Bona tarda, Marta.
1: Hola, bona tarda.
0: No sé si després de festa major ja més tranquil·la o tot el contrari perquè comencen les temporades esportives.
1: Una mica de tot, la veritat. Sí que, bueno, aquest any ha anat molt bé, la veritat. La festa major ha sigut molt llarga, però menys intensa. O sigui, menys dies llargs, això. Vull dir que més o menys sí que vam acabar per tot l'alto amb la festa blanca del dissabte. La festa de l'esport al mig també normalment sempre la fèiem després, que això m'allargava a mi molt l'estrès. Ara comencen la temporada, que també hem tingut una miqueta de desajust amb el tema de vidells, perquè encara, bueno, ja sabeu que anem justets de personal, i jo enganxo, que també és una regidoria meva, amb la Setmana de la Gent Gran. Vull dir que la qüestió és no parar.
0: La festa de l'esport, que va ser tot un èxit, però que darrere de tot això va haver-hi una gran preparació i molt de treball. Quant de temps porta a preparar aquesta gala?
1: Hem de pensar que primer es prepara el premi al disseny, que aquest any va quedar desert. Es prepara també la convocatòria perquè la gent pugui proposar el que són els candidats, els esportistes, etc. I això també porta tota una preparació prèvia que potser estem parlant del mes de febrer, que això l'Aleix Bargalló, que és el nostre tècnic d'esports, és el que prepara tota la documentació, es passa per junta, etc, etc. Hi ha tot un procés, més la publicació, més els 30 dies, més etc, no? I després hi ha la part més lúdica, la part de l'estructura de la festa, que s'ha anat una miqueta elaborant amb idees que van sortint un dia, doncs parles amb algú i se t'acudeix, podíem fer això o l'altre. Se'm va acudir que el Minut a Minut fos protagonista, perquè de fet sou protagonistes de l'esport palafollenc durant tot l'any, i crec que era una bona manera també de posar en valor la feina

0: que feu cada setmana i donar aquesta part una mica més tècnica o més radiofònica o més de, no sé, d'Òscar, no? Com heu dit, en què doncs, el presentador diu el nominat és tal i després hi ha tota una explicació tècnica de la pel·lícula o l'actor, no? Que és la feina que vau fer tu i l'Eudald, que ho vau fer superbé.
1: Moltes gràcies.
0: I després donar-li a un presentador en aquest cas, fora de la casa, que va ser el cas del Brigitte Lamour, que va ser una idea que vaig tenir mentre parlava amb ella per telèfon, que és una dona que es prodiga molt, que parla molt i molt divertida i molt simpàtica, i va explicar que ella presentava la festa de l'esport de Sant Pere de Ribes, i llavors se'm va encendre la llumeta, vaig dir, carai, doncs per què no vens? I a part de una activitat que farà per la Setmana de la Gent Gran el 28 de setembre, li vam proposar que fes això i va dir que li anava bé per horari i per data, perquè la data havia de ser aquesta, eh? Havia de ser el 6 de setembre perquè és el dia del 30 aniversari del Palauet.
2: Llavors, què és el primer que es tanca? És a dir, això s'ha de tancar, el primer sí o sí, i en base a això ja comencem a muntar tot l'altre, perquè m'has explicat moltes coses.
0: Sí, no sé si em volies preguntar més coses. A veure, el tema és, el primer que es tanca, o el que és evidentment el fil conductor, són els premiats. Això és el primer que s'ha de fer, que es fan les reunions, i els premiats, i abans dels premiats, el jurat també. Fem el Consell Esportiu Municipal i a través del Consell Esportiu, si surten candidats bé, i si no, pues a dedo, t'ha tocat, i convoquem com a mínim 3 membres de jurat, més la part de regidors de polítics, diguéssim, per poder fer l'elecció dels premiats. Això és el primer, perquè a partir d'aquí és quan té l'estructura i pots tenir tot un guió. Després hi ha la part tècnica també, que també és important.
2: Això dels premiats, les candidatures com va? Qualsevol pot presentar-se o jo, per exemple, com a Palafollent pot dir, ostres, en Nico ha guanyat tal, el puc presentar?
0: Totalment d'acord, sí, es pot fer així, i de fet hi ha gent que ha presentat, per exemple, l'Helena Moya, que va guanyar, suposo que en parlareu, no? Que va guanyar el premi de millor esportista per la seva trajectòria com a runner i que fa trials, etc. Ho va presentar una persona que no estava vinculada a cap entitat. Va sortir també doncs, de la trail Senyor del Castell, un dia parlant, doncs, comentant amb un i amb altre, doncs, els vaig proposar això, no? Vull dir que pot presentar, les entitats sempre presenten, perquè és una manera de reconèixer la feina que feu com a entitat esportiva, i també per reconèixer no només de l'entitat cap a l'esportista i de l'Ajuntament cap a l'entitat, o sigui, és com un joc a tres bandes, un reconeixement a tres bandes. Però després hi ha un munt d'esportistes que no són membres d'entitats de Palafolls, però que són de Palafolls, Alba Benito, per exemple, o tants altres, i que també tenen el seu premi, perquè també doncs, com a esportistes palafollencs doncs, poden optar.
2: Llavors, aquesta candidatura es poden presentar durant un mesos, pot ser, no?
0: No, o sigui, al febrer es comença a treballar per fer l'expedient, per poder tenir, però em sembla que la publicació són 30 dies, una cosa així. No, l'únic que la preparació és més llarga, perquè es fa l'informe, es fa el decret, es passa per junta, es publica, i tot això dona un temps que a vegades és el tema de l'Ajuntament o l'empresa, el que és l'administració pública té aquest inconvenient que no es pot fer una cosa d'ara per ara. No podem fer una festa de l'esport per la setmana que ve perquè no podem fer-la. Legalment no podríem, no seria, no la podríem fer.
2: Llavors, una vegada s'acaba el termini per presentar candidatures, com es valoren?
0: La fem el jurat, convoquem el jurat, que en aquest cas va ser en ple mes d'agost.
2: Jurat que és de l'Ajuntament o és
0: són
2: extern?
0: Són membres de les entitats i regidors de govern i regidors de l'oposició. O sigui, estava jo com a presidenta un membre del Partit Socialista, els dos regidors que no estan adscrits actualment, que són en Martí Victòria i la Dolors Agüera, i després un regidor de Palafolls Som, més els 3 membres d'entitat. Ens vam reunir tots, vam repassar les candidatures i en principi, a no ser que hi hagi alguna incompatibilitat o que un dels proposats ja hagi sigut proposat amb anterioritat, no poden ser premiats 2 anys seguits, doncs el que fem és donar-los el premi a tothom. En aquest cas també vam tenir el Premi Especial 30 anys, que hi havia 2 candidatures només, i al final vam acordar que en lloc de donar només el premi a 2 de les entitats, que són les que més utilitzen el Palauet, vam decidir declarar desert aquest premi i fer un premi per a les 3 entitats que vam donar al final de la gala.
2: Val. Suposo que quan arriben les candidatures hi ha esportistes que donen més informació o menys. Els que donen menys, no sé si a part busqueu més informació o ho deixeu així.
0: No, no, donem, jo almenys aquest any m'he currat el, m'he mirat molt el, la història de tots per poder fer, per donar contingut també a la gala, perquè si no al final és un nom, una entitat, un nom, una disciplina i ja està, no? Jo el que volia era que hi hagués la màxima informació possible. Si l'he trobat, doncs l'he fet a servir, he fet servir la IA, he fet servir tot el que he pogut, i si no he preguntat directament a la persona que proposa. Em va passar, per exemple, amb els candidats del Mosaico, del submarinisme, que de seguida doncs, els responsables de l'entitat doncs, ens van fer arribar tot el currículum seu.
2: Val. I llavors el número de premis, no sé si ja el teniu establert o va depèn de quantes candidatures hi ha i quants emèrits tenen els esportistes.
0: Va depèn, va depèn. Si hi ha més candidatures, com et deia abans, normalment donem a tothom, a no sé que hi hagi alguna, no sigui de Palafolls, per exemple, que també ens ha passat aquest any, sinó doncs, si aquest any eren 18, em sembla, doncs si en són 20, doncs en són 20.
2: Suposo que el requisit és ser de Palafolls o competir amb un club palafollenc.
0: Exacte.
2: Perfecte. Això pel que fa als premis. Parlem ara de les novetats que va haver-hi, que bueno, ja ho hem comentat per sobre. Mm-hmm. El primer és el canvi d'ubicació, clau.
0: Sí, clar. Aquest, a més, ja ho comentàvem ara, micròfon tancat. La llàstima de la calor que fa, que deies, Nico, de broma, no? Aquest dels 30 anys, dels 30, no, els 30 graus dels 30 anys, no? Sí. No sé si érem 30 o més, perquè vam passar moltíssima calor. I us agraeixo que veu estar allà, estoics, aguantant la calor, tant vosaltres dos com la Brigitta, més tots els premiats que van sortir. Aquest va ser el gran inconvenient, però el Palauet és un escenari magnífic.
2: Això de fer el Palauet estava pensat ja de primeres o es va ocorrir, ostres, que són el 30 aniversari a meitat de procés?
0: No, no, això ja ho, ja ho teníem pensat, a més va ser també amb una conversa amb el tècnic, amb l'Aleix, que la festa major coincidia amb el 30 aniversari del Palauet, que era la cinquena edició de la festa de l'esport. Van dir, ostres, és que, ni fet expressament, la festa de l'esport ha de caure al mig de la festa major, i ja la festa major també es prepara des de... no sé des de quan, però la Susana, la regidora de Cultura, ja hi pensa des d'un any per l'altre, doncs ja estava dintre de les programes de festa major pensat des de ja feia molt de temps.
2: L'altra gran novetat va ser la gran Brigitta Lamour, que és, si no m'equivoco, és la primera vegada que condueix la gala una persona externa a Palafolls, ja sigui d'Ajuntament o de ràdio. Com va ser aquest procés també per contactar amb ella? Ja m'has dit que amb una trucada...
0: Sí. Ella ens va contactar pel taller que farà aquest dia 28, destinat a la gent gran, on ella explica fa un taller explicant el significat de les sigles LGTBIQ+, no sé què més.
2: Sí, sí,
0: jo li dic LGTBIQ+, i ella diu LGTBI, és igual, les sigles LGTBI destinat a gent gran. I quan ella m'estava explicant, jo ja me la vaig imaginar, dic, pues et vull, te quiero mi equipo, a veure si pots. I van així, però ja volíem fer alguna cosa així. Jo ja havia vist coses d'altres festes de l'esport on hi havia nanos doncs, que a vegades doncs, retransmeten partits del Barça o que fan streamings així de futbol o això, pensava, ostres, poder no un que sigui exclusiu del Barça, però anem a buscar algú, donem-li una volta. Ja teníem un pressupost més alt, i això es prepara ja a l'octubre de l'any anterior, ja tens un pressupost més alt destinat a la festa, per tant, podíem permetre'ns el luxe de contactar algú que fos una miqueta extern i que fos una mica més professional, que tant l'Eloi com el Marc ho han fet superbé, i el primer any que vaig estar jo vam presentar la Sònia González i l'Aleix Freixa perquè no teníem ningú, i va ser nois, i va ser una passada, va anar molt bé també, però la idea era fer-ho una mica més professional, una mica més gala, i no tant aquesta festa que fèiem una mica més d'estar per casa, que també estava molt bé, però bueno.
2: Va ser decisió teva o va ser consultat amb l'Aleix, amb la Susana? Amb l'alcalde no, perquè ja em vas dir que es va entrar a última hora.
0: No sabia res. Va ser molt divertit. No, la decisió va ser meva, el que passa que jo ho comparteixo tot. Vull dir, l'Aleix, li vaig comentar a l'Aleix, li va dir, em sembla fantàstic, i la Susana també li va encantar, de fet a la reunió que vam fer prèvia, on estaves tu també, ella també va venir per conèixer-la i també per una miqueta saber què és el que hi havia, no? Però el de l'alcalde va ser molt divertit perquè ella ens va enviar un vídeo per WhatsApp, li va enviar a l'Aleix tota vestida i tota pintada, i ja ho deia, jo arribo muntada, jo arribo ja tota maquillada amb el seu cabell rosa, hola, ja estic sortint, no sé què, no? I fa, ella ens explica que ja està sortint i l'envio a l'alcalde i la seva resposta és: què és això? Què passa? I la veritat és que no sabia res, però va sortir encantat i supercontent. Va estar parlant amb ella un munt de rato, també, a més a més.
2: Parlant d'aquesta reacció de l'alcalde, no sé si teníeu, no sé si dir-ho, por, o no sé com dir-ho, de que la gent critiqués una mica això de que una festa a l'esport la presentés una drag queen.
0: Ja. Mira, no. El president del Consell Esportiu de la Maresma també es va quedar com una mica parat. No fa por, i a més, penso que si algú hagués criticat, que jo no he vist de moment cap crítica, el debat era fàcil i la resposta també senzilla, o sigui que no em fa por en aquest sentit, perquè no és una cosa arriscada, és una cosa ja vista 200 milions de vegades, que a més és, va ser xulíssim, va ser super respectuós en tot moment, i si algú s'hagués queixat, doncs tranquil, que jo li hagués contestat, tot i no, això no em feia por.
2: Jo el que he escoltat de la meva família que estaven allà, és que s'ho van passar molt bé i va ser molt divertit.
0: A veure, ja està.
1: És original, no?
0: Molt. Va ser molt xulo. De fet, en algun moment que ella no sé què va dir, a darrere vaig sentir una que va dir «Eres grande, no sé què», perquè realment va estar superbé, és que va estar molt bé.
2: Perfecte. Just abans de la gala, el dia anterior, el mateix dia, podies dormir tranquil·la o hi havia nervis per alguna cosa?
0: Abans de les festes de l'esport, de totes, les he passat canutes. I quan vaig sortir a fer la benvinguda d'aquesta última, vaig dir una cosa, i és veritat, em podia més la il·lusió que els nervis, o sigui, l'angoixa que jo tenia en gales anteriors de que sortia no sé què, suposo que ja era la quarta, i per exemple la primera va ser també superaccidentada pel que et deia, no?, que vam haver d'improvisar, tot i que després va anar molt bé. Amb aquesta estava més contenta, amb més ganes de que arribés, i que sabia, tenia el convenciment que ens ho passaríem superbé, que no pas les anteriors, que potser estava una mica més nervi.
2: També suposo que aquesta, com hi havia més novetats, era diferent, era més il·lusionant.
0: Exacte, i a més també una altra cosa, que això ho parlàvem després amb els companys regidors de tot el ple, diguéssim, no només amb els meus companys de partit sinó amb tothom, vaig voler donar menys protagonisme a la part política. Quan fèiem les altres festes eren els regidors que donàvem el premi i tal, no? Em va agradar també molt aquesta idea, que després també, la idea que vam tenir, perquè hi havia una noia que no li podíem donar el premi perquè li havien donat l'any passat, però vam dir, bueno, pues que li doni el premi ella a la patinadora, no sé què, i llavors vam fer-ho així ràpid. Jo penso que pels premiats també era més còmode, no? En el cas
2: això sí que va ser una mica d'última hora, buscar qui lliurava els premis.
0: Al final, perquè hi havia uns que ho tenien molt clar, altres que no tant, vam dir, bueno, pues que doni, i al final, mentre tots vam aconseguir que es donguessin els premis, l'Eloi, el Ricard del Mosaico, bueno, al final entre tots ho vam aconseguir, també va ser xulo, perquè també va donar joc, no?, com la de Melsa, sí. amb el Deportivo, i va ser molt guai. A més, trobo que tothom estava com més relaxat, no era tant, no?, aquell posat de foto, que també està bé, perquè que també està bé, però a mi m'agrada que fos més així, que entre vosaltres us donéssiu el premi.
2: Sí, parlant d'això dels premis, que m'he oblidat de fer una pregunta, quan sabeu qui són els premiats, els informeu directament o deixeu una mica en secret?
0: No, és en secret. Ara, que hi ha alguns que ja s'ho imaginen, perquè és el típic, bueno, tu vine a la gala, però arregla-te, eh? O sigui, llavors penses, pues ja serà que em donareu a mi el premi.
2: O sigui, teòricament, fins al mateix moment de la gala, no saben res.
0: No. Si algú pues, ho vol dir, o poder dir, bueno, ja me toca este any, o el que sigui, pues això ja, evidentment, entenc, per exemple, que el cadet, ja ho sabien, perquè van venir tots vestits, el cadet de futbol del Deportivo, ja van venir tots vestits, no?, o els nois de judo, ai, de taekwondo, o el Raül, no?, el Porras, però en principi és secreto.
2: O sigui, en teoria hi ha d'haver algú que el convoqui amb alguna excusa.
0: Exacte.
2: I que estiguin allà i...
0: Sí, passa que alguns ho fan també, perquè, per exemple, el premi que se li va donar al patinatge va venir l'Anna Massot i ella no ho sabia que havia de sortir. Suposo que li haurien dit, com que era festa major, també li poden dir, no, estarà clar, home, que és festa major, hem d'anar a sopar a la fresca. I ja diu, és que m'han fet una encerrona. Però bueno, en alguns es pot fer, en altres, però és més difícil.
2: No sé si hi ha alguna anècdota curiosa sobre aquesta edició, si ha passat alguna cosa
0: sí,
2: estranya.
0: Sí, va passar una cosa.
2: Es pot explicar o...?
0: Sí, clar, a més es va explicar, perquè una de les coses que jo vaig voler fer, i vaig parlar amb la Sònia González, l'antiga regidora, i va ser, bueno, va col·laborar molt, i de fet va venir a última hora perquè em vaig trobar el seu marit pel carrer. Primer em va dir que no podia venir. Després em trobo el seu home pel carrer i dic, esteu aquí? Diu, sí, diu, la Sònia em sembla que es passarà. Dic, pues que vingui, que la faré pujar a l'escenari per donar-li aquesta menció especial als vidells d'esports. I vaig intentar que vingués el màxim de vidells possible, alguns van venir, altres no, i quan amb l'Aleix, amb les presses, amb el que sigui, agafo els diplomes, els dono a tothom, pugem, ens fem la foto, i quan estic baixant les escales veig que havia deixat el Rosendo, perquè a més el Rosendo s'havia assegut apartat dels que estaven tots junts, i em va venir molt a sobre perquè a més el Rosendo me l'aprecio molt i sé que ha fet un munt de coses per l'esport de Palafolls i pel poble en general, i quan em vaig assentar al costat de l'alcalde li vaig dir, tinc un problema, tio, dic, m'has de solucionar aquesta papereta, quan surtis a dir el discurs final intenta dir alguna cosa, perquè, aviam. I va sortir, evidentment, Francesc Alemany és un crac i ho va arreglar superbé, i després ja vam aconseguir que tots excepte menys un, no sé si el Manel García no va, ja havia marxat de la calor que dèiem fa un moment, però la resta sí que van tornar a pujar a l'escenari i ens vam poder fer una foto tots amb en Rosendo i l'alcalde.
2: Ara m'ha vingut al cap parlant d'anècdotes, sí. No sé quantes vegades repasses que estiguin tots els premis, que no falti cap.
0: Unes quantes.
2: Això podria passar també.
0: I tant, o que t'arribi malament
2: el
0: una
2: nom,
0: altra cosa. Que, exacte, ens va arribar les plaques dels clubs esportius, ens van arribar malament. I vam dir, bueno, com que la placa es fa la foto i no es veu, dic,
2: les
0: ja quan ens la tornin. Les plaques del futbol...
2: Les especials del 30
0: sí, aniversari. Sí, exacte, les plaques del bàsquet. Hi havia una frase que vam decidir entre tots, però posa Fiesta del l'esport Palafolls 2026. O sigui, vam fer un copiar, pegar aquí una miqueta... Bueno, és igual, com que és igual, no passa res. Ja ens ho vam... Però almenys les altres estaven totes bé, això sí. Però sí que ens vam trobar amb aquesta pífia. O l'any passat el Marc també es va equivocar, va dir el nom d'un quan era el nom de l'altre, no sé què també li va passar, pobre. Bueno, coses del directe.
2: Sí, coses que passen. Ja pràcticament per acabar,
0: sí.
2: De cara al futur, què es pot millorar d'aquesta festa? O sigui, hi ha alguna cosa que t'agradaria incorporar, que tinguis en el cap i encara no s'hagi pogut?
0: A veure, a mi m'agrada molt el format d'aquest any i crec que hauríem d'intentar-lo replicar de cara a l'any que ve, si pogués ser. A l'espai segurament tornarà a ser el teatre, a no ser que hi hagi alguna millora. És que el tema de la calor va ser una llàstima, i segurament farem doncs, com fa l'any passat, que vam fer-ho al teatre, després vam fer el berenar. Aquest
2: sí,
0: any perquè, no l'hem fet
2: perquè clar, el Palauet a la zona de la Llespa no quedaria igual de bé, no? Potser sí que corre una mica més d'aire, però complicat.
0: Bueno, es podria intentar.
1: L'espacio a lo mejor es mejor.
0: Sí, també tenim un problema, que és el risc de la pluja. Aquest any no ha plogut, però cada any per festa major plou. És que no és tan fàcil, és una cosa que a més l'has de contractar, el que és tècnicament, no contractes un dia per l'altre, ho has de contractar amb molt de temps de tot i que Framma ja ho té més o menys en el calendari, ja sap que estem per allà, no? Però si ho féssim els 15 dies després, més o menys, de setembre, que és quan ho fem normalment, ja també han començat pretemporades, ja tenim el Palauet a rebentar i aquest dissabte i aquest diumenge, i llavors potser el millor és fer-ho al teatre per evitar també solapar-nos i, clar, no pots tenir ocupat, perquè això és un dia sencer que has de tenir-ho tot muntat, més el bateco, més... Llavors el Palauet d'utilitzar-lo és més difícil. Ara per festa major era fàcil perquè teníem el pregó, que vam fer el dia 3
2: i ja estava muntat l'escenari
0: i ja estava muntat, vull dir que segurament serà un altre cop al teatre.
2: Val, això pel que fa a l'ubicació, no sé si alguna cosa mira sobre els premis, algun premi que es pugui donar especial el pròxim any.
0: No hi hem pensat més. Quan acaba la festa és com que tanques el llibre
2: i ho deixes una mica apartat.
0: I estàs una mica apartat. A més, és el que et deia fa un moment. Ara ja tinc la setmana de la gent gran a sobre i entre, a més, acaba la festa major. Hi ha gent que agafa vacances. És com una mica una locura. I després ja cap a... Quan ja comencem a pensar en els pressupostos de l'any que ve, segurament ja tornarem a tenir una miqueta de dir, va, mira, què és el que pensem i què és el que podem fer de nou.
2: Perfecte, i ara sí que per últim, què creus que significa per l'esport Palafrugell i pel poble tenir una gala com aquesta?
0: Ostres, doncs ha de significar, o el que entenc que significa és com aquest reconeixement, no, dels esportistes. Jo crec que per ells tenir el premi evidentment és molt important, i això els ha de, segurament els esperona, no, a seguir batallant, però és un reconeixement global de tot l'esport. No podem, jo crec que un cadet, una Helena Moya o un Raül, és igual qui sigui, que es van dur premi, quan està a dalt del ring o està corrent en una trail no pensa en el premi de la festa de l'esport. Això està claríssim. El que passa que sí que és un reconeixement i és una festa de tot el que fem durant tot l'any tots. També és maco que hi hagi un premi per una Helena o un Raül que fan, tenen un esport com més minoritari, a part del futbol, a part del futbol sala, evidentment, claríssimament, no? O un bàsquet o uns esports més tradicionals. L'any que ve segurament també tindrem el twirling, perquè elles aquest any acaben de començar, però segurament l'any que ve ja el twirling ja tindrà el seu premi, i això també dona aquest reconeixement i iguala una miqueta la importància de tots els esports de la nostra vila.
2: Doncs perfecte. Per acabar, ara ja sí que de veritat la última, que era la que fèiem sempre, no sé, un desig per aquesta temporada, no sé si que els clubs la feien guanyin el màxim de títols possibles o que el Barça guanyi la Champions o què?
0: Ah, bueno, ara m'has dit, carai, ara no. Puc dir tres? No,
2: sí, el que tu vulguis.
0: No, el que vull de debò és que puguem tenir els equipaments millorats. Estem ara, aquest final de mes es farà la coberta de la Figuerassa, es farà el terra de la Figuerassa, la pista exterior del Palauet també és una es farà durant aquest mandat, el parquet del Palauet ja no sé si arribarem a temps, perquè la veritat és que és el que us explicava fa un moment. Per fer una festa de l'esport necessites 6 mesos, doncs imagina't que necessites per fer el parquet. Sí que hi ha dotació pressupostària, és una mica més complicat. O sigui, resumint, tenir els equipaments millorats, tenir una mica més de personal, també s'està treballant amb dos convocatòries de personal per tenir conserges i tal, després hi haurà un que anirà obrint i tancant, vull dir que quan, com avui ha passat, no?, que no hi havia conserges a la Figuerassa, doncs que vingui algú, t'obri i et tanqui. I ja està, i evidentment el top, o sigui que m'agradaria que el cadet tornés a quedar primer, que Sant Lluís a rebentar, el bàsquet que també tingués més equips, perquè aquest any ha quedat una mica fluixet, doncs a tope, el twirling, m'agradaria poder fer també un torneig, un campionat, i ho he parlat amb la Laura del twirling, doncs que estaria xulo que vingués gent de totes les comarques. Bueno, millorar, sempre es pot millorar, la veritat, i que el Barça guanyarà Champions, evidentment.
2: Doncs perfecte, moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres per convidar-me.
2: I ens veiem aviat.
0: Ens veiem.
2: Adéu. Una pauseta i continuem.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 574. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 2 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada i a l'Spotify també els podeu trobar. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Audal Vallcrosa, la Gemma Dorna, en Nico Galván i un servidor. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Nico.
2: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Acaba la Festa Major de Palafolls amb bona participació en les activitats i bona valoració de moment de l'Ajuntament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls fa una valoració molt positiva de la Festa Major després de dues setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries, com la nova White Party, que va reunir més de 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes, el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives i propostes. El consistori ha destacat l'alta participació afavorida per un temps absent de pluges, on la calor també ha estat una de les grans protagonistes de la nostra festa. En els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana i també una trobada amb les entitats organitzadores per tal d'analitzar l'edició i decidir quines novetats es mantenen de cara a la programació de l'any que ve. Avui és dilluns, un dilluns de retorn a la rutina també aquí a la ràdio. Avui ja és 14 de setembre.

0: Avui dilluns també és notícia que Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. Els treballs d'aquesta campanya, que es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria, s'han estès avui a les urbanitzacions del nostre terme municipal. Dins d'aquestes actuacions de reforç, dimecres també es retirarà definitivament un contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró per les furtors que generava a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font de crítiques i de queixes per part de la ciutadania. I el CAP de Palafolls recupera el seu horari habitual d'hivern i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui mateix, el consultori local, posa fi a la jornada reduïda d'estiu per reprendre el seu servei continuat de matí i tarda, de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda. Aquest canvi d'horari reactiva l'atenció de proximitat i modifica la redistribució de les urgències mèdiques no vitals fora de l'horari del centre. Com que el CAP de Malgrat deixa de prestar el servei i les 24 hores, l'atenció nocturna i de cap de setmana es derivarà ara directament als hospitals de Blanes i de Calella. I s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de català i d'internet organitzats a Palafolls. L'oferta inclou un taller quadrimestral que es diu Naveguem per internet, que està destinat a persones majors de 65 anys, així com també els cursos anuals de català Parlem, espai de conversa, i de la A a la Z en català, per a residents d'origen estranger. Segons explica la tècnica Mari Parra, aquest espai es busca oferir eines pràctiques per guanyar autonomia digital i fluïdesa lingüística en el dia a dia. Les inscripcions estaran obertes fins al 27 de setembre. I avui també ens fixarem en Blanes, que recuperarà la celebració del Festival Birra Sana en la seva 11a edició al Passeig de Mar. El Festival Internacional de Cervesa Artesana ha retornat al seu municipi d'origen amb la presència de fins a 12 productors procedents de Catalunya, l'estat espanyol i també d'Europa. La trobada ha combinat la mostra cervesera amb una zona de food trucks, parc infantil, espectacles itinerants i també concerts en directe de grups tribut i de DJs locals. Tot plegat en un dilluns amb cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 0 a 3 de component variable. Mar arrissada augmentant a marejola tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 15 als 23 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu d'aquest dilluns. L'Ajuntament fa una bona valoració de la Festa Major que just acaba, amb la multitudinària proposta de la White Party, que segons l'organització va reunir més de 6.000 persones dissabte a la plaça de les Valls d'Ax. S'ha tancat l'edició d'aquest any de la Festa Major, que s'ha allargat durant dues setmanes. Durant aquesta jornada s'han desplegat les activitats habituals de la nostra festa, com són els sopars a la fresca, el pregó, l'alterfesta, el correfoc o els castellers. Però també hi ha hagut propostes noves, com la mateixa White Party, el concurs de fotografies i el retorn de les verges trobades al castell. Totes les activitats han estat molt participades, ja que enguany, a més, no hi ha hagut cap dia de pluja o d'inclemència meteorològica. De fet, la calor ha estat una de les altres protagonistes també d'aquests dies festius a Palafolls. És per això que l'Ajuntament valora molt positivament la festa que tot just ara deixem enrere. Susana Pla és regidora de Cultura, Festes i Joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Una festa major, doncs, que ha sigut molt participada, la gent hi ha participat molt, crec que hi ha hagut molta diversitat d'actes i per tots els públics, i el que estic rebent aquests dies de la ciutadania, doncs, és una mica aquest retorn, no? Que, bueno, doncs, que estan contents. Segurament sempre hi ha coses. Ara posarem també, no, a disposició de la ciutadania aquesta enquesta que ens permet tancar aquesta festa major i que sobretot la ciutadania ho valori i ens digui aquelles coses que es poden millorar o aquelles coses que els agraden més o que també els agraden menys.

0: que es feien a White Party, o aquesta tornada, no, de les darreres trobades, jo el que espero en els propers dies, i de fet ja ho hem estat parlant, doncs, seure'ns, valorar, doncs, i entre tots acabar de decidir, doncs, si han vingut per quedar-se. Crec que la ciutadania està contenta i ho voldria, però crec que això ens toca doncs, analitzar-ho, fer una reflexió i decidir què fem.
1: La Festa Major ha tingut moments de molta participació, com aquesta White Party, els sopars a la fresca, el pregó o també els concerts de la Salvatana, entre d'altres propostes festives viscudes aquests darrers dies a Palafolls. Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la Festa Major. L'empresa encarregada de la recollida d'escombraries ha dut a terme una campanya extraordinària de neteja i manteniment dels punts de contenidors de reciclatge a Palafolls. Després del notable augment de residus registrat també durant la celebració de la Festa Major, el consistori ha activat aquests treballs intensius per millorar la higiene, l'estat general dels equipaments i garantir uns espais més cuidats també per a tota la ciutadania. La campanya va començar la setmana passada al nucli urbà, a Sant Lluís i a Santa Maria, i avui s'ha estès també a les diferents urbanitzacions del terme municipal per assegurar que tots els punts de recollida quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que s'executa de manera habitual al nostre municipi per mantenir netes aquestes illes de reciclatge. Dins d'aquest pla d'actuació, dimecres es retirarà definitivament el contenidor de la fracció orgànica del carrer Ramon Torró situat a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra, que havia generat molèsties per culpa de la furtor. Després d'haver estat precintat durant el cap de setmana i sotmès a una neteja diària per evitar la propagació de males olors, l'element serà substituït finalment per un altre bujol completament nou, com dèiem, a mitjans d'aquesta setmana. Es dona el cas que una de les queixes més reiterades per la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials, és l'estat de les illes de reciclatge. Sovint s'acumulen deixalles al voltant dels contenidors o amb la calor també, els residus fan molta més pudor del que és habitual. De fet, l'Ajuntament ja anuncia que aquesta mateixa setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per tal de millorar l'estat i també les condicions. I una altra manera de saber que es torna a la normalitat és que el CAP de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui dilluns, el consultori de Palafolls ha retornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que s'havia mantingut vigent durant poc més d'un mes en aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari del nostre municipi reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i de tarda. Concretament, les instal·lacions romanen obertes de dilluns a dijous de 8 a 8, de 8 del matí a 8 de la tarda, mentre que els divendres l'atenció s'ofereix de 8 a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixa enrere la jornada reduïda d'agost i també d'aquests primers dies de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del CAP palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal de Palafolls s'havien de derivar directament cap al CAP de Malgrat, que, com és habitual, ha tingut horari 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris hivernals, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El CAP de Malgrat ja no disposa d'aquest servei 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del CAP palafollenc s'atenen ara als hospitals tant de Blanes com també de Calella. I s'ha obert ja el termini per tal de poder inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'ha obert el termini per poder inscriure's als tallers formatius de cara a aquest curs 26-27 que estan organitzats per l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen bàsicament tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per Internet, que és una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindran lloc els dimecres i també els divendres de 3 a 4:45 de la tarda. D'altra banda, també s'ofereixen dos tallers al voltant de la llengua catalana, d'inscripció en aquest cas anual i pensats per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls. Per millorar la fluïdesa oral, l'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i els dijous de 3 a 4:15 de la tarda, en aquest cas 5 de la tarda, mentre que el taller de la I a la Z en català s'impartirà els dijous

0: de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques, en aquest cas generals. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els objectius que busquen aquests cursos, tant de català com també d'internet.
1: Els objectius que tenen aquests tallers, pel que fa als cursos de català, doncs evidentment és la promoció i la millora de l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana, incrementar, no?, també els vincles entre les famílies, entre les persones, promoció de la llengua oral i també facilitar la integració de la ciutadania nouvinguda. Pel que fa al curs de Naveguem per Internet, que en aquest cas està dirigit a persones majors de 65 anys, voldríem aconseguir reduir la bretxa digital que encara hi ha d'aquest col·lectiu.
0: Para també descriu quins són els requisits per poder inscriure's a qualsevol d'aquests tres tallers que s'ofereixen, com dèiem, a partir d'ara per part de l'Ajuntament.
1: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per Internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'Espai de Conversa, i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
0: El període per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 d'aquest mes de setembre i la tramitació es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica municipal o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'edifici de l'Ajuntament. En cas d'optar per fer la gestió de manera presencial a l'OAC, cal recordar que és recomanable, en aquest cas, sol·licitar prèviament cita prèvia a través del portal web corresponent a palafolls.cat. I acabem el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada avui dilluns a Blanes, que ha recuperat el Birra Sant en la seva 11a edició. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'11a edició del Birra Sant, marcant el retorn del Festival Internacional de Cervesa Artesana a la vila on va néixer l'any 2011. Després d'haver-se traslladat a Lloret de Mar, el certamen ha tornat al Passeig de Mar amb 12 productors tant de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. La proposta s'ha completat amb un parc infantil, espectacles itinerants, food trucks i també actuacions musicals en directe de grups tribut i també de DJs locals. En un dels actes principals ha estat precisament el dinar de maridatge que s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on 30 comensals han gaudit d'un menú a càrrec dels xefs Jordi Ávila i Pep Noguer. L'activitat va combinar productes del segell Girona Excel·lent amb diferents cerveses de cervesa marina, posant en valor el potencial gastronòmic d'aquesta beguda en un entorn institucional adaptat a gas per l'ocasió. El festival tanca així una edició amb un balanç molt positiu, consolidant novament el lligam històric del Birra Sana amb la ciutat de Blanes. Mantenim també aquesta nova temporada a l'Hemeroteca, és a dir, repassar quines són les informacions més destacades que us explicàvem del dia com avui, un 14 de setembre d'anys enrere. Comencem parlant de Palafolls, en el qual coincidia amb la celebració del Dia Sense Cotxes, i llavors el consistori va anunciar que continuaria treballant per pacificar l'entorn dels centres educatius. Les primeres actuacions en aquesta línia s'havien iniciat 4 anys abans i l'equip de govern preveia impulsar noves mesures un cop finalitzessin les obres de la rotonda. De fet, va ser ja el tercer trimestre com va començar la pacificació a les escoles i de cara a aquest nou curs es mantenen. Ara fa 5 anys, el 2021, el procés participatiu de barris arribava a Santa Maria. El consistori continuava els processos participatius als barris i també urbanitzacions del nostre municipi, que havia començat la primavera anterior al barri de Sant Lluís. La següent parada era a Santa Maria, on es va programar una primera sessió local jove de Can Batlle. Els veïns van rebre cartes de la convocatòria per participar en aquesta trobada amb l'objectiu de conèixer les seves opinions i també identificar les principals necessitats i prioritats del barri. Com ja s'havia fet a Sant Lluís, una empresa externa era l'encarregada de dinamitzar la sessió i recollir les propostes dels participants. I ara fa 10 anys, el 2016, les escoles de Palafolls sondejaven la possibilitat d'implementar la jornada intensiva de cara al curs següent. Feia temps que les dues escoles del nostre municipi perseguien redefinir la seva jornada lectiva i convertir-la en jornada intensiva, és a dir, que els nens i nenes anessin a l'escola només en horari de matí i no pas matí-tarda, com es fa, de fet, encara fins ara. Tot sembla indicar que la majoria de pares i mestres estaven d'acord amb l'implantació d'aquesta jornada intensiva a les escoles i es demanava tot un seguit de requisits, com ara que tota l'oferta educativa del nostre municipi, és a dir, les dues escoles, estiguessin en sintonia, cosa que sí passava a Palafolls. Tot i així, no cal dir-ho, que es continua fent encara jornada a partir de matí i tarda a les dues escoles del nostre municipi. Tot i així, aquesta era la nostra hemeroteca del 14 de setembre.

0: Torna la rutina i, per tant, està molt pendents també de l'agenda cultural del nostre municipi i de les poblacions veïnes. Cada dia a l'informatiu una proposta per tenir en compte, una proposta cultural que ens apropa en Jordi Pratsavalls i que avui parla de música clàssica. Jordi.
1: Hola, Marc. Doncs avui us volem parlar d'un nou cicle de música clàssica que organitza la Puput i que comença tot just aquest mateix dissabte a les 9 del vespre a l'església de Sant Genís. Es diu Cicle Clàssica Sant Genís i es farà els pròxims dissabte 19 de setembre, però també el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. El primer grup a participar és el grup vocal A Piacere, que ofereix Piacere d'Amore. Serà, com dèiem, aquest dissabte i les entrades ja són a la venda. Es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, que també col·laboren en l'organització de l'esdeveniment, i si no, el mateix dia del concert, amb un preu com a donatiu de 10 euros, que s'ha de pagar en efectiu.
0: Música clàssica que arriba també a l'església romànica de Sant Genís de Palafolls. Gràcies, Jordi, fins demà.

0: Comencem setmana i ho fem amb unes temperatures mínimes registrades aquí a Palafolls de 17 graus. La màxima en torna als 29 aquest migdia a l'Observatori Meteorològic de Palafolls. Quina és la previsió per començar setmana? Quim Serra, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, que a la costa de la comarca aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra de l'est-sud-est i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31-32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28-29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.

0: Avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls fa una valoració positiva de la Festa Major després d'aquestes dues darreres setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries com la nova White Party, que va reunir entorn a 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives. Ha destacat l'Ajuntament l'alta participació i també en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana. I coincidint amb aquests darrers dies de Festa Major, Palafolls ha intensificat la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç. Els treballs d'aquesta campanya es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria ara fa uns dies i avui s'han estès també a les urbanitzacions del terme municipal. Dins d'aquestes actuacions també es retirarà definitivament el contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font habitual de crítiques i queixes per part de la ciutadania. I has de saber també que a partir d'avui el CAP del nostre municipi recupera el seu horari habitual i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui, el consultori local té la seva jornada de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a dijous i els divendres de 8 del matí a 7 de la tarda. Això també implica que el CAP de Malgrat de Mar deixa de tenir el servei 24 hores i, per tant, l'atenció nocturna i de cap de setmana es deriva ara directament als hospitals de Blanes i Calella. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Allà us convidem, com sempre, a fer-ne una ullada i a subscriure-us a les diferents xarxes socials o als diferents serveis de missatgeria instantània per rebre totes les comunicacions i notícies del nostre municipi. Ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Comencem una nova temporada aquest 14 de setembre amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió de sempre. Enrere queda l'estiu, la festa major, i ara doncs toca recordar totes aquestes activitats culturals que es replenen amb l'inici d'un nou curs. I com dèiem, l'equip de Ràdio Palafolls som aquí per explicar-vos-ho tot. Poques coses han canviat dels últims programes. Seguirem parlant amb els protagonistes culturals no tan sols del nostre municipi, sinó dels municipis propers, i mantindrem les mateixes seccions de sempre. Avui, per exemple, parlarem d'història i ho farem amb la companyia de nou de l'historiador local Xavier Salicru. Això sí, ho deixarem pel final del programa, perquè en aquesta nova temporada el que farem és passar les entrevistes culturals al davant d'aquestes seccions. Avui, com a protagonistes, la Puput, i és que ens presenten un nou cicle, una nova activitat amb la qual no hi comptàvem aquí a Palafolls, però que comença aquest cap de setmana. És el cicle clàssic a Sant Genís, que de fet, diem-ho bé, organitza la mateixa Puput conjuntament amb l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar i també la parròquia de Sant Genís. Són 3 dies de música clàssica a la església de Palafolls. Avui ens visita la Dolors Ribot, la coneixeu, component de la Puput, però també en Sebastià Aguilar, que és el president de l'associació musical Contrapunt de Malgrat de Mar, per explicar-nos en què consisteix aquest nou cicle clàssica a Sant Genís i que comença precisament aquest dissabte. Però per parlar amb ells, abans, com mana la tradició, hem de fer agenda culturals. Benvinguts, doncs, en aquest primer programa d'una nova temporada del Palafolls en xarxa. Som-hi!
0: Xarxa cultural.
2: I com dèiem, poques coses canvien, en aquesta nova temporada del Palafolls en xarxa. La nostra missió, fer agenda. Per tant, prepara paper i bolígraf, perquè en format titular reprenem aquesta xarxa cultural. I la nostra ruta comença al nostre municipi, a Palafolls. I és que avui mateix s'han obert les inscripcions pels tallers formatius organitzats conjuntament per l'Àrea d'Educació i Serveis Socials 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 27 de setembre i inclouen propostes de català, conversa, competències digitals adreçades a diferents perfils de la ciutadania i d'altres propostes. De fet, són 3 tallers. El Parlem, espai de conversa per parlar en català, que es farà els dimarts i els dijous en horari de tarda. Un altre taller que s'anomena de la A a la Z en català, que es farà els dijous, també a la tarda. I el Naveguem per internet, que es farà els dimecres i els divendres entre les 3 i un quart de 5 de la tarda. Per poder participar a aquests tallers s'ha de fer una inscripció prèvia. Com dèiem, aquests dies es pot formalitzar a l'àrea de música i dansa. I del nostre municipi també destacarem la primera proposta d'aquest cicle clàssic a Sant Genís que ens ve a presentar la Puput i que es farà a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. La primera proposta, el primer d'aquests concerts, serà aquest dissabte al punt de les 9 del vespre a l'església de Sant Genís amb el grup vocal A Piacere, que presenten Piacere d'Amore. Tot just abans d'aquest concert, en Xavier Salicru, historiador local, que per cert avui també el tindrem amb nosaltres, farà una petita explicació. Doncs bé, ens quedem amb aquest primer cicle perquè les entrades ja són a la venda i es poden comprar anticipades amb un donatiu de 10 euros que s'ha de fer amb efectiu, això sí, a l'aula de música Contrapunt o també el mateix dia del concert, en quan doncs quedin entrades. Ja sabeu que estem doncs pendents d'aquesta ocupació. Això per al que fa al nostre municipi, a Palafolls. Avancem una miqueta més i anem ara fins a Malgrat de Mar, d'on agafarem l'agenda de la Barretina Vermella, perquè són a punt de començar els cursos de l'Indie Hop. Els cursos començaran el pròxim 21 de setembre amb diferents nivells, iniciació, intermedi o també el curs bàsic, i que es fan al local social de la Barretina Vermella. Aquests dies doncs es poden fer les inscripcions a través del codi QR que trobareu a les seves xarxes socials. I si encara sou indecisos, hi ha una ballada de l'Indie Hop el pròxim pròxim diumenge 20 de setembre a la Barretina Vermella, una ballada més una classe oberta. Com dèiem, tota la informació la trobareu a través de les seves xarxes socials. Més propostes, girem plana. Anem ara fins al municipi de Pineda. De cara al pròxim 17 de setembre hi ha Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Aquesta setmana porta per títol Dins la Clariana, a càrrec de Marta Esmarats. Una proposta que començarà a 6:15 de la tarda, com dèiem, a la biblioteca del municipi, dins el projecte Parcs i Biblioteques Naturalment. A Pineda també hem de destacar pel pròxim 18 de setembre la xerrada d'alimentació complementària infantil que es farà el pròxim divendres al Centre Cívic de Poblenou a partir de les 11 del matí, una horeta fins a les 12. Comptarà amb la presència d'una dietista nutricionista i també una infermera pediàtrica sobre l'inici de l'alimentació complementària. Això per al que fa al municipi de Pineda, però agafarem l'agenda de Calella, que en breu, de fet, la setmana que ve comença amb la seva festa major, la festa de la Minerva, i també amb la fira de Calella i l'Alt Maresme, que començarà el 24 d'agost. Ja hi haurà temps a parlar-ne de tot això, abans, però, activitats prèvies. Per exemple, aquest mateix vespre, al punt de les 9, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi trobarem concert tribut a Paco de Lucía. A càrrec del duo Ciriap serà, doncs, dintre del Mediterrània Guitar Festival. De fet, al seu web www.mediterranianguitarfestival.com es poden comprar les entrades o abans del concert. També destacar per demà dimarts que tornen les rutes pels voltants de Calella, el punt de trobada, com cada setmana, és a partir de les 7 del matí des del camp de futbol de mar, o avançant-nos una miqueta més per dijous a partir de 4:45 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres la conferència en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer a càrrec de la doctora Teresa Casadevall, que és neuròloga de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, organitzat per la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva, l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Si ens fixem també amb les activitats culturals al municipi de Tordera, hem de destacar per aquest cap de setmana, en concret dissabte, el taller que porta per títol La roba d'abans, com es confeccionava, s'aprofitava i es cuidava la roba al segle XX. Això sí, un taller que ja té les seves places exaurides i que es farà a l'Arxiu Històric Municipal Espai Prudenci Bertrana. Per dissabte, una altra proposta, i és que dins les actes de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible s'organitza una pedalada familiar, una pedalada que sortirà des del Parc de la Sardana amb inscripció que podeu fer a través del formulari que trobareu al web de Tordera. I acabem al municipi de Blanes, destacant també que a la biblioteca del municipi hi ha campanya de donació de sang els pròxims 16 i 18 de setembre. Serà la planta baixa de la biblioteca Roberto Bolaño. A part, també projecció de cinema aquest dijous dins el cicle de cinema Gaudí, projectant la pel·lícula Tres Avioses. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. Com sempre, les entrades anticipades es poden aconseguir a través del web www.teatredelacostabravasud.cat. Nosaltres deixem aquí aquesta primera agenda cultural de la temporada i deixem ja pas als protagonistes culturals de la jornada d'avui. Parlem amb la Puput d'aquest nou cicle de música clàssica. En aquest primer programa del Palafolls en xarxa us volem parlar d'una nova iniciativa del cicle clàssica, de música clàssica, a Sant Genís de Palafolls, que organitzen a tres bandes: la Puput, la parròquia de Sant Genís i també l'Aula de Música Contrapunt. Amb nosaltres tenim en Sebastià Aguilar, que és president de l'Associació Musical Contrapunt de Malgrat de Mar. Sebastià, molt bona tarda, benvingut.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per ser amb nosaltres i també a la Dolors Ribot, la coneixem, membre de la Puput. Dolors, gràcies per visitar de nou aquest programa.
4: Moltes gràcies.
2: Parlàvem d'aquest nou cicle clàssic, es diu, a Sant Genís, cicle clàssic a Sant Genís. Dolors, destaca'ns una miqueta, perquè crec que és la primera vegada que també treballeu amb l'Associació Musical Contrapunt de Malgrat de Mar. Per tant, d'on neix tot plegat, Dolors?
4: Bueno, l'associació ja ho havia fet anys enrere, no? Un o dos anys, no?
3: Dos anys.
4: I llavors aquest any ja es veu que varen parlar amb mossèn Salvador i varen, com que tenim aquest indret preciós, bonic i únic amb audició, varen decidir de fer-ho a Sant Genís de Palafolls. Mm-hmm. I ens varen demanar la col·laboració a la Puput.
2: Sebastià, tu a part formes part d'un dels grups que actuarà en aquesta edició del cicle Clàssica. Què té l'Església de Sant Genís, que heu decidit en aquest cas portar aquest cicle cap a Palafolls i fer-ho precisament en aquest indret tan particular per palafollencs i palafollenques?
5: Sí, doncs, bé, nosaltres som un quartet vocal i normalment ens centrem en música últimament més del Renaixement, de manera que és un entorn ideal perquè l'església té una acústica preciosa, a part de l'estètica que té i la seva història. Sempre que hem anat allà a fer un concert sempre hem destacat la seva acústica. Se sent perfectament, es canta molt a gust i dona molts pocs problemes.
2: Mm-hmm. De fet, nois, estem parlant de moment, tres concerts que podrem veure a partir d'aquest dissabte. Ara repassarem dates, ara repassarem moltes coses, però si no m'equivoco, Dolors, Sebastià, són tres concerts, eh?
5: Correcte.
4: Mm-hmm. Sí, sí, tres concerts.
2: Tres concerts que valen molt la pena. El primer, com dèiem, aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 9 del vespre, amb el grup vocal A Piacere, que d'alguna manera, com dèiem, Sebastià, hi tens tu molt a veure, veritat, perquè formes part d'aquest grup.
5: Sí, correcte. Som cinc persones, som un grup vocal en què som quatre cantaires, la Maria Carretero, l'Abel Garzón, la Núria Sunyer i jo mateix, i també el nostre director i pianista, que és en Xavier Garriga. I bé, tots cinc hem preparat doncs aquest repertori per aquest concert d'aquesta setmana i tenim moltes ganes de mostrar-vos-el.
2: Piacere d'amore, si no m'equivoco, es diu el concert que ens oferireu, no?
5: Exacte, es diu Piacere d'amore, mm-hmm, perquè és un repertori molt especial pensat en temàtica amorosa. Bàsicament són melodies renaixentistes o del barroc, i tot és de temàtica amorosa, des del desengany fins a l'amor passional i altres metàfores que es fan amb l'amor.
2: Perfecte, aquest serà el primer concert, tot i que n'hi ha dos més. El Quartet de Sant Simó ens visitarà el diumenge 27 de setembre a partir de les 7 de la tarda, també, entenc que queda entès que s'organitzaran tots aquests concerts dins la parròquia, l'Església de Sant Genís de Palafolls, com dèiem, el segon concert el diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda per presentar música dels carrers de Londres en el temps de Handel, qui ens ho pot explicar? Això no sé, Sebastià, Dolors... Li passem la pilota,
4: sí.
2: Sebastià, aquest segon concert, què ens pots explicar?
5: Bé, el Quartet de Sant Simó, tinc moltes ganes d'escoltar-los. Jo personalment encara no ho he pogut fer. Qui sobretot ha pogut estar amb això són Xavier i la Maria. Mm-hmm. Però són, bé, es diuen Quartet de Sant Simó perquè estan vinculats a la Capella Sant Simó de Mataró, i si no m'equivoco fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca.
2: Perfecte, un segon concert que farà les delícies de ben segur que hi accedeixi, i el tercer, ja per fer una miqueta d'agenda, ens n'anem fins a l'octubre, el divendres 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre, Biel Garriga, el violoncel, farà les delícies amb un homenatge a Pau Casals, Sebastià.
5: Sí, en Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals. Mm-hmm. Que de fet en algun moment, no sé si encara ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
2: Perfecte, doncs per tant molt d'històric, que tindrà aquest concert el divendres 2 d'octubre. Tota aquesta informació la podeu trobar a diferents webs, a les xarxes socials, també per exemple de l'aula de música Contrapunt, i en aquest cas suposo que és una de les novetats que afegim aquelles activitats tradicionals, Dolors, que la Puput organitza també, recordem, conjuntament amb aquestes dues altres branques, l'Església de Sant Genís i l'aula de música Contrapunt, però que vosaltres us hi heu sumat gairebé amb els ulls tancats, eh?
4: Sí, perquè ens va fer molta il·lusió com en Jordi Ballarri ens va proposar aquesta col·laboració, i feia temps que no col·laboràvem amb cap altra entitat, i això sempre és molt gratificant. Mm-hmm. I és com fer una cosa com diferent.
2: Mm-hmm. De fet, entenc que ara és molt aviat dir-ho perquè tenim aquest primer cicle clàssic a Sant Genís, tot i que, com dèiem, no, des de l'aula de contrapunt ja és el tercer any, si no m'equivoco, que organitzeu aquest cicle, Sebastià.
5: Sí, correcte. Mm.
2: Seria la primera trobada de moltes, és a dir, la Puput aposta, per exemple, sempre que hi hagi entesa per totes les parts i que tot vagi bé, de seguir fent-ho any rere any, per exemple. Entenc que ara és un suposar, i estem imaginant moltíssim.
4: Esclar.
2: Però seria, una proposta que ens agradaria que vingués per quedar-se,
4: sí,
2: no?
4: Sí, estaria bé, i a més l'any que ve pot ser que l'Ajuntament, aquest any només col·labora l'Ajuntament, però a veure si l'any que ve pot patrocinar, uh-huh, i llavors anirà molt millor.
2: Sebastià, us ha llançat un guà, eh? En aquest cas, jo ho he intentat, però de totes maneres, com dèiem, hem de veure com funciona aquest cicle clàssica, i per això és important també, i ara, atenció, pareu tots bé l'orella, que us expliquem també com comprar les entrades, com podeu accedir precisament a aquest tipus de concerts. N'hi ha tres, com dèiem, el dissabte 19 de setembre, el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Però, Sebastià, com podem reservar les nostres entrades, si és que ja es poden comprar, o si més no, com es pot fer aquest donatiu?
5: Sí, les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'aula de música Contrapunt. Nosaltres tenim les entrades i les podem donar ja mateix.
2: Digue'ns on sou a Malgrat de Mar, per la gent que no us conegui. A quina direcció podem comprar aquestes entrades? On és l'aula de música Contrapunt?
5: L'aula de música Contrapunt és al carrer Caporal Fredera 64.
2: Perfecte.
5: De totes maneres, segur que si busqueu el Google Maps us podrà sortir de les dues maneres.
2: En format físic podem comprar qualsevol d'aquestes entrades. Aquesta és una opció, però crec que n'hi ha més.
5: Sí. També, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon. Va bé si el dic?
2: Sí, i tant.
5: Doncs 658-854-693.
2: Perfecte, us escrivim, us diem 80 entrades, entenc, per tal concert.
5: Sí.
2: I en aquest cas, després, com es fa efectiu el pagament?
5: Sí, miraríem de fer-lo efectiu, o buscaríem, si no, alguna manera, però vaig...
2: Perquè el mateix dia del concert entenc que també podem comprar la nostra entrada.
5: Exacte.
2: Sempre i quan hi hagi aforament, no?
5: Exacte, aquesta és la tercera manera que confiem que qui vagi a l'església pugui tindre entrada, i la vendrem també en el mateix lloc in situ. Mm.
2: Com han anat les dues antigues versions, Sebastià? On ho fèieu, per cert?
5: Avui hem col·laborat amb la Barretina, amb l'associació de Malgrat de la Barretina també, i la veritat és que sempre hem sortit molt contents amb els concerts que s'han fet amb el cicle clàssica, i la veritat és que és un cicle que ens agrada molt que es faci i que promocioni la música clàssica en el nostre entorn, tant sigui Malgrat, Palafolls, Sant Genís.
2: Un cicle de clàssica que, de fet, entrem en molts mites, i en podríem posar molt sobre la taula, però que són concerts per gent gran, que la música clàssica no arriba a la gent jove, etc. Poder important també llançar un missatge a tu que ets jove, ja et podem veure, per exemple, ara a través d'Instagram, doncs precisament això, de que la música també és per a la gent jove, que s'animi a venir, per exemple, a qualsevol d'aquests tres concerts, no, Sebastià?
5: I tant, la música és per tothom i no ha de tindre fronteres, sigui del tipus que sigui, i jo convido tothom a que vingui a escoltar concerts de música clàssica, perquè canvia molt escoltar-lo des de casa inclús amb auriculars, anar en directe. L'experiència és completament diferent, te focalitzes totalment en el que estàs escoltant i gaudeixes moltíssim veient l'expressivitat dels músics en escena.
2: I en directe, suposo, Dolors, totalment d'acord amb el que deia en Sebastià, no? No és el mateix escoltar-ho des de casa que viure-ho, i més en un entorn, els que som de Palafolls ho sabem, com és l'església de Sant Genís, que té una acústica especial.
4: Fa molts anys ja ho varen fer, música clàssica, que ho feia des de l'Ajuntament.
2: Ah, mira.
4: Com hi havia en Salvatxi de tècnic de cultura. Mm-hmm. I ho varen fer diversos anys, jo crec. Mm-hmm. I en allà és un indret, bueno, jo trobo màgic, ni que fa de... tot lliga. Mm-hmm. Tot lliga.
2: Llavors, d'alguna manera també, com dèiem, no tenim aquí cap representant, però la parròquia de Sant Genís de Palafolls s'hi ha sumat precisament en deixar l'edifici per poder, entenc, assajar una miqueta, no?, prèviament, o en algun altre dia, Sebastià, i en aquest cas fer el concert.
5: Sí, la veritat és que crec que serà bastant, almenys el nostre concert, ho farem el mateix dia, perquè al ser un quartet vocal no hi ha una gran complicació tècnica, perquè l'ambient dona molt per cantar sense cap tipus d'equip tècnic ni microfonia. Per tant, no serà una prova de so complicada i crec que la podrem fer el mateix dia. De totes maneres, l'espai el coneixem molt bé d'altres vegades que hem actuat, des de corals de Contrapunt o personalment en diferents ocasions, i sabem, coneixem bé l'entorn i creiem que hi cantarem molt a gust.
2: Tu que t'hi dediques, Sebastià, segurament les esglésies, per l'acústica que tenen, de ben segur és un dels millors llocs, no?, per poder cantar o oferir música clàssica.
5: Doncs no sempre.
2: No?
5: Hi ha moltes vegades que les esglésies són un problema. A vegades l'església, malgrat, precisament, no és la més indicada perquè té una alta ressonància, per exemple, i quan ressona molt, a vegades es fa una bola de so que fa molt complicat que es puguin escoltar els detalls de les peces. Té molta màgia, no direm que no, però s'ha de vigilar sempre, no totes les esglésies són les idònies.
2: Si més no, no vull comparar l'església de Sant Genís amb el Grat de Mare, ja em perdonareu, però com a mínim tu em deies, no, al principi també, que l'església de Sant Genís sí que és un bon espai per poder escoltar
5: és
2: clàssica.
5: És un espai amb una acústica molt agraïda.
2: Doncs mira, ens quedarem amb això, i a més amb un cicle que esperem que tingui la seva projecció, Dolors, que esperem que hi seguéssiu apostant. Creu que em vols explicar alguna cosa també? Explica'm.
4: Falta afegir que col·laboren amb aquest cicle a la floristeria Nala Green d'aquí Palafó.
2: Tindrem detalls florals,
4: sí,
2: també?
4: Desinteressadament.
2: Molt bé, moltes gràcies.
4: Que estem molt i molt agraïts. I la botiga de la Conca de la Tordera.
2: Perfecte.
4: Que també així els components, els músics i components que dels conjunts que vinguin podran menjar fruita.
2: Podran estar ben servits, clar que si
4: sí,
2: tot,
4: també
2: suposo que s'agraeix, no,
4: Sebastià? I també col·laboren desinteressadament.
2: Doncs nosaltres, com sempre, agraïts que ens ho expliqueu a la ràdio. Digue'm, Dolors.
4: El dia els dies del concert han de venir la gent amb diners en metàl·lics, que no tenim
2: el
4: datador.
2: Els 10 euros de donatiu, si no m'equivoco.
4: Sempre en metàl·lic.
2: Sempre en metàl·lic, per fer el favor, en aquest cas, a l'entitat i tota la gent de la Puput, que us hi volcareu, òbviament, amb tota la logística que es necessita. El cicle clàssic a Sant Genís arriba aquest cap de setmana, aquest dissabte en concret, amb el primer grup vocal a Piacere, amb en Sebastià i els seus companys, en Piacere d'Amore, a partir de les 9 del vespre, i després, òbviament, a les agendes us anirem recordant també els pròxims concerts. Sebastià, Dolors, gràcies per venir a explicar-nos aquesta dinàmica. Oberts els micròfons de la ràdio, com sempre, i aquest estudi Maria Sabatera, perquè ens expliqueu qualsevol d'aquestes propostes, i agraïts la visita d'avui. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres. Merci.
6: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
7: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava? Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
8: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
9: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
8: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
9: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
8: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
10: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
11: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
12: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
13: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
14: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
15: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
16: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
15: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
17: Avançar les eleccions no són bones notícies.
18: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
19: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
20: La imagen lo dice todo cuando llama.
21: Terrible, apocalíptico.
20: Persona que logró...
22: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Aquest inici del Palafolls en xarxa, mica en mica, anirem descobrint també i afegint totes aquelles seccions que any rere any ens acompanyen. Els dilluns, com sempre, ja sabeu, ens agrada fer història. I avui amb nosaltres en Xavier Salicru. Xavier, ben trobat de nou en aquesta nova temporada.
0: Moltes gràcies, Jordi. Content de tornar a ser aquí.
2: Gràcies per acceptar la invitació ja feta abans d'acabar la temporada anterior. De fet, no era cap sorpresa. Ja sabem que podem comptar amb tu cada dilluns per parlar d'història. I avui que aquests dies hem viscut la tornada a l'escola, molts alumnes han començat de nou aquest curs escolar, crec que ens vols parlar precisament d'aquest tema, però com sempre, amb la perspectiva de la màquina del temps anant cap al passat, oi?
0: Sí, doncs com bé dius, Jordi, no? Aprofitant que fa pocs dies, no?, que les escoles han començat, doncs buscat un tema relacionat amb el món escolar dintre de la història de Palafolls, i ens anem, això sí, una mica enrere, ens anem cap a finals del segle XIX, concretament parlar de dos mestres que eren matrimoni i que i curiosament ens han deixat molta documentació, no? Quan seguim el rastre de les actes i documentació municipal, doncs hi ha molta petjada d'aquesta parella de mestres que van ser força significatius.
2: Parella de mestres que té noms propis. Per on comença aquesta història, Xavi?
0: Sí, mira, són el Joan Pujol i la Maria Fitó. Però aquesta història comença una mica més enrere perquè fem una mica dels antecedents que tenim, una mica de la història de l'escola Palafolls. La primera notícia que tenim de mestres i d'aules que estan en funcionament, perquè parlar d'escoles al segle XIX, el concepte d'escola que tenim ara no és el que teníem a Palafolls aquell moment, Parlaríem d'aules. Les primeres notícies que tenim és del 1859, que ja es comença a aparèixer algun nom d'un mestre. Per tant, si hi ha un mestre a Palafolls que actua com a mestre, per tant s'estan impartint classes. Però aquesta parella, hi ha molt de moviment de mestres, el 59, el 60, van i venen, són mestres que duren molt poc, no sabem els motius, però estan un curs i desapareixen. Però sí que el 1865, no?, per tant al cap de 6 anys, arriben a Palafolls aquesta parella, aquest matrimoni de mestres, no?, que són el Joan Pujol i la Maria Fitó, i si estan força temps, si estaran fins al 1891, i com que és un llarg període, doncs ens van deixant força documentació, no?
2: Per què són importants, doncs, al nostre municipi aquesta parella?
0: Mira, són importants per diverses coses. Primer, perquè no ens passa més quan aquests mestres marxen al 1891, perquè trien una altra destinació. Ells no eren natius d'aquí, sinó que el Joan Pujol era de Bagà, per tant, força amunt, no?, força amunt, cap amunt, i la Maria Fitó era de l'entorn, d'un poble de Lleida. Per tant, tenien les arrels junt i suposem que volen acostar-se cap a casa seu, no?, tot i que fan arrels aquí perquè tenen 5 fills, que els trobem estar escolaritzats i neixen aquí, però hi ha un moment que marxen, no?, i al llarg d'aquests anys el Joan, sobretot de tots dos, el que trobem, que això que et deia abans, que no ho trobem amb altres mestres posteriors i mestres que hi estan molt, que en les actes de plens i en documentació que genera l'Ajuntament, sobretot s'insisteix molt en la bona tasca que fan aquests dos mestres. Potser perquè fins llavors hi havia hagut molta, una població molt de mestres que es movia molt i potser no havien tingut temps de realitzar bé la seva professió, però aquests, sobretot, no?, des dels regidors i l'alcalde del moment, insisteixen molt en la bona tasca que fan, que els alumnes aprenen molt, que mai havien après tant els nens, no? Hasta fins i tot hi ha un document molt curiós que diu hasta fins i tot les nenes totes aprenen a llegir, no? Perquè ara ens pot sorprendre molt perquè no havien d'aprendre les nenes, perquè potser consideraven que havien de fer altres tasques, no? I no insistien, doncs amb la Maria Fitó, perquè això sí, sempre el mestre, l'home no feia de mestre en els nens i la mestra en femení en les nenes, no? Per tant, tots dos havien de ser molt bons mestres, i la Maria Fitó, que no li venia de nou perquè ella era una nisaga de mestres. Quan hem buscat una mica els antecedents familiars d'aquesta gent, doncs la Maria Fitó ja era filla de mestres, no? Per tant, ja ho portaven una mica la genètica, no?, aquesta vocació de mestres.
2: Clar, tot això, com et referies al principi, ajuda moltíssim, Xavi, al fet de que s'hi poguessin estar durant un llarg període de temps, és a dir, van poder demostrar la seva valia, òbviament, i suposo que això també ajudava a que aquesta fama que tu deies, no?, que fins i tot sortien aquestes actes, doncs es fessi palès.
0: Sí, no, evidentment que van fer un bon paper, però potser també posem una mica, expliquem, perquè hem dit escola, no?, i he dit que no ben bé eren escoles com els entenem ara, sinó com funcionava, no?, el món escolar aquell Palafolls del segle XIX. De primeres, els nens de Sant Genís no baixaven a escoles ferreries, sinó que ells tenien un altre sistema paral·lel, i és que allà a Sant Genís el rector els impartia classes a nens i nenes junts. L'església, en el cas de Sant Genís, donava, barrejaven els
2: aquí
0: nens
2: tots junts.
0: Aquí no hi havia separació, cosa que no passava aquí a Palafolls, que potser ja era més organitzat, i els nens tenien tots en una aula, totes les edats concentrades en una aula, i l'aula aquesta estava en el que és l'Ajuntament actual. A la planta baixa hi havia un espai reservat com a aula, i les nenes allà en l'Ajuntament no hi cabien, i estaven també a la plaça Major, una casa que ara és coneguda com a Can Roca, que em sembla que és el número 16 de la plaça, que ara és un espai, la planta baixa, que té l'Ajuntament llogat com a magatzem. Doncs allà hi havia l'aula de les nenes, i en aquest cas, en aquest moment, no, que tenim el Joan Pujol i la Maria Fitó de mestres, fins llavors aquests mestres que havien, no, basculat per aquí, anaven a dispesa en alguna casa. Anar a dispesa volia dir que l'Ajuntament els hi pagava el manteniment, els llogaven una habitació, i la casa, no, la mestressa de la casa, doncs els hi preparava el menjar, i estaven, el que es deia, a dispesa. Pagaven per això, pel llit i pel menjar. Però clar, el seu matrimoni, anar a dispesa, ja no hi anaven, i el que va fer l'Ajuntament, que també l'Ajuntament en aquell moment es queixen perquè els hi suposa una despesa més important, en aquells ajuntaments tan migrats del segle XIX,
2: clar,
0: que no tenien diners per res, doncs han de llogar una casa pels mestres, i lloguen justament la casa del costat on hi havia l'aula de nenes. I sabem que tots dos estaven empadronats en aquella casa, i és on els seus fills neixen, en allà, no?
2: Entenc que això també el que feia era que fessin vida en el poble, per tant, eren coneguts dins l'aula, però també a fora. Eren persones ja, se'ls podia considerar persones de municipi, tot i ser nous vinguts, sobretot en els primers mesos, els primers anys, no?
0: Clar, eren palafollencs, no? Per tant, vivien i treballaven aquí, eren palafollencs. I està bé que em diguis això, que, no, que formaven part de la vida social, perquè el cas del Joan Pujol, el mestre, que no ho tenim amb altres mestres, aquest cas, es veu que una persona molt, molt activa, i també va voler participar de la vida més enllà social sinó política, perquè en molts casos el trobem com a secretari. Feina la feina de mestre, i la feina de secretari, en algun moment fins de jutge municipal.
2: Escolta, ho tenia tot aquest home, eh?
0: És una cosa que quan també tenim, no, al llarg d'aquests anys que estan aquí, que hi ha inspeccions, igual que ara hi ha inspectors d'ensenyament, doncs en aquella època també n'hi havien, i venien, doncs, bueno, a controlar com funcionava l'escola, i cada vegada que ve aquest inspector, no, d'ensenyament enviado por el ministerio, sempre li diu al Joan Pujol que no pots fer de secretari de mestre, has de deixar la secretaria. Però el Joan Pujol és una persona molt de caràcter, doncs no ho feia, i quan tornava el secretari veiem en les cartes, els escrits que dava l'Ajuntament, que deia, diu, aquest senyor no pot fer de secretari perquè és incompatible, no? Però ell, Masell,
2: ell anava dient que sí, que sí, que sí, però quan marxava, no?, quan es girava d'esquena l'inspector, ja seguia fent el que volia, no?
0: I una fins mica. I tot, fixa't si era tossut, o era, jo me l'imagino, no?, el llegidor d'aquesta documentació, que era un home amb força caràcter, no? De la mateixa manera que era un bon mestre, doncs també estava lligat un fort caràcter, i també hi ha un document molt interessant en un dels alcaldes del moment, que ell va coincidir com a mestre, que era el Damià Puig, no?, un personatge rellevant de Palafolls,
2: sí.
0: I tenen una gran discussió, perquè ell deia que com a mestre no havia de pagar l'impost de consums que pagaven tots els palafollencs, i bueno, i l'alcalde es queixa de que el mestre no vol pagar perquè diu, com que és el mestre no ha de pagar, no? I ell, tossut, sembla ser que va acabar pagant.
2: Però era ho va aconseguir o no, Xavi?
0: Però era una persona amb caràcter, no?, que tenia tenia les coses clares a la seva manera, no?
2: Important també la vida d'aquests mestres que d'alguna manera van aterrar a Palafolls i que tenien tan bona fama. Ens parles molt d'ell, un caràcter tossut, però ella, veig que, o noto, que poder estava una miqueta a l'ombra d'ell, no? Es dedicava a ensenyar les nenes, això sí que ens ho has dit, però què en sabem d'ella?
0: Clar, aquest aspecte més de vida, la vida aquesta...
2: De vida social,
0: ella potser, si la tenia, no es reflecteix en la documentació, però sí que allò que et deia, quan l'Ajuntament i Inspecció d'Ensenyament parla de la bona tasca, la Maria Fitó sempre també diu que les nenes mai havien après tant com ara, no? Per tant, potser ella dedicava més a realment ensenyar les nenes, perquè també hi ha una documentació molt fantàstica quan marxen tots dos i ens ajuda a entendre com era aquell, no?, aquell ensenyament del segle XIX, quan
2: sí, principis del XIX,
0: molt diferent, no?, en una època molt diferent. En l'aula de les nenes hi havia el que hem trobat, caixes de cosir. Per tant, hi havia una part de les nenes...
2: Labores, no?, que
0: s'entreien. Unes hores de, no, de que prenien això, i sembla ser que la Maria Fitó el que volia ensenyar a les nenes, doncs igual que els nens, no?, a llegir, a escriure i a saber expressar bé, mm-hmm. I això es reflecteix, perquè les nenes també diuen que tenen molt bones notes, que tenen molt bona lletra, bueno, que aprenen bé, no? Per tant, doncs potser eren... Ella era una mestra, per la seva època, doncs més moderna, no?, que anteriors mestres que havien vingut a Palafolls.
2: Mm-hmm. Xavi, quan va durar tot això? Ja per anar rodonint una miqueta aquesta història, què més ens pots explicar?
0: Ells marxen el 1891. El motiu no sabem perquè es traslladen. Marxen no perquè es jubilin, perquè encara són joves, i marxen, no sabem on van, això no sabem, podríem buscar un dia però no el trobat. Però sobretot el que es deixen és un gran tresor el dia que marxen, perquè com a bons mestres ens fan tots dos un inventari del que hi havia a les seves aules. Aquest inventari és una joia perquè no ens està descrivint tots els elements que hi ha a l'aula. Clar, trobem coses molt esperpèntiques avui de dia per una escola pública, no?
2: Que hi havia?
0: Trobem, clar, des del crucifix, llibres d'història sagrada, no? Ja trobem evangelis a la classe, no? Això potser més ens sorprèn, però clar, per l'època trobem una foto del rei del moment, l'Alfons XII, mm-hmm. que era un nen, encara en aquell moment, un nen molt petit, trobem fotos de la reina regent, trobem una foto del papa del moment, que era Pius IX, que tot això ens sona estrany, no?, la foto del papa.
2: Clar, ens situem a principis del XIX, no?, llavors.
0: Clar, l'Església tenia un paper molt important
2: de l'època
0: a la societat, però llavors trobem coses, una joia, no? Per exemple, a la classe dels nens ens diu 45 pissarres de pedra petites.
2: Cada una per un nen, no suposo?
0: Cada una per un nen, perquè ens hem d'imaginar, potser al segle XX ja, més avançats, els nens anaven amb la llibreta, però al final del segle XIX la gent tenia molt pocs recursos i no hi havia diners per comprar llibretes, i el que feia ensenyament, no?, el Ministeri d'Ensenyança, era proveir cada nen, doncs, una pissarreta, i quan devien fer un exercici, borrar
2: I tornar a començar,
0: no? No sé, per exemple, una cosa que també m'ha sorprès a mi, no? Llibre de faltes d'assistència. Sembla ser que hi havia nens que no anaven cada dia i convenia...
2: Ja tenien el seu control, eh?
0: I convenia. I llavors moltes coses penjades a l'aula, eh? Quadres amb les taules de sumar, les de restar, multiplicar, quadres amb noms de flors, amb nom d'arbres, no? Devien estudiar la natura del seu entorn.
2: Però eren els primers llibres de l'època, no? Suposo, en aquest cas, com a quadres a la paret.
0: Sí,
2: però
0: com que suposo que hi havia... Clar, que costa, eh? Situant-se en els recursos del segle XIX, no? Devien ser molt magres, no? Si ara ja ens queixem de pocs recursos, imagineu-vos el segle XIX, entenc que amb aquests quadres que duraven molts anys, doncs ho tenien tot en allà, i per exemple no podien faltar, doncs, el mapa de la península ibèrica, no? El mapa d'Espanya i Portugal, tenien compassos, feien coses en compassos.
2: Mira...
0: Per tant, bueno, és una joia, no?, tot això, llibres d'història...
2: El que sí que podem dir és que gràcies a ells entenem també com era una aula de l'època, no?, gràcies precisament a aquest inventari. Tu ara mateix ens ho explicaves, Xavi.
0: Clar, aquest inventari, dic que és, jo crec que és el llegat més important, perquè altres mestres, quan marxen, no deixen l'inventari. I ells, no sé, potser se'ls hi demana, no sabem bé, però clar, aquest inventari és una joia perquè et pots traslladar el que era, no?, el que era una aula d'aquell moment, no?, molt diferent del que pot ser l'ensenyament al segle XXI i fins i tot del segle XX.
2: Home, i tant, pots anar-ho assenyalant una miqueta imaginant-te, en el cap, anar construint aquella aula de principis del segle XIX, gràcies a aquests dos mestres importants també al nostre municipi. Xavi, avui hem conegut, hem sumat, de fet, a la nostra llista dos noms propis més importants també per la societat d'aquell segle XIX, amb aquest viatge en el temps que farem aquesta nova temporada també cada dilluns. Gràcies per ser amb nosaltres. Ens veiem la setmana que ve.
0: Doncs fins la setmana que ve, Jordi.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Poc temps ens queda per repassar més coses. Això sí, demà ens hi tornarem a posar, com sempre, després de l'informatiu, dins el Palafolls en xarxa. Us volem recordar també quin és el correu electrònic del programa perquè ens feu arribar totes les propostes culturals que nosaltres se'ns puguin escapar i així, entre tots, fer una miqueta d'agenda. És tan senzill com xarxa@radiopalafolls.cat. Passa molt bon dilluns i demà tens una cita de nou amb la cultura a Ràdio Palafolls. Adéu-siau.

0: Obert el termini per inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de cara a aquest nou curs 26-27 organitzats des de l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, que estan impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per internet, una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindrà lloc els dimecres i els divendres de 3 a 1 quart de 4 de la tarda. En aquest cas, d'altra banda, també s'ofereixen dos tallers de llengua catalana d'inscripció anual, pensats en aquest cas per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls, per tal de millorar la seva fluïdesa oral. L'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i dijous també a la tarda, mentre que el taller de la A a la Z en català s'impartirà els dijous de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques en general. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els requisits per poder accedir a cada un d'aquests tallers formatius.
1: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'espai de conversa i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
0: El període per poder presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 de setembre i la tramitació es pot realitzar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En cas d'optar per aquesta segona opció, de manera presencial, cal recordar que és recomanable sol·licitar prèviament cita a través del portal web corresponent.
1: Per als tallers de català són cursos, les prescripcions es fan ara, però són cursos que es faran en format anual. I el curs de Naveguem per internet, la preinscripció és per 4 mesos, es farà quadrimestral. És a dir, es faran ara aquests 4 primers mesos i seguidament hi haurà un altre període de preinscripció pels 4 següents. Les sol·licituds es poden realitzar tant de manera telemàtica a través de la web de l'Ajuntament, fent una instància o un tràmit d'inscripció a aquests tallers, i també es poden realitzar presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'OH, amb cita prèvia.
0: Al web de Ràdio Palafolls hi trobareu els enllaços per poder demanar cita prèvia o també per fer el tràmit telemàtic per la inscripció d'aquests tallers formatius que posa en marxa l'Ajuntament de Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bon vespre a Palafolls. Si esteu al costat d'això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i avui tornem a tenir sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Després d'unes setmanes o uns mesos de parèntesi, el Minut a Minut torna a posar-se en marxa. Una nova temporada, un nou curs esportiu i moltes històries per explicar-vos des d'aquest micròfon. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una temporada del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem del nostre esport preferit, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt variades. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. I com que avui és un dia especial perquè encetem una nova temporada, vull presentar-vos als companys que m'acompanyaran durant tota la temporada. Comencem pel que vam trobar a faltar durant el tram final de la temporada passada, Nico Galván, de vuelta por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, estoy de vuelta ya después de bastante tiempo. ¿Se me ha echado de menos o no?
2: Un poquito, sí.
3: Sí, ¿no?
2: ¿Has sabido llegar o has puesto el GPS?
3: No, sí, yo tengo buena memoria. Sabía dónde estaba, me he equivocado de escalera, pero luego he llegado bien.
2: Entiendo que fallaste por temas de estudios. Este año ya, yo creo que compromiso al 100, ¿no?
3: Pues lo voy a dejar en incógnita porque no lo sé ni yo, la verdad. Entonces, no puedo prometer... Yo digo como el año pasado, no puedo prometer una cosa que no sé, yo voy a ir haciendo y si veo que lo puedo llevar bien, pues me entreno lo máximo que pueda.
2: Es curioso porque cada vez que vienes no hay nadie más. Te dejan solo aquí de colaborador.
3: Para las veces que vengo, pues

0: Els titulars palafollencs.
1: I torna a la secció dels mini-spoilers, però una mica renovada. I avui, com que és el primer capítol d'aquesta temporada, ho farem amb un especial d'estrenes. Nico, esto estaba preparado para la Gemma, está en catalán, pero lo dominas también, ¿no? No hay problema.
2: No tinc cap problema.
1: Pues vinga, va, tot teu.
2: Entrevistarem la regidora d'esports per descobrir tots els secrets de la festa de l'esport, organització, preparatius i molts nervis entre bastidors. Avui toca veure el making of d'una gala de pel·lícula. També repassarem els grans protagonistes de la festa de l'esport, els guanyadors dels premis. Els Oscars de l'esport per a Fullent ja tenen estatueta. El Sant Lluís de Futbol Sala ja està a la pretemporada i la majoria dels equips juguen amistosos contra el Vilassar. Primer tràiler de la temporada i encara queda molta pel·lícula. Francesc Orantes proclama campió de la Copa Catalana Màster de Ciclisme, una estrena de la nostra temporada per la Porta Gran i un final per a ell que mereix escena post-crèdits. Pedro Hildebrand i el seu karting trepitgen l'accelerador a la Comunitat Valenciana. Velocitat, motor i victòria. Aquí l'estrena ha anat a tota pastilla. El Club Bàsquet Palafolls ja ho té tot preparat per un nou memorial Cristóbal Roa. Una cita molt especial per tornar a recordar una figura important del club. Una història que no necessita efectes especials. La petanca de la Figuerassa també passa pel mercat de fitxatges amb un objectiu molt clar, anar a buscar l'ascens. Sembla que aquesta temporada no volen ser secundaris, volen el paper protagonista.
1: I fins aquí els titulars per la Fiend especial estrenes. Ara sí, s'aixequen els llums, comença la funció i continuem amb la secció dels ídols de Palafolls.

0: Avui, a l'estudi Maria Sabatera, tenim l'encarregada de que tinguem més coneixement sobre els ídols palafollencs. L'encarregada de la festa de l'esport, la regidora Marta Labart, i parlarem sobre aquesta exitosa gala que vam tenir fa just 8 dies. Bona tarda, Marta.
1: Hola, bona tarda.
0: No sé si després de la festa major ja més tranquil·la o tot el contrari, perquè comencen les temporades esportives.
1: Una mica de tot, la veritat. Sí que, bueno, aquest any ha anat molt bé, la veritat. La festa major ha sigut molt llarga, però menys intensa, o sigui, menys dies llargs, això. Vull dir que més o menys sí que vam acabar per tot l'alto amb la festa blanca del dissabte. La festa de l'esport al mig també, normalment sempre la fèiem després, que això m'allargava a mi molt l'estrès. Ara comencen la temporada, que també hem tingut una miqueta de desajust amb el tema de vidells, perquè encara, bueno, ja sabeu que anem justets de personal, i jo enganxo, que també és una regidoria meva, amb la Setmana de la Gent Gran. Vull dir que la qüestió és no parar.
0: La festa de l'esport, que va ser tot un èxit, però que darrere tot això va haver-hi una gran preparació i molt de treball. Quant de temps porta a preparar aquesta gala?
1: Hem de pensar que primer es prepara el premi al disseny, que aquest any va quedar desert. Es prepara també la convocatòria perquè la gent pugui proposar el que són els candidats, els esportistes, etc. I això també porta tota una preparació prèvia, que potser estem parlant del mes de febrer, que això l'Aleix Bargalló, que és el nostre tècnic d'esports, és el que prepara tota la documentació, es passa per junta, etc, etc. Hi ha tot un procés, més la publicació, més els 30 dies, més etc, no? I després hi ha la part més lúdica, la part de l'estructura de la festa, que s'ha anat una miqueta elaborant amb idees que van sortint un dia, doncs parles amb algú i se t'acudeix, podíem fer això o l'altre. Se'm va acudir que el minut a minut fos protagonista, perquè de fet sou protagonista.

0: protagonistes de l'esport palafollenc durant tot l'any, i crec que és una bona manera també de posar en valor la feina que feu cada setmana i donar aquesta part una mica més tècnica o més radiofònica o més de, no sé, d'Òscar, no? Com heu dit, en què doncs, el presentador diu el nominat és tal i després hi ha tota una explicació tècnica de la pel·lícula o l'actor, no? Que és la feina que vau fer tu i l'Eudald, que ho vau fer superbé.
1: Moltes gràcies.
0: I després donar-li un presentador en aquest cas, fora de la casa, que va ser el cas del Brigitte Lamour, que va ser una idea que vaig tenir mentre parlava amb ella per telèfon, que és una dona que es prodiga molt, que parla molt i molt divertida i molt simpàtica, i va explicar que ella presentava la festa de l'esport de Sant Pere de Ribes, i llavors se'm va encendre la llumeta, vaig dir, carai, doncs per què no vens? I a part de una activitat que farà per la Setmana de la Gent Gran el 28 de setembre, li vam proposar que fes això i va dir que li anava bé per horari i per data, perquè la data havia de ser aquesta, eh? Havia de ser el 6 de setembre, perquè és el dia del 30 aniversari del Palauet.
2: Llavors, què és el primer que es tanca? És a dir, això s'ha de tancar, el primer sí o sí, i en base a això ja comencem a muntar tot l'altre, perquè m'has explicat moltes coses.
0: Sí, no sé si em volies preguntar més coses. A veure, el tema és, el primer que es tanca, o el que és evidentment el fil conductor, són els premiats. Això és el primer que s'ha de fer, que es fan les reunions, i els premiats, i abans dels premiats, el jurat també. Fem el Consell Esportiu Municipal, i a través del Consell Esportiu, si surten candidats bé, i si no, pues, a dedo, t'ha tocat, i convoquem com a mínim 3 membres de jurat, més la part de regidors de polítics, diguéssim, per poder fer l'elecció dels premiats. Això és el primer, perquè a partir d'aquí és quan té l'estructura i pots tenir tot un guió. Després hi ha la part tècnica també, que també és important.
2: Això dels premiats, les candidatures com va? Qualsevol pot presentar-se o jo, per exemple, com a palafollenc pot dir, ostres, en Nico ha guanyat tal, el puc presentar?
0: Totalment d'acord, sí, es pot fer així, i de fet hi ha gent que ha presentat, per exemple, l'Helena Moya, que va guanyar, suposo que en parlareu, no?, que va guanyar el premi de millor esportista per la seva trajectòria com a runner i que fa trials, etc. Ho va presentar una persona que no estava vinculada a cap entitat. Va sortir també doncs, de la trail el senyor del castell un dia parlant, doncs, comentant amb un i amb altre, doncs, els vaig proposar això, no? Vull dir que pot presentar, les entitats sempre presenten, perquè és una manera de reconèixer la feina que feu com a entitat esportiva, i també per reconèixer no només de l'esportista, de l'entitat cap a l'esportista, i de l'ajuntament cap a l'entitat, o sigui, és com un joc a tres bandes, un reconeixement a tres bandes. Però després hi ha un munt d'esportistes que no són membres d'entitats de Palafolls, però que són de Palafolls, Alba Benito, per exemple, o tants altres, i que també tenen el seu premi, perquè també com a esportistes palafollencs doncs poden optar.
2: Llavors, aquesta candidatura es poden presentar durant un mesos, potser, no?
0: No, o sigui, al febrer es comença a treballar per fer l'expedient, per poder tenir, però és, em sembla que la publicació són 30 dies, una cosa així. No, l'únic que la preparació és més llarga, perquè es fa l'informe, es fa el decret, es passa per junta, es publica, i tot això dona un temps que a vegades és el tema de l'Ajuntament o l'empresa, o el que és l'administració pública, té aquest inconvenient que no es pot fer una cosa d'ara per ara. No podem fer una festa de l'esport per la setmana que ve, perquè no podem fer-la. Legalment no podríem, no seria, no la podríem fer.
2: Vale. Llavors, una vegada s'acaba el termini per presentar candidatures, com es valoren?
0: Fem el jurat, convoquem el jurat, que en aquest cas va ser en ple mes d'agost.
2: Jurat que és de l'Ajuntament o és
0: són
2: extern?
0: Són membres de les entitats i regidors de govern i regidors de l'oposició. O sigui, estava jo com a presidenta i un membre del Partit Socialista, els dos regidors que no estan adscrits actualment, que són en Martí Victòria i la Dolors Agüera, i després un regidor de Palafolls Som, més els 3 membres d'entitat. Ens vam reunir tots, vam repassar les candidatures, i en principi, a no ser que hi hagi alguna incompatibilitat o que un dels proposats ja hagi sigut proposat amb anterioritat, no poden ser premiats 2 anys seguits, doncs el que fem és donar-los el premi a tothom. En aquest cas també vam tenir el Premi Especial 30 anys, que hi havia 2 candidatures només, i al final vam acordar que en lloc de donar només el premi a 2 de les entitats que són les que més utilitzen el Palauet, vam decidir declarar desert aquest premi i fer un premi per a les tres entitats que vam donar al final de la gala.
2: Val. Suposo que quan arriben les candidatures hi ha esportistes que donen més informació o menys. Els que donen menys, no sé si a part busqueu més informació o ho deixeu així.
0: No, no, donem, jo almenys aquest any m'he mirat molt la història de tots per poder fer, per donar contingut també a la gala, perquè si no al final és un nom, una entitat, un nom, una disciplina i ja està, no? Jo el que volia era que hi hagués la màxima informació possible. Si l'he trobat, doncs l'he fet a servir, he fet servir la IA, he fet servir tot el que he pogut, i si no he preguntat directament a la persona que proposava. Em va passar, per exemple, amb els candidats del Mosaico, del submarinisme, que de seguida doncs, els responsables de l'entitat doncs, ens van fer arribar a tot el currículum seu.
2: Val. I llavors el número de premis no sé si ja el teniu establert o va depèn de quantes candidatures hi ha i quants mèrits tenen els esportistes.
0: Va depèn. Si hi ha més candidatures, com et deia abans, normalment donem a tothom, a no ser que hi hagi alguna, no sigui de Palafolls, per exemple, que també ens ha passat aquest any. Si no, doncs si aquest any eren 18, em sembla, doncs si en són 20, doncs en són 20.
2: Suposo que el requisit és ser de Palafolls o competir amb un club palafollenc.
0: Exacte.
2: Perfecte. Això pel que fa als premis. Parlem ara de les novetats que va haver-hi, que bueno, ja ho hem comentat per sobre. Mm-hmm. El primer és el canvi d'ubicació, clau.
0: Sí, clar. Aquest, a més, ja ho comentàvem ara, micròfon tancat. La llàstima de la calor que fa, que deies, Nico, de broma, no? Què tal, els 30 anys, dels 30... No, els 30 graus dels 30 anys, no? No sé si eren 30 o més, perquè vam passar moltíssima calor. I us agraeixo que vau estar allà, estoics, aguantant la calor, tant vosaltres dos com la Brigitta, més tots els premiats que van sortir. Aquest va ser el gran inconvenient, però el Palauet és un escenari magnífic.
2: Això de fer-ho al Palauet estava pensat ja de primeres o es va ocorrir, ostres, que són el 30 aniversari a meitat de procés?
0: No, això ja ho teníem pensat, a més va ser també amb una conversa amb el tècnic, amb l'Aleix, que la festa major coincidia amb el 30 aniversari del Palauet, que era la cinquena edició de la festa de l'esport. Van dir, ostres, és que ni fet expressament, la festa de l'esport ha de caure al mig de la festa major, i ja la festa major també es prepara des de... no sé des de quan, però la Susana, la regidora de Cultura, ja hi pensa des d'un any per l'altre, doncs ja estava dintre les programes de festa major pensat des de ja feia molt de temps.
2: L'altra gran novetat va ser la gran Brigitta Lamour, que és, si no m'equivoco, és la primera vegada que condueix la gala una persona externa a Palafolls, ja sigui d'Ajuntament o de ràdio. Com va ser aquest procés també per contactar amb ella? Ja m'has dit que amb una trucada...
0: Sí. Ella ens va contactar pel taller que farà aquest dia 28 de Tastet a la gent gran, on ella explica fa un taller explicant el significat de les sigles LGTBIQA+, no sé què més.
2: Sí, sí, algo així.
0: Jo li dic LGTBIQ+, i ella diu LGTBIA, bueno, és igual, les sigles LGTBI destinat a gent gran. I quan ella m'estava explicant, jo ja me la vaig imaginar, dic, pues et vull, te quiero mi equipo, a veure si pots. I van així, però ja volíem fer alguna cosa així. Jo ja havia vist coses d'altres festes de l'esport, on hi havia nanos doncs, que a vegades doncs, retransmeten partits del Barça o que fan streamings així de futbol o això, i pensava, ostres, poder no un que sigui exclusiu del Barça, però anem a buscar algú, donem-li una volta. Ja teníem un pressupost més alt, i això es prepara ja a l'octubre de l'any anterior, ja tens un pressupost més alt destinat a la festa, per tant, podíem permetre'ns el luxe de contractar algú que fos una miqueta extern i que fos una mica més professional, que tant l'Eloi com el Marc ho han fet superbé, i el primer any que vaig estar jo van presentar la Sònia González i l'Aleix Freixa, perquè no teníem ningú, i va ser nois, i va ser una passada, va anar molt bé també, però la idea era fer-ho una mica més professional, una mica més gala, i no tant aquesta festa que fèiem una mica més d'estar per casa, que també estava molt bé, però bueno.
2: Va ser decisió teva o va ser consultat amb l'Aleix, amb la Susana? Amb l'alcalde no, perquè ja em vas dir que es va entrar a última hora.
0: No sabia res. Va ser molt divertit. No, la decisió va ser meva, el que passa que jo ho comparteixo tot. Vull dir, l'Aleix, li vaig comentar a l'Aleix, li va dir, em sembla fantàstic, i la Susana també li va encantar. De fet, a la reunió que vam fer prèvia, on estaves tu també, ella també va venir per conèixer-la i també per una miqueta saber què és el que hi havia, no? Però el de l'alcalde va ser molt divertit perquè ella ens va enviar un vídeo per WhatsApp, li va enviar a l'Aleix tota vestida i tota pintada, i ella deia, jo arribo muntada, jo arribo ja tota maquillada, amb el seu cabell rosa, hola, ja estic sortint, no sé què, no? I fa, ella ens explica que ja està sortint, i l'envio a l'alcalde, i la seva resposta és, què és això? Com dient, què passa? I la veritat és que no sabia res, però va sortir encantat i supercontent, va estar parlant amb ella un munt de rato, també, més a més.
2: Parlant d'aquesta reacció de l'alcalde, no sé si teníeu... no sé si dir-ho por o no sé com dir-ho, de que la gent critiqués una mica això de que una festa de l'esport la presentés una drag queen.
0: Ja, mira, no, el president del Consell Esportiu de la Maresma també es va quedar com una mica parat. No em fa por, i a més penso que si algú hagués criticat, que jo no he vist de moment cap crítica, el debat era fàcil i la resposta també és senzilla, o sigui que no em fa por en aquest sentit, perquè no és una cosa arriscada, és una cosa ja vista 200 milions de vegades, que a més és, va ser xulíssim, va ser super respectuós en tot moment, i si algú s'hagués queixat, doncs tranquil, que jo li hagués contestat, vull dir, no, això no feia por.
2: Jo el que he escoltat de la meva família que estaven allà és que s'ho van passar molt bé i va ser molt divertit.
0: A veure, ja està.
1: És original, no?
0: Molt. Va ser molt xulo. De fet, en algun moment que ella no sé què va dir, darrere vaig sentir una que va dir, eres grande, no sé què, perquè realment va estar superbé, és que va estar molt bé.
2: Perfecte. Just abans de la gala, el dia anterior, el mateix dia, podies dormir tranquil·la o hi havia nervis per alguna cosa?
0: Abans de les festes de l'esport de totes, les he passat canutes. I quan vaig sortir a fer la benvinguda d'aquesta última, vaig dir una cosa, i és veritat, em podia més la il·lusió que els nervis. O sigui, l'angoixa que jo tenia en gales anteriors, de que sortia no sé què, suposo que ja era la quarta, i per exemple la primera va ser també superaccidentada pel que et deia, no? Que vam haver d'improvisar tot i que després va anar molt bé. Amb aquesta estava més contenta, amb més ganes de que arribés, i que sabia, tenia el convenciment que ens ho passaríem superbé, que no pas les anteriors, que potser estava una mica més nervi.
2: També suposo que aquesta, com hi havia més novetats, era diferent, era més il·lusionant.
0: Exacte, i a més també una altra cosa, que això ho parlàvem després amb els companys regidors de tot el ple, diguéssim, no només amb els meus companys de partit, sinó amb tothom, vaig voler donar menys protagonisme a la part política. Quan fèiem les altres festes, eren els regidors que donàvem el premi i tal, no? Em va agradar també molt aquesta idea, que després també, la idea que vam tenir, perquè hi havia una noia que no li podíem donar el premi perquè li havien donat l'any passat, però vam dir, bueno, pues que li doni el premi ella a la patinadora, no sé què, i llavors vam fer-ho així ràpid. Jo penso que pels premiats també era més còmode. No,
2: això sí que va ser una mica d'última hora, buscar qui lliurava els premis.
0: Al final, perquè hi havia uns que ho tenien molt clar, altres que no tant, vam dir, bueno, pues que doni, i al final, mentre tots vam aconseguir que es donguessin els premis, l'Eloi, el Ricard del Mosaico, bueno, al final entre tots ho vam aconseguir, també va ser xulo perquè també va donar joc, no?, com la de Melsa, sí, sí. amb el Deportivo, i va ser molt guai. A més, trobo que tothom estava com més relaxat, no era tant, no?, aquell posat de foto, que també està bé, perquè també està bé, però a mi m'agrada que fos més així, que entre nosaltres, entre vosaltres, us donéssiu el premi.
2: Sí, parlant d'això dels premis, que m'he oblidat de fer una pregunta, quan sabeu qui són els premiats, els informeu directament o deixeu una mica en secret?
0: No, és en secret. Ara, que hi ha alguns que ja s'ho imaginen, perquè és el típic, bueno, tu vine a la gala, però arregla-te, eh? O sigui, llavors penses, pues ja serà que em donareu a mi el premi.
2: O sigui, teòricament, fins al mateix moment de la gala, no saben res.
0: No. Si algú pues, ho vol dir, o poder dir, bueno, ja me toca este any, o el que sigui, pues això ja, evidentment, entenc, per exemple, que el cadet, ja ho sabien, perquè van venir tots vestits, el cadet de futbol del Deportivo, ja van venir tots vestits, no? O els nois de judo, ai, de taekwondo, o el Raül, no? El Porras. Però, en principi, és secreto.
2: O sigui, en teoria hi ha d'haver algú que el convoqui amb alguna excusa.
0: Exacte.
2: I que estiguin allà.
0: Sí, passa que alguns ho fan més, perquè, per exemple, el premi que se li va donar al patinatge, va venir l'Anna Massot i ella no sabia que havia de sortir. Suposo que li haurien dit, com que era festa major, també li poden dir, no, estarà clar, home, que és festa major, hem d'anar a sopar a la fresca. I ja diu, és que m'han fet una encerrona. Però bueno, en alguns es pot fer, en altres però és més difícil.
2: No sé si hi ha alguna anècdota curiosa sobre aquesta edició, si ha passat alguna cosa estranya.
0: Sí, va passar una cosa.
2: Es pot explicar o...
0: Sí, clar, a més es va explicar, perquè una de les coses que jo vaig voler fer, i vaig parlar amb la Sònia González, l'antiga regidora, i va ser, bueno, em va col·laborar molt, i de fet va venir a última hora perquè em vaig trobar el seu marit pel carrer. Primer em va dir que no podia venir. Després em trobo el seu home pel carrer i dic, esteu aquí? Diu, sí, diu, la Sònia sembla que es passarà. Dic, pues que vingui, que la faré pujar a l'escenari per donar-li aquesta menció especial als vidells d'esports. I vaig intentar que vingués el màxim de vidells possible, alguns van venir, altres no, i quan amb l'Aleix, amb les presses, amb el que sigui, agafo els diplomes, els dono a tothom, pugem, ens fem la foto, i quan estic baixant les escales veig que m'hi ha deixat el Rosendo, perquè més el Rosendo es havia assegut apartat dels que estaven tots junts. I em va venir molt a sobre, perquè a més el Rosendo me l'aprecio molt i sé que ha fet un munt de coses per l'esport de Palafolls i pel poble en general, i quan em vaig assentar al costat de l'alcalde li vaig dir, tinc un problema, tio, dic, m'has de solucionar aquesta papereta, quan surtis a dir el discurs final intenta dir alguna cosa, perquè, aviam. I va sortir, evidentment, Francesc Alemany és un crac i ho va arreglar superbé, i després ja vam aconseguir que tots excepte menys un, no sé si el Manolo, el Manel García no va, ja havia marxat de la calor que dèiem fa un moment, però la resta sí que van tornar a pujar a l'escenari i ens vam poder fer una foto tots amb en Rosendo i l'alcalde.
2: Ara m'ha vingut al cap parlant d'anècdotes, sí. No sé quantes vegades repasses que estiguin tots els premis, que no falti cap.
0: Unes quantes.
2: Això podria passar també.
0: I tant, o que t'arribi malament
2: el
0: una
2: nom,
0: altra cosa. Que... Exacte, ens va arribar les plaques dels clubs esportius, ens van arribar malament. I vam dir, bueno, com que la placa es fa la foto i no es veu, dic, ja quan
2: plaques,
0: ens retornin.
2: Les
0: plaques del futbol...
2: Les especials del 30
0: aniversari. Sí, exacte, les plaques del bàsquet. Hi havia una frase que vam decidir entre tots, però posa Fiesta del l'esport Palafolls 2026. O sigui, vam fer un copiar, pegar aquí una miqueta... Bueno, és igual, com que és igual, no passa res. I ens ho vam... Però almenys les altres estaven totes bé, això sí. Però sí que ens vam trobar amb aquesta pífia. O l'any passat el Marc també es va equivocar, va dir el nom d'un quan era el nom de l'altre, no sé què també li va passar, pobre. Bueno, coses del directe.
2: Sí, coses que passen. Ja pràcticament per acabar,
0: sí.
2: De cara al futur, què es pot millorar d'aquesta festa? O si hi ha alguna cosa que t'agradaria incorporar, que tinguis en el cap i encara no s'hagi pogut?
0: A veure, a mi m'agrada molt el format d'aquest any i crec que hauríem d'intentar-lo replicar de cara a l'any que ve, si pogués ser. A l'espai segurament tornarà a ser el teatre, a no ser que hi hagi alguna millora. És que el tema de la calor va ser una llàstima, i segurament farem pues, com fa l'any passat, que vam fer-ho al teatre, després vam fer el berenar. Aquest
2: sí,
0: any perquè, no l'hem fet,
2: perquè clar, el Palauet a la zona de la Llespa no quedaria igual de bé, no? Potser sí que corre una mica més d'aire, però complicat.
0: Bueno, es podria intentar.
1: L'espacio a lo mejor es mejor.
0: Sí, també tenim un problema, que és el risc de la pluja. Aquest any no ha plogut, però cada any per festa major plou. És que no és tan fàcil, és una cosa que a més l'has de contractar, el que és tècnicament, no ho contractes un dia per l'altre, ho has
2: ja.
0: de contractar amb molt de temps de tot i que Framma ja ho té més o menys en el calendari, ja sap que estem per allà, no? Però si ho féssim els 15 dies després, més o menys, de setembre, que és quan ho fem normalment, ja també han començat pretemporades, ja tenim el Palauet a rebentar i aquest dissabte i aquest diumenge, i llavors potser el millor és fer-ho al teatre per evitar també solapar-nos, i clar, no pots tenir ocupat, perquè això és un dia sencer que has de tenir-ho tot muntat, més el bateco, més... Llavors el Palauet d'utilitzar-lo és més difícil. Ara per festa major era fàcil perquè teníem el pregó, que vam fer el dia 3.
2: I ja estava muntat l'escenari.
0: I ja estava muntat. Vull dir que segurament serà un altre cop al teatre.
2: Val, això pel que fa a l'ubicació, no sé si alguna cosa mira sobre els premis, algun premi que es pugui donar especial... el pròxim any.
0: No hi hem pensat més. Quan acaba la festa és com que tanques el llibre
2: i ho deixes una mica
0: apartat. I estàs una mica apartat. A més, és el que et deia fa un moment. Ara ja tinc la setmana de la gent gran a sobre i entre, a més, acaba la festa major. Hi ha gent que agafa vacances. És com una mica una locura. I després ja cap a... Quan ja comencem a pensar en els pressupostos de l'any que ve, segurament ja tornarem a tenir una miqueta de dir, va, mira, què és el que pensem i què és el que podem fer de nou.
2: Perfecte, i ara sí que, per últim, què creus que significa per l'esport palafollenc i pel poble tenir una gala com aquesta?
0: ostres, doncs ha de significar, o el que entenc que significa és com aquest reconeixement, no, dels esportistes. Jo crec que per ells tenir el premi evidentment és molt important, i això els ha de, segurament els esperona, no, a seguir batallant, però és un reconeixement global de tot l'esport. No podem, jo crec que un cadet, una Elena Moya o un Raül, és igual qui sigui, que es van dur premi, quan està a dalt del ring o està corrent en una trail, no pensa en el premi de la festa de l'esport. Això està claríssim. El que passa que sí que és un reconeixement i és una festa de tot el que fem durant tot l'any tots. També és maco que hi hagi un premi per una Elena o un Raül que fan, tenen un esport com més minoritari, a part del futbol, a part del futbol sala, evidentment, claríssimament, no? O un bàsquet, o uns esports més tradicionals. L'any que ve segurament també tindrem el twirling, perquè elles aquest any acaben de començar, però segurament l'any que ve ja el twirling ja tindrà el seu premi, i això també dona aquest reconeixement i iguala una miqueta la importància de tots els esports de la nostra vila.
2: Doncs perfecte, per acabar ara ja sí que de veritat la última, que era la que fèiem sempre, no sé, un desig per aquesta temporada, no sé si que els clubs la feien guanyin el màxim de títols possibles o que el Barça guanyi la Champions o què?
0: Ah, bueno, ara m'has dit, carai, ara no, puc dir tres? No,
2: sí, el que tu vulguis.
0: No, el que vull de debò és que puguem tenir els equipaments millorats. Estem ara, aquest final de mes es farà la coberta de la Figuerassa, es farà el terra de la Figuerassa, la pista exterior del Palauet també és una, es farà durant aquest mandat, el parquet del Palauet ja no sé si arribarem a temps, perquè la veritat és que és el que us explicava fa un moment, per fer una festa de l'esport necessites 6 mesos, doncs imagina't que necessites per fer el parquet. Sí que hi ha dotació pressupostària, és una mica més complicat. O sigui, resumint, tenir els equipaments millorats, tenir una mica més de personal, també s'està treballant amb dos convocatòries de personal per tenir conserges i tal, després hi haurà un que anirà obrint i tancant, vull dir que quan, com avui ha passat, no?, que no hi havia conserge a la Figuerassa, doncs que vingui algú, t'obri i et tanqui. I ja està, i evidentment el top, o sigui que m'agradaria que el cadet tornés a quedar primer, que Sant Lluís a rebentar, el bàsquet que també tingués més equips, perquè aquest any ha quedat una mica fluixet, doncs a tope, el twirling, m'agradaria poder fer també un torneig, un campionat, i ho he parlat amb la Laura del twirling, doncs que estaria xulo que vingués gent de totes les comarques, bueno, millorar, sempre es pot millorar, la veritat, i que el Barça guanyarà Champions, evidentment.
2: Doncs perfecte, moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres per convidar-me.
2: I ens veiem aviat.
0: Ens veiem.
2: Adéu. Una pauseta i continuem.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 574. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 2 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada i a l'Spotify també els podeu trobar. A l'edició i producció del programa hem tingut l'Eudald Vallcrosa, la Gemma Dorna, en Nico Galván i un servidor. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Nico.
2: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls.
1: Acaba la Festa Major de Palafolls amb bona participació en les activitats i bona valoració, de moment, de l'Ajuntament.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls fa una valoració molt positiva de la Festa Major després de dues setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries, com la nova White Party, que va reunir més de 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes, el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives i propostes. El consistori ha destacat l'alta participació afavorida per un temps absent de pluges, on la calor també ha estat una de les grans protagonistes de la nostra festa. En els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana i també una trobada amb les entitats organitzadores per tal d'analitzar l'edició i decidir quines novetats es mantenen de cara a la programació de l'any que ve. Avui és dilluns, un dilluns de retorn a la rutina també aquí a la ràdio. Avui ja és 14 de setembre.

0: Avui dilluns també és notícia que Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. Els treballs d'aquesta campanya, que es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria, s'han estès avui a les urbanitzacions del nostre terme municipal. Dins d'aquestes actuacions de reforç, dimecres també es retirarà definitivament un contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró per les furtors que generava a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font de crítiques i de queixes per part de la ciutadania. I el CAP de Palafolls recupera el seu horari habitual d'hivern i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui mateix, el consultori local, posa fi a la jornada reduïda d'estiu per reprendre el seu servei continuat de matí i tarda, de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda. Aquest canvi d'horari reactiva l'atenció de proximitat i modifica la redistribució de les urgències mèdiques no vitals fora de l'horari del centre. Com que el CAP de Malgrat deixa de prestar el servei les 24 hores, l'atenció nocturna i de cap de setmana es derivarà ara directament als hospitals de Blanes i de Calella. I s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de català i d'internet organitzats a Palafolls. L'oferta inclou un taller quadrimestral que es diu Naveguem per internet, que està destinat a persones majors de 65 anys, així com també els cursos anuals de català Parlem, Espai de Conversa, i de la A a la Z en català, per a residents d'origen estranger. Segons explica la tècnica Mari Parra, aquest espai es busca oferir eines pràctiques per guanyar autonomia digital i fluïdesa lingüística en el dia a dia. Les inscripcions estaran obertes fins al 27 de setembre. I avui també ens fixarem en Blanes, que recuperarà la celebració del Festival Birra Sant en la seva 11a edició al Passeig de Mar. El Festival Internacional de Cervesa Artesana ha retornat al seu municipi d'origen amb la presència de fins a 12 productors procedents de Catalunya, l'estat espanyol i també d'Europa. La trobada ha combinat la mostra cervesera amb una zona de food trucks, parc infantil, espectacles itinerants i també concerts en directe de grups tribut i de DJs locals. Tot plegat en un dilluns amb cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 0 a 3 de component variable. Mar arrissada augmentant a marejola tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 15 als 23 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu d'aquest dilluns. L'Ajuntament fa una bona valoració de la Festa Major que just acaba, amb la multitudinària proposta de la White Party, que segons l'organització va reunir més de 6.000 persones dissabte a la plaça de les Valls d'Acs. S'ha tancat l'edició d'aquest any de la Festa Major, que s'ha allargat durant dues setmanes. Durant aquesta jornada s'han desplegat les activitats habituals de la nostra festa, com són el sopars a la fresca, el pregó, l'alterfesta, el correfoc o els castellers. Però també hi ha hagut propostes noves, com la mateixa White Party, el concurs de fotografies i el retorn de les verges trobades al castell. Totes les activitats han estat molt participades, ja que enguany, a més, no hi ha hagut cap dia de pluja o d'inclemència meteorològica. De fet, la calor ha estat una de les altres protagonistes també d'aquests dies festius a Palafolls. És per això que l'Ajuntament valora molt positivament la festa que tot just ara deixem enrere. Susana Pla és regidora de Cultura, Festes i Joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Una festa major, doncs, que ha sigut molt participada, la gent hi ha participat molt, crec que hi ha hagut molta diversitat d'actes i per tots els públics, i el que estic rebent aquests dies de la ciutadania, doncs, és una mica aquest retorn, no? Que, bueno, doncs, que estan contents. Segurament sempre hi ha coses. Ara posarem també, no, a disposició de la ciutadania aquesta enquesta que ens permet tancar aquesta festa major i que sobretot la ciutadania ho valori i ens digui aquelles coses que es poden millorar o aquelles coses que els agraden més o que també els agraden menys i que es poden millorar.
0: Justament, ho escoltaven, en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració de la festa per tal que tothom valori com ha vist aquesta darrera edició i formuli també opcions de millora de cara a l'any que ve. També es farà aviat la trobada de les entitats que han participat i organitzat activitats en aquests darrers dies. La intenció és la de valorar i posar en comú com han anat aquesta darrera edició. Serà també el moment de saber si les activitats noves, com per exemple aquesta White Party, esdevenen activitats recurrents a la programació de cara ja a l'any vinent.
1: Ara, doncs, en els propers dies, doncs, farem valoració, no, amb les diferents entitats, doncs, que les han dut a terme, a veure com han anat, no, perquè és la primera vegada, no, que es feia una White Party o aquesta retornada, no, de les verges trobades. Jo el que espero en els propers dies, i de fet ja ho hem estat parlant, doncs, seure'ns, valorar doncs, i entre tots acabar de decidir doncs, si han vingut per quedar-se. Crec que la ciutadania està contenta i ho voldria, però crec que això ens toca doncs, analitzar-ho, fer una reflexió i decidir què fem.
0: La Festa Major ha tingut moments de molta participació, com aquesta White Party, els sopars a la fresca, el pregó o també els concerts de la Salvatana, entre d'altres propostes festives viscudes aquests darrers dies a Palafolls.

0: ja quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que s'executa de manera habitual al nostre municipi per mantenir netes aquestes illes de reciclatge. Dins d'aquest pla d'actuació, dimecres es retirarà definitivament el contenidor de la fracció orgànica del carrer Ramon Turró situat a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra, que havia generat molèsties per culpa de la furtó. Després d'haver estat precintat durant el cap de setmana i sotmès a una neteja diària per evitar la propagació de males olors, l'element serà substituït finalment per un altre bujol completament nou, com dèiem, a mitjans d'aquesta setmana. Es dona el cas que una de les queixes més reiterades per la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials, és l'estat de les illes de reciclatge. Sovint s'acumulen deixalles al voltant dels contenidors o, amb la calor també, els residus fan molta més pudor del que és habitual. De fet, l'Ajuntament ja anuncia que aquesta mateixa setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per tal de millorar l'estat i també les condicions. I una altra manera de saber que es torna a la normalitat és que el CAP de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui dilluns, el consultori de Palafolls ha retornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que s'havia mantingut vigent durant poc més d'un mes en aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari del nostre municipi reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i de tarda. Concretament, les instal·lacions romanen obertes de dilluns a dijous de 8 a 8, de 8 del matí a 8 de la tarda, mentre que els divendres l'atenció s'ofereix de 8 a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixa enrere la jornada reduïda d'agost i també d'aquests primers dies de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del CAP palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal de Palafolls s'havien de derivar directament cap al CAP de Malgrat, que, com és habitual, ha tingut horari 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris hivernals, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El CAP de Malgrat ja no disposa d'aquest servei 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del CAP palafollenc s'atenen ara als hospitals tant de Blanes com també de Calella. I s'ha obert ja el termini per tal de poder inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'ha obert el termini per poder inscriure's als tallers formatius de cara a aquest curs 26-27 que estan organitzats per l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen bàsicament tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per internet, que és una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindran lloc els dimecres i també els divendres de 3 a 4:45 de la tarda. D'altra banda, també s'ofereixen dos tallers al voltant de la llengua catalana, d'inscripció en aquest cas anual i pensats per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls. Per millorar la fluïdesa oral, l'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i els dijous de 3 a 4:15 de la tarda, en aquest cas 4:45 de la tarda, mentre que el taller de la I a la Z en català s'impartirà els dijous de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques, en aquest cas generals. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els objectius que busquen aquests cursos, tant de català com també d'internet.
1: Els objectius que tenen aquests tallers, pel que fa als cursos de català, doncs, evidentment és la promoció i la millora de l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana, incrementar, no?, també els vincles entre les famílies, entre les persones, promoció de la llengua oral i també facilitar la integració de la ciutadania nouvinguda. Pel que fa al curs de Naveguem per internet, que en aquest cas està dirigit a persones majors de 65 anys, voldríem aconseguir reduir la bretxa digital que encara hi ha d'aquest col·lectiu.
0: Para també descriu quins són els requisits per poder inscriure's a qualsevol d'aquests tres tallers que s'ofereixen, com dèiem, a partir d'ara per part de l'Ajuntament.
1: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'Espai de Conversa i

0: i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
1: El període per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 d'aquest mes de setembre i la tramitació es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica municipal o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'edifici de l'Ajuntament. En cas d'optar per fer la gestió de manera presencial a l'OAC, cal recordar que és recomanable, en aquest cas, sol·licitar prèviament cita prèvia a través del portal web corresponent a palafolls.cat. I acabem el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada avui dilluns a Blanes, que ha recuperat el Birrassant en la seva 11a edició. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'11a edició del Birrassant, marcant el retorn del Festival Internacional de Cervesa Artesana a la vila on va néixer l'any 2011. Després d'haver-se traslladat a Lloret de Mar, el certamen ha tornat al Passeig de Mar amb 12 productors tant de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. La proposta s'ha completat amb un parc infantil, espectacles itinerants, food trucks i també actuacions musicals en directe de grups tribut i també de DJs locals. En un dels els actes principals ha estat precisament el dinar de maridatge que s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on 30 comensals han gaudit d'un menú a càrrec dels xefs Jordi Ávila i Pep Noguer. L'activitat va combinar productes del segell Girona Excel·lent amb diferents cerveses de cervesa marina, posant en valor el potencial gastronòmic d'aquesta beguda en un entorn institucional adaptat en aquest cas per l'ocasió. El festival tanca així una edició amb un balanç molt positiu, consolidant novament el lligam històric del Birrassana amb la ciutat de Blanes. Mantenim també aquesta nova temporada a l'Hemeroteca, és a dir, repassar quines són les informacions més destacades que us explicàvem del dia com avui, un 14 de setembre d'anys enrere. Comencem parlant de Palafolls, en el qual coincidia amb la celebració del Dia Sense Cotxes, i llavors el consistori va anunciar que continuaria treballant per pacificar l'entorn dels centres educatius. Les primeres actuacions en aquesta línia s'havien iniciat 4 anys abans i l'equip de govern preveia impulsar noves mesures un cop finalitzessin les obres de la rotonda. De fet, va ser ja el tercer trimestre com va començar la pacificació a les escoles i de cara a aquest nou curs es mantenen. Ara fa 5 anys, el 2021, el procés participatiu de barris arribava a Santa Maria. El consistori continuava els processos participatius als barris i també urbanitzacions del nostre municipi que havia començat la primavera anterior al barri de Sant Lluís. La següent parada era a Santa Maria, on es va programar una primera sessió local jove de Can Batlle. Els veïns van rebre cartes de la convocatòria per participar en aquesta trobada amb l'objectiu de conèixer les seves opinions i també identificar les principals necessitats i prioritats del barri. Com ja s'havia fet a Sant Lluís, una empresa externa era l'encarregada de dinamitzar la sessió i recollir les propostes dels participants. I ara fa 10 anys, el 2016, les escoles de Palafolls sondejaven la possibilitat d'implementar la jornada intensiva de cara al curs següent. Feia temps que les dues escoles del nostre municipi perseguien redefinir la seva jornada lectiva i convertir-la en jornada intensiva, és a dir, que els nens i nenes anessin a l'escola només en horari de matí i no pas matí-tarda, com es fa, de fet, encara fins ara. Tot sembla indicar que la majoria de pares i mestres estaven d'acord amb l'implantació d'aquesta jornada intensiva a les escoles i es demanava tot un seguit de requisits, com ara que tota l'oferta educativa del nostre municipi, és a dir, les dues escoles, estiguessin en sintonia, cosa que sí passava a Palafolls. Tot i així, no cal dir-ho, que es continua fent encara jornada partida matí i tarda a les dues escoles del nostre municipi. Tot i així, aquesta era la nostra hemeroteca del 14 de setembre.

0: torna a la rutina i, per tant, està molt pendents també de l'agenda cultural del nostre municipi i de les poblacions veïnes. Cada dia a l'informatiu una proposta per tenir en compte, una proposta cultural que ens apropa en Jordi Pratsavalls i que avui parla de música clàssica. Jordi.
1: Hola, Marc. Doncs avui us volem parlar d'un nou cicle de música clàssica que organitza la Puput i que comença tot just aquest mateix dissabte a les 9 del vespre a l'església de Sant Genís. Es diu Cicle Clàssica Sant Genís i es farà els pròxims dissabte 19 de setembre, però també el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. El primer grup a participar és el grup vocal A Piacere, que ofereix Piacere d'Amore. Serà, com dèiem, aquest dissabte i les entrades ja són a la venda. Es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, que també col·laboren en l'organització de l'esdeveniment, i si no, el mateix dia del concert, amb un preu com a donatiu de 10 euros, que s'ha de pagar en efectiu.
0: Música clàssica que arriba també a l'església romànica de Sant Genís de Palafolls. Gràcies, Jordi, fins demà.

0: Comencem setmana i ho fem amb unes temperatures mínimes registrades aquí a Palafolls de 17 graus. La màxima en torna als 29 aquest migdia a l'Observatori Meteorològic de Palafolls. Quina és la previsió per començar setmana? Quim Serra, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra de l'est-sud-est i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31-32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28-29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.

0: Avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls fa una valoració positiva de la Festa Major després d'aquestes dues darreres setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries com la nova White Party, que va reunir entorn a 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives. Ha destacat a l'Ajuntament l'alta participació i també en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana. I coincidint amb aquests darrers dies de Festa Major, Palafolls ha intensificat la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç. Els treballs d'aquesta campanya es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria ara fa uns dies i avui s'han estès també a les urbanitzacions del terme municipal. Dins d'aquestes actuacions també es retirarà definitivament el contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font habitual de crítiques i queixes per part de la ciutadania. I ja has de saber també que a partir d'avui el CAP del nostre municipi recupera el seu horari habitual i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui, el consultori local té la seva jornada de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a dijous i els divendres de 8 del matí a 7 de la tarda. Això també implica que el CAP de Malgrat de Mar deixa de tenir el servei 24 hores i, per tant, l'atenció nocturna i de cap de setmana es deriva ara directament als hospitals de Blanes i Calella. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Allà us convidem, com sempre, a fer-ne una ullada i a subscriure-us a les diferents xarxes socials o als diferents serveis de missatgeria instantània per rebre totes les comunicacions i notícies del nostre municipi. Ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
6: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
7: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
8: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
9: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
10: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
11: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
12: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
13: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7 FM.

Merci.

All right.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ho a oblidar a ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, bueno, a veure. No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut, ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46-47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més,
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema, en tots els aspectes. Bueno, era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir,
1: vale.
0: Aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava, me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: Però és que no
1: surts,
0: puc,
1: no surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves, llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré, no sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no?
0: No?
1: Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben.
0: Vale.
1: Per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, no sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon.
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de, en aquest cas... ens centrarem en una sèrie que crec que els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí, es podria
1: dir.
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo.
0: Pues sí.
1: Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que més lluny...
0: Coprotagonista.
1: Arribat, correcte, coprotagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb
0: sí.
1: aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula
0: sí.
1: del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi sí. guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... Continua treballant, Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea, però bueno, ho, mira, tenia, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a dar un rumbo, la 2 y a la 3. ¡Abre la 1 un poco! ¡La 2! ¡Tome la presión!
0: No salga de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Tenido, atentos.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtelo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No. No, dime por qué.
3: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Porque te quiero.
4: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se sentí. De Mario Casas. Es que...
5: No, pero porque... ¿Sabes qué pasa? No,
4: que no me agrada en aquest estudi. No me agrada tenerlo aquí a la izquierda. Sergi, qué buen día.
6: Home, ¿qué tal?
4: Home, ¿qué? Porque portes una temporada de trabajo en serie.
6: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va avançar-hi.
5: Fixa't que el Sergi no el sento. Com són les coses,
4: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
5: Seguim amb la part femenina.
4: Venga.
6: Perdó, estava parlant de Mario Casas?
5: Sí.
4: Perquè estem fent el
6: balcó. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
7: Per mi,
6: top
7: 4
6: o top 5.
7: N'hem parlat d'això, eh?
6: I sempre infravalorat.
7: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, la gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas. Però perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
6: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
4: El de cielo.
7: Sí, també n'hem parlat,
6: Que, però vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
7: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
6: Doncs sí.
7: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin, casualitats, També va aparèixer a Los amantes pasajeros, va protagonitzar Las chicas del cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo el Norte...
4: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
6: No li agrada conduir.
4: No sé, jo no sé si és tan bona,
6: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui,
7: Top 10,
6: A dia d'avui, top...
4: És la que me... crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
6: Top 10 no sé, top...
4: És la que més cobre,
7: De què?
4: És la millor... L'actriu que millor cobri de tota Espanya.
7: Pues molt bé.
6: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
4: Però jo no sé si Penélope
7: Cruz està a Hollywood.
6: Ah, però més ben pagada, que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
7: Recordem que això
6: tampoc... Potser és que fa molta publicitat. A més, és habitual en marques de roba molt reconegudes.
4: Intimíssim.
6: I, de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
4: I, ara no ho confirmo. És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
6: Que també...
4: Que han sortit la foto junts de...
6: Sí.
7: De que fet, van ser parella o què?
6: Miguel Ángel Silvestre...
4: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
4: Sí, és que al final sabré més coses.
7: Mira, la crònica groga, com la té, la que no li agrada el cor.
4: Bueno, és que, joder, això es va...
6: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Ciruini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
4: Perfecte.
6: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
4: Canta.
6: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
7: Ui, no m'és el nom, no me preguntis.
4: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
6: Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
7: Pues quina sort, perquè d'on paga bé aquestos?
6: Home, i tant.
4: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que
1: parlàvem
0: de
1: nosaltres
0: dents tota l'estona, pensava que parlàvem.
2: Se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. És que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per No Habrá Paz para los Malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, amb aquesta sèrie, aquí no...
1: Sí, que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol. Sí.
0: Home, i sí, sí, i bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà,
0: correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3... i també havia aparegut a El Internado.
2: És veritat.
0: Sí, us en recordeu?
2: Sí, sí,
1: feia
2: sí,
1: de...
2: Sí.
1: Es va fer parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la
2: actriu? Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé.
2: Va
0: continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: veus? S'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a De la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí. Personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, exacte. És bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Pues Callejo,
1: però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb ara no me'n recordo del nom, el que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebral,
0: fa de desalmat, però una mica sempre.
1: Però no fa de dolent. Fa del típic bo.
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal. No. Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir, sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena, i de fet crec que ella es va posar com més a la part més social, més, uh-huh, més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i
2: no,
0: coses
2: entitats solidàries, uh-huh, i això, i jo no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega, mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe, yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno que sea bonito.
5: Tontería, ¿verdad? Te lo voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure.
7: Vive en Lleida.
2: Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlàvem de Neus Sàzar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines,
2: jo no,
0: interpretant diversos personatges secundaris, al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí,
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic, no? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic, sí, el típic empanat, vale? Va continuar actuant, evidentment, sí. La Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapant en un dels forats més famosos de Netflix,
2: Aquest titular no està mal,
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs es destaquem, Vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem amb de Marina Salas, que interpretava
2: la
0: Vilma.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte, correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys, El titular va: la Vilma va... en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic d'acord.
0: Amb uns quants, Es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el... Sí. A veure, també t'he de dir que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
2: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar, va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem a un Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: És els... El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'estrella polar.
2: Sí, sí, sí.
0: Gisel Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Gisel Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Okay. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Corella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. En Babil Arasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten algun cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte, però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re, Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades. Sí. Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Vinga, va, tenim els dos últims. Jan Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jan Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Tento comprar-me el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del cine espanyol en pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba, no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un Barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant.
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
2: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Acaba la Festa Major de Palafolls amb bona participació en les activitats i bona valoració de moment de l'Ajuntament.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls fa una valoració molt positiva de la Festa Major després de dues setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries, com la nova White Party, que va reunir més de 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes, el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives i propostes. El consistori ha destacat l'alta participació afavorida per un temps absent de pluges, on la calor també ha estat una de les grans protagonistes de la nostra festa. En els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana i també una trobada amb les entitats organitzadores per tal d'analitzar l'edició i decidir quines novetats es mantenen de cara a la programació de l'any que ve. Avui és dilluns, un dilluns de retorn a la rutina també aquí a la ràdio. Avui ja és 14 de setembre.

0: Avui dilluns també és notícia que Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la festa major. Els treballs d'aquesta campanya, que es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria, s'han estès avui a les urbanitzacions del nostre terme municipal. Dins d'aquestes actuacions de reforç, dimecres també retirarà definitivament un contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró per les furtors que generava a l'entorn del parc de Joaquim Ruïra. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font de crítiques i de queixes per part de la ciutadania. I el CAP de Palafolls recupera el seu horari habitual d'hivern i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui mateix, el consultori local, posa fi a la jornada reduïda d'estiu per reprendre el seu servei continuat de matí i tarda, de dilluns a dijous, de 8 a 8, i els divendres, de 8 del matí a 7 de la tarda. Aquest canvi d'horari reactiva l'atenció de proximitat i modifica la redistribució de les urgències mèdiques no vitals fora de l'horari del centre. Com que el CAP de Malgrat deixa de prestar el servei les 24 hores, l'atenció nocturna i de cap de setmana es derivarà ara directament als hospitals de Blanes i de Calella. I s'obre el termini per inscriure's als tallers formatius de català i d'internet organitzats a Palafolls. L'oferta inclou un taller quadrimestral que es diu Naveguem per internet, que està destinat a persones majors de 65 anys, així com també els cursos anuals de català Parlem, espai de conversa, i de la A a la Z en català, per a residents d'origen estranger. Segons explica la tècnica Mari Parra, aquest espai es busquen oferir eines pràctiques per guanyar autonomia digital i fluïdesa lingüística en el dia a dia. Les inscripcions estaran obertes fins al 27 de setembre. I avui també ens fixarem en Blanes, que recuperarà la celebració del Festival Birra Sana en la seva 11a edició al Passeig de Mar. El Festival Internacional de Cervesa Artesana ha retornat al seu municipi d'origen amb la presència de fins a 12 productors procedents de Catalunya, l'estat espanyol i també d'Europa. La trobada ha combinat la mostra cervesera amb una zona de food trucks, parc infantil, espectacles itinerants i també concerts en directe de grups tribut i de DJs locals. Tot plegat en un dilluns amb cel serè a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos de força 0 a 3 de component variable. Mar arrissada augmentant a marejola tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 15 als 23 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu d'aquest dilluns. L'Ajuntament fa una bona valoració de la Festa Major que just acaba, amb la multitudinària proposta de la White Party, que segons l'organització va reunir més de 6.000 persones dissabte a la plaça de les Valls d'Ax. S'ha tancat l'edició d'aquest any de la Festa Major, que s'ha allargat durant dues setmanes. Durant aquesta jornada s'han desplegat les activitats habituals de la nostra festa, com són els sopars a la fresca, el pregó, l'alterfesta, el correfoc o els castellers, però també hi ha hagut propostes noves com la mateixa White Party, el concurs de fotografies i el retorn de les verges trobades al castell. Totes les activitats han estat molt participades, ja que enguany, a més, no hi ha hagut cap dia de pluja o d'inclemència meteorològica. De fet, la calor ha estat una de les altres protagonistes també d'aquests dies festius a Palafolls. És per això que l'Ajuntament valora molt positivament la festa que tot just ara deixem enrere. Susana Pla és regidora de Cultura, Festes i Joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Una festa major, doncs, que ha sigut molt participada, la gent hi ha participat molt, crec que hi ha hagut molta diversitat d'actes i per tots els públics, i el que estic rebent aquests dies de la ciutadania, doncs, és una mica aquest retorn, no? Que, bueno, doncs, que estan contents. Segurament sempre hi ha coses. Ara posarem també, no, a disposició de la ciutadania aquesta enquesta que ens permet tancar aquesta festa major i que sobretot la ciutadania ho valori i ens digui aquelles coses que es poden millorar o aquelles coses que els agraden més o que també els agraden menys i que es poden millorar.
0: Justament, ho escoltaven, en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració de la festa per tal que tothom valori com ha vist aquesta darrera edició i formuli també opcions de millora de cara a l'any que ve. També es farà aviat la trobada de les entitats que han participat i organitzat activitats en aquests darrers dies. La intenció és la de valorar i posar en comú com han anat aquesta darrera edició. Serà també el moment de saber si les activitats noves, com per exemple aquesta White Party, esdevenen activitats recurrents a la programació de cara ja a l'any vinent.
1: Ara, doncs, en els propers dies, doncs, farem valoració, no, amb les diferents entitats, doncs, que les han dut a terme, a veure com han anat, no, perquè és la primera vegada, no, que es feia una White Party o aquesta retornada, no, de les verges trobades. Jo el que espero en els propers dies, i de fet ja ho hem estat parlant, doncs, seure'ns, valorar vol dir, entre tots acabar de decidir, doncs si han vingut per quedar-se. Crec que la ciutadania està contenta i ho voldria, però crec que això ens toca doncs, analitzar-ho, fer una reflexió i decidir què fem.
0: La Festa Major ha tingut moments de molta participació, com aquesta White Party, els sopars a la fresca, el pregó o també els concerts de la Salvatana, entre d'altres propostes festives viscudes aquests darrers dies a Palafolls. Palafolls intensifica la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç després de la Festa Major. L'empresa encarregada de la recollida d'escombraries ha dut a terme una campanya extraordinària de neteja i manteniment dels punts de contenidors de reciclatge a Palafolls. Després del notable augment de residus registrat també durant la celebració de la Festa Major, el consistori ha activat aquests treballs intensius per millorar la higiene, l'estat general dels equipaments i garantir uns espais més cuidats també per a tota la ciutadania. La campanya va començar la setmana passada al nucli urbà, a Sant Lluís i a Santa Maria, i avui s'ha estès també a les diferents urbanitzacions del terme municipal per assegurar que tots els punts de recollida quedin completament condicionats. Aquesta actuació es planteja com un reforç puntual al servei de neteja que s'executa de manera habitual al nostre municipi per mantenir netes

0: ja anuncia que aquesta mateixa setmana es tornarà a fer una repassada general a totes les illes per tal de millorar l'estat i també les condicions. I una altra manera de saber que es torna a la normalitat és que el cap de Palafolls recupera l'horari d'hivern i reestructura l'atenció sanitària de proximitat. A partir d'avui dilluns, el consultori de Palafolls ha retornat al seu horari habitual d'hivern, posant fi a la planificació especial d'estiu que s'havia mantingut vigent durant poc més d'un mes en aquestes darreres setmanes. Amb la tornada a la rutina de tardor, l'equipament sanitari del nostre municipi reprèn la seva activitat en torns continuats de matí i de tarda. Concretament, les instal·lacions romanen obertes de dilluns a dijous de 8 a 8, de 8 del matí a 8 de la tarda, mentre que els divendres l'atenció s'ofereix de 8 a 7 de la tarda. D'aquesta manera es deixa enrere la jornada reduïda d'agost i també d'aquests primers dies de setembre, quan el centre obria únicament de dilluns a divendres de 8 a 3. Amb l'horari d'hivern també canvia el funcionament de les urgències fora de l'horari d'atenció del CAP palafollenc. Durant la campanya estival, totes les urgències mèdiques no vitals que sorgien fora de l'horari matinal de Palafolls s'havien de derivar directament cap al CAP de Malgrat, que, com és habitual, ha tingut horari 24 hores de juny a setembre. Amb l'entrada en vigor dels nous horaris hivernals, la situació assistencial a la zona s'ha redistribuït. El CAP de Malgrat ja no disposa d'aquest servei 24 hores i, per tant, les urgències que es produeixin fora de l'horari de cobertura del CAP palafollenc s'atenen ara als hospitals tant de Blanes com també de Calella. I s'ha obert ja el termini per tal de poder inscriure's als nous tallers de català i d'internet. Avui dilluns s'ha obert el termini per poder inscriure's als tallers formatius de cara a aquest curs 26-27 que estan organitzats per l'Ajuntament de Palafolls. Aquestes formacions, impulsades conjuntament per les àrees de serveis socials i d'educació, s'adrecen bàsicament tant a gent gran com també a persones nouvingudes per ajudar-les en el seu dia a dia. L'oferta formativa inclou el taller Naveguem per Internet, que és una proposta dirigida als palafollencs majors de 65 anys que vulguin guanyar seguretat a l'hora de moure's digitalment. Les sessions d'aquesta formació, que serà de caràcter quadrimestral, tindran lloc els dimecres i també els divendres de 3 a 1 quart de 5 de la tarda. D'altra banda, també s'ofereixen dos tallers al voltant de la llengua catalana, d'inscripció en aquest cas anual i pensats per a residents d'origen estranger empadronats a Palafolls. Per millorar la fluïdesa oral, l'activitat Parlem, espai de conversa, es farà els dimarts i els dijous de 3 a 1 quart de 4 de la tarda, en aquest cas 1 quart de 5 de la tarda, mentre que el taller de la I a la Z en català s'impartirà els dijous de 5 a 7 de la tarda per treballar les habilitats lingüístiques, en aquest cas generals. Mari Parra, que és tècnica d'ensenyament de l'Ajuntament de Palafolls, explica quins són els objectius que busquen aquests cursos, tant de català com també d'internet.
1: Els objectius que tenen aquests tallers, pel que fa als cursos de català, doncs, evidentment és la promoció i la millora de l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana, incrementar no? també els vincles entre les famílies, entre les persones, promoció de la llengua oral i també facilitar la integració de la ciutadania nouvinguda. Pel que fa al curs de Naveguem per Internet, que en aquest cas està dirigit a persones majors de 65 anys, voldríem aconseguir reduir la bretxa digital que encara hi ha d'aquest col·lectiu.
0: Para també descriu quins són els requisits per poder inscriure's a qualsevol d'aquests tres tallers que s'ofereixen, com dèiem, a partir d'ara per part de l'Ajuntament.
1: Els requisits per poder participar en aquests cursos són, per una banda, per al taller formatiu de Naveguem per Internet, seria estar empadronat al municipi, aquí a Palafolls, i tenir més de 65 anys o més. Aquest curs està dirigit a persones de 65 o més anys. I en els tallers formatius de català, el d'Espai de Conversa, i el de la A a la Z, els requisits serien estar empadronat al municipi i ser o bé nouvingut o d'origen estranger.
0: El període per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al proper dia 27 d'aquest mes de setembre i la tramitació es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica municipal o també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'edifici de l'Ajuntament. En cas d'optar per fer la gestió de manera presencial a l'OAC, cal recordar que és recomanable, en aquest cas, sol·licitar prèviament cita prèvia a través del portal web corresponent a palafolls.cat. I acabem el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada avui dilluns a Blanes, que ha recuperat el Birrassant en la seva 11a edició. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'11a edició del Birrassant, marcant el retorn del Festival Internacional de Cervesa Artesana a la vila on va néixer l'any 2011, després d'haver-se

Sedat a Lloret de Mar, el certamen ha tornat al Passeig de Mar amb 12 productors tant de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. La proposta s'ha completat amb un parc infantil, espectacles itinerants, food trucks i també actuacions musicals en directe de grups tribut i també de DJs locals. En un dels actes principals ha estat precisament el dinar de maridatge que s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament, on 30 comensals han gaudit d'un menú a càrrec dels xefs Jordi Ávila i Pep Noguer. L'activitat va combinar productes del segell Girona Excel·lent amb diferents cerveses de cervesa marina, posant en valor el potencial gastronòmic d'aquesta beguda en un entorn institucional adaptat, en aquest cas, per l'ocasió. El festival tanca així una edició amb un balanç molt positiu, consolidant novament el lligam històric del Birra Sana amb la ciutat de Blanes. Mantenim també aquesta nova temporada a l'Hemeroteca, és a dir, repassar quines són les informacions més destacades que us explicàvem del dia com avui, un 14 de setembre d'anys enrere. Comencem parlant de Palafolls, en el qual coincidia amb la celebració del Dia Sense Cotxes, i llavors el consistori va anunciar que continuaria treballant per pacificar l'entorn dels centres educatius. Les primeres actuacions en aquesta línia s'havien iniciat 4 anys abans i l'equip de govern preveia impulsar noves mesures un cop finalitzessin les obres de la rotonda. De fet, va ser ja el tercer trimestre com va començar la pacificació a les escoles i de cara a aquest nou curs es mantenen. Ara fa 5 anys, el 2021, el procés participatiu de barris arribava a Santa Maria. El consistori continuava els processos participatius als barris i també urbanitzacions del nostre municipi que havia començat la primavera anterior al barri de Sant Lluís. La següent parada era a Santa Maria, on es va programar una primera sessió local jove de Can Vall. Els veïns van rebre cartes de la convocatòria per participar en aquesta trobada amb l'objectiu de conèixer les seves opinions i també identificar les principals necessitats i prioritats del barri. Com ja s'havia fet a Sant Lluís, una empresa externa era l'encarregada de dinamitzar la sessió i recollir les propostes dels participants. I ara fa 10 anys, el 2016, les escoles de Palafolls sondejaven la possibilitat d'implementar la jornada intensiva de cara al curs següent. Feia temps que les dues escoles del nostre municipi perseguien redefinir la seva jornada lectiva i convertir-la en jornada intensiva, és a dir, que els nens i nenes anessin a l'escola només en horari de matí i no pas matí-tarda, com es fa, de fet, encara fins ara. Tot sembla indicar que la majoria de pares i mestres estaven d'acord amb l'implantació d'aquesta jornada intensiva a les escoles i es demanava tot un seguit de requisits, com ara que tota l'oferta educativa del nostre municipi, és a dir, les dues escoles, estiguessin en sintonia, cosa que sí passava a Palafolls. Tot i així, no cal dir-ho, que es continua fent encara jornada partida matí i tarda a les dues escoles del nostre municipi. Tot i així, aquesta era la nostra hemeroteca del 14 de setembre.

0: torna a la rutina i per tant està molt pendents també de l'agenda cultural del nostre municipi i de les poblacions veïnes. Cada dia a l'informatiu una proposta per tenir en compte, una proposta cultural que ens apropa en Jordi Pratsavalls i que avui parla de música clàssica. Jordi.
1: Hola Marc, doncs avui us volem parlar d'un nou cicle de música clàssica que organitza la Puput i que comença tot just aquest mateix dissabte a les 9 del vespre a l'església de Sant Genís. Es diu Cicle Clàssica Sant Genís i es farà els pròxims dissabte 19 de setembre, però també el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. El primer grup a participar és el grup vocal A Piacere, que ofereix Piacere d'Amore. Serà, com dèiem, aquest dissabte i les entrades ja són a la venda. Es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, que també col·laboren en l'organització de l'esdeveniment, i si no, el mateix dia del concert, amb un preu com a donatiu de 10 euros, que s'ha de pagar en efectiu.
0: Música clàssica que arriba també a l'església romànica de Sant Genís de Palafolls. Gràcies, Jordi, fins demà.

0: Comencem setmana i ho fem amb unes temperatures mínimes registrades aquí a Palafolls de 17 graus. La màxima en torna als 29 aquest migdia a l'Observatori Meteorològic de Palafolls. Quina és la previsió per començar setmana? Quim Serra, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, que a la costa de la comarca aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra de l'est-sud-est i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31 32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, no canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.

0: Avui hem començat el nostre informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Palafolls fa una valoració positiva de la Festa Major després d'aquestes dues darreres setmanes d'activitats. La celebració s'ha tancat definitivament amb l'èxit de propostes multitudinàries com la nova White Party, que va reunir entorn a 6.000 persones a la plaça d'Ax. Durant dues setmanes el nostre municipi ha acollit tant els actes tradicionals com també noves iniciatives. Ha destacat a l'Ajuntament l'alta participació i també en els propers dies es posarà en marxa l'enquesta de valoració ciutadana. I coincidint amb aquests darrers dies de Festa Major, Palafolls ha intensificat la neteja de les illes de contenidors amb una campanya de reforç. Els treballs d'aquesta campanya es van iniciar al nucli urbà Sant Lluís i Santa Maria ara fa uns dies i avui s'han estès també a les urbanitzacions del terme municipal. Dins d'aquestes actuacions també es retirarà definitivament el contenidor d'orgànica del carrer Ramon Torró. Justament, la brutícia i les pudors de les illes de reciclatge són font habitual de crítiques i queixes per part de la ciutadania. I ja has de saber també que a partir d'avui el CAP del nostre municipi recupera el seu horari habitual i es reestructura l'atenció d'urgència. Des d'avui, el consultori local té la seva jornada de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a dijous i els divendres de 8 del matí a 7 de la tarda. Això també implica que el CAP de Malgrat de Mar deixa de tenir el servei 24 hores i, per tant, l'atenció nocturna i de cap de setmana es deriva ara directament als hospitals de Blanes i Calella. Aquestes són només algunes de les principals informacions que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls i que ja trobeu al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat. Allà us convidem, com sempre, a fer-ne una ullada i a subscriure-us a les diferents xarxes socials o als diferents serveis de missatgeria instantània per rebre totes les comunicacions i notícies del nostre municipi. Ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
4: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Comencem una nova temporada aquest 14 de setembre amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió de sempre. Enrere queda l'estiu, la festa major, i ara doncs toca recordar totes aquestes activitats culturals que es replenen amb l'inici d'un nou curs. I com dèiem, l'equip de Ràdio Palafolls som aquí per explicar-vos-ho tot. Poques coses han canviat dels últims programes. Seguirem parlant amb els protagonistes culturals no tan sols del nostre municipi, sinó dels municipis propers, i mantindrem les mateixes seccions de sempre. Avui, per exemple, parlarem d'història i ho farem amb la companyia de nou de l'historiador local Xavier Salicru. Això sí, ho deixarem pel final del programa, perquè en aquesta nova temporada el que farem és passar les entrevistes culturals al davant d'aquestes seccions. Avui, com a protagonistes, la Puput, i és que ens presenten un nou cicle, una nova activitat amb la qual no hi comptàvem aquí a Palafolls, però que comença aquest cap de setmana. És el cicle clàssic a Sant Genís, que de fet, diem-ho bé, organitza la mateixa Puput conjuntament amb l'aula de música Contrapunt de Malgrat de Mar i també la parròquia de Sant Genís. Són tres dies de música clàssica a la església de Palafolls. Avui ens visita la Dolors Ribot, la coneixeu, component de la Puput, però també en Sebastià Aguilar, que és el president de l'associació musical Contrapunt de Malgrat de Mar, per explicar-nos en què consisteix aquest nou cicle clàssica a Sant Genís i que comença precisament aquest dissabte. Però per parlar amb ells, abans, com mana la tradició, hem de fer agenda culturals. Benvinguts, doncs, en aquest primer programa d'una nova temporada del Palafolls en xarxa. Som-hi!
5: Xarxa cultural.
4: I com dèiem, poques coses canvien, eh? En aquesta nova temporada del Palafolls en xarxa, la nostra missió, fer agenda. Per tant, prepara paper i bolígraf, perquè en format titular reprenem aquesta xarxa cultural. I la nostra ruta comença al nostre municipi, a Palafolls. I és que avui mateix s'han obert les inscripcions pels tallers formatius organitzats conjuntament per l'Àrea d'Educació i Serveis Socials 2026-2027. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 27 de setembre i inclouen propostes de català, conversa, competències digitals adreçades a diferents perfils de la ciutadania i d'altres propostes. De fet, són tres tallers. El Parlem, espai de conversa per parlar en català, que es farà els dimarts i els dijous en horari de tarda. Un altre taller que s'anomena de la A a la Z en català, que es farà els dijous, també a la tarda. I el Naveguem per internet, que es farà els dimecres i els divendres entre les 3 i un quart de 5 de la tarda. Per poder poder participar a aquests tallers s'ha de fer una inscripció prèvia, com dèiem, aquests dies es pot formalitzar a l'àrea de música i dansa. I del nostre municipi també destacarem la primera proposta d'aquest cicle clàssic a Sant Genís que ens ve a presentar la Puput i que es farà a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. La primera proposta, el primer d'aquests concerts, serà aquest dissabte al punt de les 9 del vespre a l'església de Sant Genís amb el grup vocal A Piacere, que presenten Piacere d'Amore. Tot just abans d'aquest concert, en Xavier Salicru, historiador local, que per cert avui també el tindrem amb nosaltres, farà una petita explicació. Doncs bé, ens quedem amb aquest primer cicle perquè les entrades ja són a la venda i es poden comprar anticipades amb un donatiu de 10 euros que s'ha de fer amb efectiu, això sí, a l'aula de música Contrapunt o també el mateix dia del concert en quan doncs quedin entrades. Ja sabeu que estem doncs pendents d'aquesta ocupació. Això per al que fa al nostre municipi, a Palafolls. Avancem una miqueta més i anem ara fins a Malgrat de Mar, d'on agafarem l'agenda de la Barretina Vermella perquè són a punt de començar els cursos de l'Indie Hop. Els cursos començaran el pròxim 21 de setembre amb diferents nivells, iniciació, intermedi o també el curs bàsic i que es fan al local social de la Barretina Vermella. Aquests dies, doncs, es poden fer les inscripcions a través del codi QR que trobareu a les seves xarxes socials. I si encara sou indecisos, hi ha una ballada de l'Indie Hop el pròxim diumenge 20 de setembre a la Barretina Vermella, una ballada més una classe oberta. Com dèiem, tota la informació la trobareu a través de les seves xarxes socials. Més propostes, girem plana, anem ara fins al municipi de Pineda. De cara al pròxim 17 de setembre hi ha Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Aquesta setmana porta per títol Dins la Clariana, a càrrec de Marta Esmarats. Una proposta que començarà a 6:15 de la tarda, com dèiem, a la biblioteca del municipi dins el projecte Parcs i Biblioteques Naturalment. A Pineda també hem de destacar pel pròxim 18 de setembre la xerrada d'alimentació complementària infantil que es farà el pròxim divendres al Centre Cívic de Poblenou a partir de les 11 del matí, una horeta fins a les 12. Comptarà amb la presència d'una dietista nutricionista i també una infermera pediàtrica sobre l'inici de l'alimentació complementària. Això per al que fa al municipi de Pineda, però agafarem l'agenda de Calella, que en breu, de fet, la setmana que ve comença amb la seva festa major, la festa de la Minerva, i també amb la fira de Calella i l'Alt Maresme, que començarà el 24 d'agost. Ja hi haurà temps a parlar-ne de tot això, abans, però, activitats prèvies. Per exemple, aquest mateix vespre, al punt de les 9, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi trobarem concert tribut a Paco de Lucía. A càrrec del duo Ciriap serà, doncs, dintre del Mediterrània Guitar Festival. De fet, al seu web www.mediterranianguitarfestival.com es poden comprar les entrades o abans del concert. També destacar per demà dimarts que tornen les rutes pels voltants de Calella, el punt de trobada, com cada setmana, és a partir de les 7 del matí des del camp de futbol de mar, o avançant-nos una miqueta més per dijous a partir de 4:45 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres la conferència en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer a càrrec de la doctora Teresa Casadevall, que és neuròloga de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, organitzat per la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva, l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Si ens fixem també amb les activitats culturals al municipi de Tordera, hem de destacar per aquest cap de setmana, en concret dissabte, el taller que porta per títol La roba d'abans, com es confeccionava, s'aprofitava i es cuidava la roba al segle XX. Això sí, un taller que ja té les seves places exaurides i que es farà a l'Arxiu Històric Municipal Espai Prudenci Bertrana. Per dissabte, una altra proposta, i és que dins les actes de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible s'organitza una pedalada familiar, una pedalada que sortirà des del Parc de la Sardana amb inscripció que podeu fer a través del formulari que trobareu al web de Tordera. I acabem al municipi de Blanes, destacant també que a la biblioteca del municipi hi ha campanya de donació de sang els pròxims 16 i 18 de setembre. Serà la planta baixa de la biblioteca Roberto Bolaño. A part, també projecció de cinema aquest dijous dins el cicle de cinema Gaudí, projectant la pel·lícula Tres Avioses. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. Com sempre, les entrades anticipades es poden aconseguir a través del web www.teatredelacostabravasud.cat. Nosaltres deixem aquí aquesta primera agenda cultural de la temporada i deixem ja pas als protagonistes culturals de la jornada d'avui. Parlem amb la Puput d'aquest nou cicle de música clàssica. En aquest primer programa del Palafolls en xarxa us volem parlar d'una nova iniciativa del cicle clàssica, de música clàssica, a Sant Genís de Palafolls, que organitzen a tres bandes: la Puput, la parròquia de Sant Genís i també l'aula de música Contrapunt. Amb nosaltres tenim en Sebastià Aguilar, que és president de l'associació musical Contrapunt de Malgrat de Mar. Sebastià, molt bona tarda, benvingut.
5: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
4: A tu per ser amb nosaltres i també a la Dolors Ribot, la coneixem, membre de la Puput. Dolors, gràcies per visitar de nou aquest programa.
6: Moltes gràcies.
4: Parlàvem d'aquest nou cicle clàssic, es diu, a Sant Genís, cicle clàssic a Sant Genís. Dolors, destaca'ns una miqueta, perquè crec que és la primera vegada que també treballeu amb l'associació musical Contrapunt de Malgrat de Mar. Per tant, d'on neix tot plegat, Dolors?
6: Bueno, l'associació ja ho havia fet anys enrere, no? Un o dos anys, no?
5: Dos anys.
6: I llavors aquest any ja es veu que varen parlar amb mossèn Salvador i varen, com que tenim aquest indret preciós, bonic i únic amb audició, varen decidir de fer-ho a Sant Genís de Palafolls. I ens varen demanar la col·laboració a la Puput.
4: Sebastià, tu a part formes part d'un dels grups que actuarà en aquesta edició del cicle clàssica. Què té l'església de Sant Genís, que heu decidit en aquest cas portar aquest cicle cap a Palafolls i fer-ho precisament en aquest indret tan particular per palafollencs i palafollenques?
5: Sí, doncs, bé, nosaltres som un quartet vocal i normalment ens centrem en música últimament més del Renaixement, de manera que és un entorn ideal perquè l'església té una acústica preciosa, a part de l'estètica que té i la seva història. Sempre que hem anat allà a fer un concert, sempre hem destacat la seva acústica. Se sent perfectament, es canta molt a gust i dona molts pocs problemes.
4: De fet, nois, estem parlant de moment, tres concerts que podrem veure a partir d'aquest dissabte. Ara repassarem dates, ara repassarem moltes coses, però si no m'equivoco, Dolors, Sebastià, són tres concerts, eh?
5: Correcte.
6: Sí, sí, tres concerts.
4: Tres concerts que valen molt la pena. El primer, com dèiem, aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 9 del vespre, amb el grup vocal A Piacere, que d'alguna manera, com dèiem, Sebastià, hi tens tu molt a veure, veritat, perquè formes part d'aquest grup.
5: Sí, correcte. Som cinc persones. Som un grup vocal en què som quatre cantaires, la Maria Carretero, la Bel Garçon, la Núria Sunyer i jo mateix, i també el nostre director i pianista, que és en Xavier Garriga. I bé, tots cinc hem preparat doncs aquest repertori per aquest concert d'aquesta setmana i tenim moltes ganes de mostrar-vos-el.
4: Piacere d'amore, si no m'equivoco, es diu el concert que ens oferireu, no?
5: Exacte, es diu Piacere d'amore, perquè és un repertori molt especial pensat en temàtica amorosa. Bàsicament són melodies renaixentistes o del barroc, i tot és de temàtica amorosa, des del desengany fins a l'amor passional i altres metàfores que es fan amb l'amor.
4: Perfecte, aquest serà el primer concert, tot i que n'hi ha dos més. El Quartet de Sant Simó ens visitarà el diumenge 27 de setembre a partir de les 7 de la tarda, també, entenc que queda entès que s'organitzaran tots aquests concerts dins la parròquia, l'església de Sant Genís de Palafolls, com dèiem, el segon concert el diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda per presentar música dels carrers de Londres en el temps de Handel, de Handel. Qui ens ho pot explicar, això? No sé, Sebastià, Dolors.
6: Sebastià.
4: Li passem la pilota,
6: Sí.
4: Sebastià, aquest segon concert, què ens pots explicar?
5: Bé, el Quartet de Sant Simó, tinc moltes ganes d'escoltar-los. Jo personalment encara no ho he pogut fer. Qui sobretot ha pogut estar amb això són Xavier i la Maria. Però són, bé, es diuen Quartet de Sant Simó perquè estan vinculats a la Capella Sant Simó de Mataró, i si no m'equivoco fa molts anys que toquen ininterrompudament cada any en aquella capella. I és un quartet instrumental de música, crec que principalment també barroca.
4: Perfecte, un segon concert que farà les delícies de ben segur que hi accedeixi, i el tercer, ja per fer una miqueta d'agenda, ens n'anem fins a l'octubre, El divendres 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre, Biel Garriga, el violoncel, farà les delícies amb un homenatge a Pau Casals, Sebastià.
5: Sí, en Biel Garriga també és una persona que està molt vinculada a Contrapunt i tenim moltes ganes també de la seva actuació, perquè és un noi que ara mateix està estudiant al Conservatori Superior a Bèlgica i està estudiant violoncel, i tenim moltes ganes de que ens pugui presentar aquest homenatge a Pau Casals, que de fet en algun moment, no sé si encara, ha pogut tocar violoncels que també ha tingut Pau Casals.
4: Perfecte, doncs per tant molt d'històric, que tindrà aquest concert el divendres 2 d'octubre. Tota aquesta informació la podeu trobar a diferents webs, a les xarxes socials, també per exemple de l'aula de música Contrapunt, i en aquest cas suposo que és una de les novetats que afegim a aquelles activitats tradicionals d'Olors que la Puput organitza també, recordem, conjuntament amb aquestes dues altres branques, l'Església de Sant Genís i l'aula de música Contrapunt, però que vosaltres us hi heu sumat gairebé amb els ulls tancats, eh?
6: Sí, perquè ens va fer molta il·lusió com en Jordi Ballarri ens va proposar aquesta col·laboració, i feia temps que no col·laboràvem amb cap altra entitat, i això sempre és molt gratificant. Mm-hmm. I és com fer una cosa com diferent.
4: Mm-hmm. De fet, entenc que ara és molt aviat dir-ho, perquè tenim aquest primer cicle clàssic a Sant Genís, tot i que, com dèiem, no, des de l'aula de Contrapunt ja és el tercer any, si no m'equivoco, que organitzeu aquest cicle, Sebastià.
5: Sí, correcte. Mm-hmm.
4: Seria la primera trobada de moltes, és a dir, la Puput aposta, per exemple, sempre que hi hagi entesa per totes les parts i que tot vagi bé, de seguir fent-ho any rere any, per exemple. Entenc que ara és un suposar, i estem imaginant moltíssim.
6: Esclar.
4: Però seria una proposta que ens agradaria que vingués per quedar-se,
6: sí,
4: no?
6: Sí, estaria bé, i a més l'any que ve pot ser que l'Ajuntament, aquest any només col·labora l'Ajuntament, però a veure si l'any que ve pot patrocinar. Uh-huh. I llavors anirà molt millor.
4: Sebastià, us ha llançat un guà, en aquest cas jo ho he intentat, però de totes maneres, com dèiem, hem de veure com funciona aquest cicle clàssica, i per això és important també, i ara atenció, pareu tots bé l'orella, que us expliquem també com comprar les entrades, com podeu accedir precisament a aquest tipus de concerts. N'hi ha tres, com dèiem, el dissabte 19 de setembre, el diumenge 27 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Però Sebastià, com podem reservar les nostres entrades, si és que ja es poden comprar, o si més no, com es pot fer aquest donatiu?
5: Sí, les entrades es poden reservar de diverses maneres. La primera seria des de l'aula de música Contrapunt. Nosaltres tenim les entrades i les podem donar ja mateix.
4: Digue'ns on sou a Malgrat de Mar, per la gent que no us conegui, a quina direcció podem comprar aquestes entrades, on és l'aula de música Contrapunt?
5: L'aula de música Contrapunt és al carrer Caporal Fradera 64.
4: Perfecte.
5: De totes maneres, segur que si busqueu el Google Maps us podrà sortir de les dues maneres.
4: En format físic podem comprar qualsevol d'aquestes entrades, aquesta és una opció, però crec que n'hi ha més.
5: Sí, també, si ho voleu fer de manera telemàtica, que potser és més senzilla per la majoria de gent, ens podeu escriure pel WhatsApp el següent número de telèfon. Va bé si el dic?
4: Sí, i tant.
5: Doncs 658-854-693.
4: Perfecte, us escrivim, us diem 80 entrades, entenc, per tal concert.
5: Sí.
4: I en aquest cas, després, com ja es fa efectiu el pagament?
5: Sí, miraríem de fer-lo efectiu, o buscaríem, si d'alguna manera, per WhatsApp.
4: Perquè el mateix dia del concert entenc que també podem comprar la nostra entrada.
5: Exacte.
4: Sempre i quan hi hagi aforament, no?
5: Exacte, aquesta és la tercera manera que confiem que puguem, qui vagi a l'església pugui tindre entrada. Mm-hmm. I la vendrem també en el mateix lloc in situ. Mm-hmm.
4: Com han anat les dues antigues versions, Sebastià? On ho fèieu, per cert?
5: Avui hem col·laborat amb la Barretina, amb l'associació de Malgrat de la Barretina també, i la veritat és que sempre hem sortit molt contents amb els concerts que s'han fet amb el cicle clàssica, i la veritat és que és un cicle que ens agrada molt que es faci i que promocioni la música clàssica en el nostre entorn, tant sigui Malgrat, Palafolls, mm-hmm, Sant Genís.
4: Un cicle de clàssica que de fet entrem en molts mites, i en podríem posar molt sobre la taula, però que són concerts per gent gran, que la música clàssica no arriba a la gent jove, etc. Poder important també llançar un missatge, tu que ets jove, ja et podem veure per exemple ara a través d'Instagram, doncs precisament això, de que la música també és per la gent jove, que s'animi a venir per exemple a qualsevol d'aquests tres concerts, no, Sebastià?
5: I tant, la música és per tothom i no ha de tindre fronteres, sigui del tipus que sigui, i jo convido tothom a que vingui a escoltar concerts de música clàssica, perquè canvia molt escoltar-lo des de casa amb inclús amb auriculars, anar en directe. L'experiència és completament diferent, te focalitzes totalment en el que estàs escoltant i gaudeixes moltíssim veient l'expressivitat dels músics en escena.
4: I en directe, suposo, Dolors, totalment d'acord amb el que deia en Sebastià, no? No és
6: sí.
4: El mateix escoltar-ho des de casa que viure-ho, i més en un entorn, els que som de Palafolls ho sabem, com és l'església de Sant Genís, que té una acústica especial.
6: Fa molts anys ja ho varen fer, música clàssica, que ho feia des de l'Ajuntament.
4: Ah, mira.
6: Com hi havia en Salvatxi de tècnic de cultura. Mm-hmm. I ho varen fer diversos anys, jo crec. Mm-hmm. I en allà és un indret, bueno, jo trobo màgic, ni que fa de tot lliga. tot lliga.
4: Llavors, d'alguna manera també, com dèiem, no tenim aquí cap representant, però la parròquia de Sant Genís de Palafolls s'hi ha sumat precisament en deixar l'edifici per poder, entenc, assajar una miqueta, no?, prèviament, o en algun altre dia, Sebastià, i en aquest cas fer el concert.
5: Sí, la veritat és que crec que serà bastant, almenys el nostre concert,
4: part,
5: ho farem el mateix dia, perquè al ser un quartet vocal no hi ha una gran complicació tècnica, perquè l'ambient dona molt per cantar sense cap tipus d'equip tècnic ni microfonia. Per tant, no serà una prova de so complicada i crec que la podrem fer el mateix dia. De totes maneres, l'espai el coneixem molt bé d'altres vegades que hem actuat, des de corals de contrapunt o personalment en diferents ocasions, i sabem, coneixem bé l'entorn i creiem que hi cantarem molt a gust.
4: Tu que t'hi dediques, Sebastià, segurament les esglésies, per l'acústica que tenen, de ben segur és un dels millors llocs, no?, per poder cantar o oferir música clàssica.
5: Doncs no sempre,
4: no?
5: Hi ha moltes vegades que les esglésies són un problema. A vegades l'església, malgrat precisament, no és la més indicada, perquè té una alta ressonància, per exemple, i quan ressona molt, a vegades es fa una bola de so que fa molt complicat que es puguin escoltar els detalls de les peces. Té molta màgia, no direm que no, però s'ha de vigilar sempre, no totes les esglésies són les idònies.
4: Si més no vull comparar l'església de Sant Genís amb el Grat de Mare, ja em perdonareu, però com a mínim tu em deies, no, al principi també, que l'església de Sant Genís sí que és un bon espai per poder escoltar
5: és
4: clàssica.
5: És un espai amb una acústica molt agraïda.
4: Doncs mira, ens quedarem amb això, i a més amb un cicle que esperem que tingui la seva projecció, Dolors, que esperem que hi seguéssiu apostant. Creu que em vols explicar alguna coseta més? Explica'm.
6: Falta afegir que col·laboren amb aquest cicle a la floristeria Nala Grim, d'aquí Palafó. Fons,
4: tindrem detalls florals,
6: sí,
4: també?
6: Desinteressadament.
4: Molt bé, moltes gràcies.
6: Que estem molt i molt agraïts. I la botiga de la Conca de la Tordera.
4: Perfecte.
6: Que també així els components, els músics i components que dels conjunts que vinguin podran menjar fruita.
4: Podran estar ben servits, clar, que si escolto,
6: sí,
4: tot any, suposo que s'agraeix, no, Sebastià?
6: I també col·laboren desinteressadament.
4: Doncs nosaltres, com sempre, agraïts que ens expliqueu a la ràdio. Digue'm, Dolors.
6: El dia els dies del concert han de venir la gent amb diners en metàl·lics, que no tenim
4: el
6: datador.
4: Els 10 euros de donatiu, si no m'equivoco.
6: Sempre en metàl·lic.
4: Sempre en metàl·lic, per fer el favor, en aquest cas, a l'entitat, i tota la gent de la Puput, que us hi volcareu, òbviament, amb tota la logística que es necessita. El cicle clàssic a Sant Genís arriba aquest cap de setmana, aquest dissabte en concret, amb el primer grup vocal a Piacere, amb en Sebastià i els seus companys, en Piacere d'Amore, a partir de les 9 del vespre, i després, òbviament, a les agendes us anirem recordant també els pròxims concerts. Sebastià, Dolors, gràcies per venir a explicar-nos aquesta dinàmica. Oberts els micròfons de la ràdio, com sempre, i aquest estudi Maria Sabatera, perquè ens expliqueu qualsevol d'aquestes propostes, i agraïts la visita d'avui. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres. Merci.
7: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
4: En aquest inici del Palafolls en xarxa, mica en mica, anirem descobrint també i afegint totes aquelles seccions que any rere any ens acompanyen. Els dilluns, com sempre, ja sabeu, ens agrada fer història. I avui amb nosaltres, en Xavier Salicru. Xavier, ben trobat de nou en aquesta nova temporada.
8: Moltes gràcies, Jordi. Content de tornar a ser aquí.
4: Gràcies per acceptar la invitació ja feta abans d'acabar la temporada anterior. De fet, no era cap sorpresa. Ja sabem que podem comptar amb tu cada dilluns per parlar d'història. I avui que aquests dies hem viscut la tornada a l'escola, molts alumnes han començat de nou aquest curs escolar, crec que ens vols parlar precisament d'aquest tema, però com sempre, amb la perspectiva de la màquina del temps anant cap al passat, oi?
8: Sí, doncs com bé dius, Jordi, no? Aprofitant que fa pocs dies, no?, que les escoles han començat, doncs buscat un tema relacionat amb el món escolar dintre de la història de Palafolls, i ens anem, això sí, una mica enrere, ens anem cap a finals del segle XIX, concretament parlar de dos mestres que eren matrimoni i curiosament ens han deixat molta documentació, no? Quan seguim el rastre de les actes i documentació municipal, doncs hi ha molta petjada d'aquesta parella de mestres que van ser força significatius.
4: Parella de mestres que té noms propis. Per on comença aquesta història, Xavi?
8: Sí, mira, són el Joan Pujol i la Maria Fitó. Però aquesta història comença una mica més enrere perquè fem una mica dels antecedents que tenim, una mica de la història de l'escola Palafolls. La primera notícia que tenim de mestres i d'aules que estan en funcionament, perquè parlar d'escoles al segle XIX, el concepte d'escola que tenim ara no és el que teníem a Palafolls aquell moment, Parlaríem d'aules. Les primeres notícies que tenim és del 1859, que ja es comença a aparèixer algun nom d'un mestre, per tant, si hi ha un mestre a Palafolls que actua com a mestre, per tant s'estan impartint classes. Però aquesta parella, hi ha molt de moviment de mestres, el 59, el 60, van i venen, són mestres que duren molt poc, no sabem els motius, però estan un curs i desapareixen. Però sí que el 1865, no? Per tant al cap de 6 anys, arriben a Palafolls aquesta parella, aquest matrimoni de mestres, no? Que són el Joan Pujol i la Maria Fitó, i si estan força temps, si estaran fins al 1891, i com que és un llarg període, doncs ens van deixant força documentació, no?
4: Perquè són importants, doncs, al nostre municipi, aquesta parella?
8: Mira, són importants per diverses coses. Primer, perquè no ens passa més quan aquests mestres marxen al 1891, perquè trien una altra destinació. Ells no eren natius d'aquí, sinó que el Joan Pujol era de Bagà, per tant, força amunt, no? Força amunt, cap amunt, i la Maria Fitó era de l'entorn, del poble, d'un poble de Lleida. Per tant, tenien les arrels junt i suposem que volen acostar-se cap a casa seu, no? Tot i que fan arrels aquí, perquè tenen 5 fills, que els trobem estar escolaritzats i neixen aquí, però hi ha un moment que marxen, no? I al llarg d'aquests anys, el Joan, sobretot de tots dos, el que trobem, que això que et deia abans, que no ho trobem amb altres mestres posteriors i mestres que hi estan molt, que en les actes de plens i en documentació que genera l'Ajuntament, sobretot s'insisteix molt en la bona tasca que fan aquests dos mestres. Potser perquè fins llavors hi havia hagut molt una població molt de mestres que es movia molt i potser no havien tingut temps de realitzar bé la seva professió, però aquests, sobretot, no, des dels regidors i l'alcalde del moment, insisteixen molt en la bona tasca que fan, que els alumnes aprenen molt, que mai havien après tant els nens, no? Hasta fins i tot hi ha un document molt curiós que diu hasta fins i tot les nenes totes aprenen a llegir, no? Perquè ara ens pot sorprendre molt perquè no havien d'aprendre les nenes, perquè potser consideraven que havien de fer altres tasques, no? I no insistien, doncs amb la Maria Fitó, perquè això sí, sempre el mestre, l'home no feia de mestre en els nens i la mestra en femení en les nenes, no? Per tant, tots dos havien de ser molt bons mestres, i la Maria Fitó, que no li venia de nou, perquè ella era una nissaga de mestres. Quan hem buscat una mica els antecedents familiars d'aquesta gent, doncs la Maria Fitó ja era filla de mestres, no? Per tant, ja ho portaven una mica la genètica, no? Aquesta vocació de mestres.
4: Clar, tot això, com et referies al principi, ajuda moltíssim, Xavi, al fet de que s'hi poguessin estar durant un llarg període de temps, és a dir, van poder demostrar la seva valia, òbviament, i suposo que això també ajudava a que aquesta fama que tu deies, no?, que fins i tot sortien aquestes actes, doncs es fessi palès.
8: Sí, no, evidentment que van fer un bon paper. Però potser també posem una mica, expliquem, perquè hem dit escola, no? I he dit que no ben bé eren escoles com els entenem ara, sinó com funcionava, no?, el món escolar, aquell Palafolls del segle XIX. De primeres, els nens de Sant Genís no baixaven a escoles ferreries, sinó que ells tenien un altre sistema paral·lel, i és que allà a Sant Genís el rector els impartia classes a nens i nenes junts. L'església, en el cas de Sant Genís, donava, barrejaven els nens tots junts. No hi havia separació, cosa que no passava aquí a Palafolls, que potser ja era més organitzat, i els nens tenien tots en una aula, totes les edats concentrades en una aula, i l'aula aquesta estava en el que és l'Ajuntament actual. A la planta baixa hi havia un espai reservat com a aula, i les nenes allà en l'Ajuntament no hi cabien, i estaven també en la plaça Major, una casa que ara és coneguda com a Can Roca, que em sembla que és el número 16 de la plaça, que ara és un espai, la planta baixa, que té l'Ajuntament llogat com a magatzem. Doncs allà hi havia l'aula de les nenes, i en aquest cas, en aquest moment, no, que tenim el Joan Pujol i la Maria Fitó de mestres, fins llavors aquests mestres que havien, no, basculat per aquí, anaven a dispesa en alguna casa. Anar a dispesa volia dir que l'Ajuntament els hi pagava el manteniment, els llogaven una habitació, i la casa, no? La mestressa de la casa, doncs els hi preparava el menjar i estaven, el que es deia, dispesa. Pagaven per això pel llit i pel menjar. Però clar, el seu matrimoni, anar a dispesa, ja no hi anaven, i el que va fer l'Ajuntament, que també l'Ajuntament en aquell moment es queixen perquè els hi suposa una despesa més important, en aquells ajuntaments tan migrats del segle XIX, clar, que no tenien diners per res, doncs han de llogar una casa pels mestres i lloguen justament la casa del costat on hi havia l'aula de nenes. I sabem que tots dos estaven empadronats en aquella casa i és on els seus fills neixen en allà, no?
4: Entenc que això també el que feia era que fessin vida en el poble. Per tant, eren coneguts dins l'aula, però també a fora. Eren persones ja, se'ls podia considerar persones de municipi, tot i ser nous vinguts, sobretot en els primers mesos, els primers anys, no?
8: Clar, eren palafollencs, no? Per tant, vivien i treballaven aquí, eren palafollencs. I està bé que em diguis això, que, no, que formaven part de la vida social, perquè el cas del Joan Pujol, el mestre, que no ho tenim amb altres mestres, aquest cas, es veu que una persona molt, molt activa i també va voler participar de la vida més enllà social sinó política, perquè en molts casos el trobem com a secretari. Feina la feina de mestre, uh-huh, i la feina de secretari. En algun moment hasta de jutge municipal.
4: Escolta, ho tenia tot aquest home, eh?
8: Pues una cosa que quan també tenim, no, al llarg d'aquests anys que estan aquí, que hi ha inspeccions, igual que ara hi ha inspectors d'ensenyament, doncs aquella època també n'hi havien i venien pues, bueno, a controlar com funcionava l'escola, i cada vegada que ve aquest inspector, no, d'ensenyament enviado por el ministerio, sempre li diu al Joan Pujol que no pots fer de secretari de mestre, has de deixar la secretaria. Però el Joan Pujol, que era una persona molt de caràcter, doncs no ho feia, i quan tornava al secretari, veiem en les cartes, els escrits que dava l'Ajuntament, que deia, diu, aquest senyor no pot fer de secretari perquè és incompatible, no? Però ell, Masell...
4: Ell anava dient que sí, que sí, que sí, però quan marxava, no?, quan es girava d'esquena a l'inspector, ja seguia fent el que volia, no?
8: I una fins mica. I tot, fixa't si era tossut o... Jo me l'imagino, no?, el llegidor d'aquesta documentació, que era un home amb força caràcter, no? De la mateixa manera que era un bon mestre, doncs també estava lligat un fort caràcter, i també hi ha un document molt interessant en un dels alcaldes del moment, que ell va coincidir com a mestre, que era el Damià Puig, no?, un personatge rellevant de Palafolls,
4: sí.
8: I tenen una gran discussió perquè ell deia que com a mestre no havia de pagar l'impost de consums que pagaven tots els palafollencs, i bueno, i l'alcalde es queixa de que el mestre no vol pagar perquè diu, com que és el mestre no ha de pagar, no? I ell tossut sembla ser que va acabar pagant.
4: Ah, però era ho va aconseguir o no, Xavi?
8: Però era una persona amb caràcter, no?, que tenia les coses clares a la seva manera, no?
4: Important també la vida d'aquests mestres que d'alguna manera van aterrar Palafolls i que tenien tan bona fama. Ens parles molt d'ell, un caràcter tossut, però ella, veig que, o noto, que poder estar una miqueta a l'ombra d'ell, no? Es dedicava a ensenyar les nenes, això sí que ens ho has dit, però què en sabem d'ella?
8: Clar, aquest aspecte més de vida, la vida aquesta,
4: vida social,
8: ella potser, si la tenia, no es reflecteix en la documentació, però sí que allò que et deia, quan l'Ajuntament i Inspecció d'Ensenyament parla de la bona tasca, la Maria Fitó sempre també diu que les nenes mai havien après tant com ara, no? Per tant, potser ella dedicava més a realment ensenyar les nenes, perquè també hi ha una documentació molt fantàstica quan marxen tots dos i ens ajuda a entendre com era aquell, no?, aquell ensenyament del segle XIX, quan
4: sí,
8: s'ha d'imaginar.
4: Principis del XIX.
8: Molt diferent, no?, en una època molt diferent. En l'aula de les nenes hi havia el que hem trobat, caixes de cosir. Per tant, hi havia una part de les nenes...
4: Labores, no?, que se'n
8: unes
4: deia.
8: Hores de, no?, de que aprenien això, i sembla ser que la Maria Fitó el que volia ensenyar a les nenes, doncs igual que els nens, no?, a llegir, a escriure i a saber expressar bé, i això es reflecteix, perquè les nenes també diuen que tenen molt bones notes, que tenen molt bona lletra, bueno, que aprenen bé, no? Per tant, doncs potser ella era una mestra per la seva època, doncs, més moderna, no?, que anteriors mestres que havien vingut a Palafolls.
4: Xavi, quan va durar tot això? Ja per anar rodonint una miqueta aquesta història, què més ens pots explicar?
8: Ells marxen el 1891. El motiu no sabem perquè es traslladen. Marxen no perquè es jubilin, perquè encara són joves, i marxen, no sabem on van, això no sabem, podríem buscar un dia però no ho he trobat, però sobretot el que es deixen és un gran tresor el dia que marxen, perquè com a bons mestres ens fan tots dos un inventari del que hi havia a les seves aules. Aquest inventari és una joia perquè no ens està descrivint tots els elements que hi ha a l'aula. Clar, trobem coses molt esperpèntiques avui de dia per una escola pública, no?
4: Ah, que hi havia.
8: Trobem clar, des del crucifix, llibres d'història sagrada, no? Per exemple, trobem evangelis a la classe, no? Això és el que potser més ens sorprèn, però clar, per l'època trobem una foto del rei del moment, l'Alfons XII, que era un nen, encara en aquell moment, un nen molt petit, trobem fotos de la reina regent, trobem una foto del papa del moment, que era Pius IX, que tot això ens sona estrany, no?, la foto del papa.
4: Clar, ens situem a principis del XIX, no?, llavors.
8: Clar, l'Església tenia un paper molt important
4: de l'època
8: a la societat. Però llavors trobem coses, una joia, no? Per exemple, a la classe dels nens ens diu 45 pissarres de pedra petites.
4: Cada una per un nen, no suposo?
8: Cada una per un nen, perquè ens hem d'imaginar, potser al segle XX ja, més avançats, els nens anaven amb la llibreta, però al final del segle XIX la gent tenia molt pocs recursos i no hi havia diners per comprar llibretes, i el que feia ensenyament, no?, el Ministeri d'Ensenyança, era proveir cada nen doncs, una pissarreta, i quan devien fer un exercici, borrar
4: i tornar a començar.
8: I tornar a començar, no? No sé, per exemple, una cosa que també m'ha sorprès a mi, no? Llibre de faltes d'assistència. Sembla ser que hi havia nens que no anaven cada dia i convenia...
4: Ja tenien el seu control, eh?
8: I convenia. I llavors moltes coses penjades a l'aula, eh? Quadres amb les taules de sumar, les de restar, multiplicar, quadres amb noms de flors, amb nom d'arbres, no? Devien estudiar la natura del seu entorn.
4: Bueno, eren els primers llibres de l'època, no? Suposo, en aquest cas, com a quadres a la paret.
8: Sí, però com que suposo que hi havia... és que costa, situar-nos en els recursos del segle XIX, no? Devien ser molt magres, no? Si ara ja ens queixem de pocs recursos, imagineu-vos el segle XIX, entenc que amb aquests quadres que duraven molts anys, doncs ho tenien tot en allà, i per exemple no podien faltar doncs, el mapa de la península ibèrica, no? El mapa d'Espanya i Portugal, tenien compassos, feien coses en compassos.
4: Mira.
8: Per tant, bueno, és una joia, no? Tot això, llibres d'història...
4: El que sí que podem dir és que gràcies a ells... entenem també com era una aula de l'època, no? Gràcies precisament a aquest inventari. Tu ara mateix ens ho explicaves, Xavi.
8: Clar, aquest inventari, dic que és, jo crec que és el llegat més important, perquè altres mestres, quan marxen, no deixen l'inventari. I ells, no sé, potser se'ls hi demana, no sabem ben bé, però clar, aquest inventari és una joia perquè et pots traslladar el que era, no? El que era una aula d'aquell moment, no? Molt diferent del que pot ser l'ensenyament al segle XXI i fins i tot del segle XX.
4: Home, i tant, pots anar-ho assenyalant una miqueta imaginant-te, en el cap, construint aquella aula de principis del segle XIX, gràcies a aquests dos mestres importants també al nostre municipi. Xavi, avui hem conegut, hem sumat, de fet, a la nostra llista dos noms propis més importants també per la societat d'aquell segle XIX, amb aquest viatge en el temps que farem aquesta nova temporada també cada dilluns. Gràcies per ser amb nosaltres. Ens veiem la setmana que ve.
8: Doncs fins la setmana que ve, Jordi.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
4: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Poc temps ens queda per repassar més coses. Això sí, demà ens hi tornarem a posar, com sempre, després de l'informatiu, dins el Palafolls en xarxa. Us volem recordar també quin és el correu electrònic del programa perquè ens feu arribar totes les propostes culturals que nosaltres se'ns puguin escapar i així, entre tots, fer una miqueta d'agenda. És tan senzill com xarxa@radiopalafolls.cat. Passa molt bon dilluns i demà tens una cita de nou amb la cultura a Ràdio Palafolls. Adéu-siau.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Èxits un rere l'altre.
7: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
8: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
9: Senzillament som així i ens agrada.
10: I love it!
11: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
7: 107.7 FM.

0: Yes.
1: 24 hores amb tu. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
2: Aquest programa és una repetició.
3: Al calaix,
4: el calaix sobre li trobaràs cultura.
5: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
6: Obrim programa amb una recomanació que ens arriba des de la llibreria Zara de Tarragona. I les entrevistes les comencem amb Pep Aguard. Després de l'èxit del Que em queda de tu, torna amb Un grapat de silencis, publicada per Edicions 62. Sensibilitat i un llenguatge impecable ens mostren vides entrellaçades on els silencis en són protagonistes.
7: En principi jo em plantejava escriure una novel·la des del punt de vista d'un home i poder escriure des del que pensava.